0: escolta.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Què podem fer a Catalunya per atendre millor els nens i les nenes que han patit abús sexual? Doncs primer de tot, el que hem de fer és entendre el problema. Actualment a Catalunya, quan un nen o una nena explica els abusos que ha patit, el camí a seguir és molt complicat i molt llarg. Això significa que aquest nen hagi de desplaçar-se als diferents serveis que intervenen en el cas. Ha d'anar a la policia, a l'hospital, als serveis de protecció i al jutjat. I en cada lloc ha de tornar a explicar la seva història a un professional diferent. En total, pot arribar a parlar amb unes 10 persones. Això és molt dolent per l'infant, que ha de tornar a viure la seva experiència traumàtica una vegada després de l'altra, i això dificulta molt la seva recuperació. Però, a més, és també molt prejudicial per procés judicial, perquè cada cop que el nen explica la seva història, es va alterant el seu testimoni, que sovint, gairebé sempre, és l'única prova que es té en contra de l'agressor. Per millorar aquesta situació, des de Save the Children proposem que s'implementi a Catalunya el model nòrdic de la Casa dels Infants, que són cases que coordinen en un mateix espai tots els serveis implicats en un cas d'abús sexual. Ahir, policia, servei de protecció, justícia i salut treballen tots junts sota el mateix sostre per atendre el nen. En aquestes cases, el nen ha de parlar una única vegada i ho fa des d'un entorn agradable. Aquesta entrevista està vista pels diferents professionals del departament implicats i, a més, està gravada per evitar que el nen hagi d'anar a judici. Això és millor pel procés de recuperació de l'infant i, a més, és molt millor pel procés judicial, ja que el testimoni del nen és de millor qualitat, té més detalls i més informació i, per tant, serà una prova de millor qualitat de cara al judici. A Catalunya tenim un marc jurídic favorable a la creació d'aquestes cases i fins i tot tenim recursos que fan una molt bona feina, però aquests recursos no treballen de manera coordinada. Per tant, és necessari fer un canvi de model en el qual el sistema s'adapta a l'infant i no l'infant al sistema. Per això, valorem de manera molt positiva la iniciativa del govern de la Generalitat d'engendrar una prova pilot de les cases dels infants a Tarragona.
1: Emily Ribas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya.

0: Veniu, us revelarem un secret.
1: Restaurant Els Fogons de Canadal, Masia Castell, al veïnat de Canadal, a la Jonquera, us ofereix les millors especialitats en peix i marisc, fresc del dia, tota la varietat de cuina catalana i els plats més selectes de l'Empordà, en un lloc únic on el servei i la tranquil·litat us faran sentir com a casa.
2: Restaurant Els Fogons de Canadal, 972-556-951.
3: A principis del segle XX, Josep Encesa tenia ganes de crear coses, així que d'uns terrenys que no tenien nom, va crear S'Agaró. I d'un xalet humil, en va fer un dels establiments més luxosos d'Espanya, l'Hostal de la Gavina. Segons la Viquipèdia, un hostal és un establiment de menor categoria que un hotel. Doncs l'Hostal La Gavina és l'excepció. I no cal que es digui Hotel 5 Estrelles, perquè és que ja se sap que ho és. Si no, personatges com Josep Pla, Robert De Niro, Lady Gaga no hi haurien anat mai. L'Hostal de la Gavina, on el luxe i el glamour són cosa fina.
4: Telèfon de reserves 972-32-1100. Rosaleda, sense número, S'Agaró.
5: Simplement brutal.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts al Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa Més, que parla de senderisme, d'excursionisme i de viatges. Tres continguts que tenen un sol objectiu, que el sofà de casa estigui molt i molt avorrit, sigui els caps de setmana, durant les vacances o quan vosaltres vulgueu. I per això us fem tres propostes cada setmana. Les d'avui són aquestes que resumim primer en el sumari. Torre Ramona, sorprenent i misteriosa. És el títol de la visita guiada a aquest petit poblet del municipi de Subirats, a l'Alt Penedès. Un palau gòtic renaixentista n'és l'element principal, però en dues hores de ruta també hi palparem vestigis romans, medievals, més contemporanis, relacionats amb el Penedès i amb les bombolles. En Xavier Xurtó, membre de l'Associació del Castell de Subirats i guia, ens ho explica de seguida. Seguirem AP7 cap avall i ens dirigirem fins a Arbolí, al Baix Camp, i en plenes muntanyes de Prades. És la secció de senderisme que condueix al Xavi Tió, una proposta per fer el cabra que, com sempre, ens porta cap a llocs interessants, com ara l'antic poble de Gallicant, cingles, ermites i masos escampats pel camí. I tancarem ruta al voltant de les Açores amb la Marta Pujol. Continuem recorrent l'illa de Terceira i tots els seus encants. Són els quaderns del viatger. Què, us agraden els continguts d'avui? Ens voleu acompanyar? Veniu? Doncs va, que marxem. Subirats és un extens municipi de l'Alt Penedès que rep el nom del seu castell, una construcció alçada en plena vessant nord de l'Ordal, des d'una privilegiada posició que controla l'extensa plana. No hi trobareu cap nucli anomenat pròpiament Subirats, i sí, en canvi, fins a 22 pobles. Un d'ells ocupa avui el nostre temps. Un petit nucli composat per una quinzena de cases que s'arremolinen al voltant d'un gran palau rural que li dona nom Torre Ramona. Un conjunt pintoresc que l'Oficina de Turisme de Subirats promociona a través d'una visita guiada que fan membres de l'associació Castell de Subirats, amb qui tenen conveni. Porta per títol Torre Ramona, sorprenent i misteriosa. Torre Ramona és a prop de l'autopista. L'envolten les vinyes i la tanca, al sud, la serra de l'Ordal, arrecerada sota el castell de Subirats. A part del palau, també conegut com a Palau Gralla, hi ha varis elements patrimonials que mereixen ser visitats. I el mateix poblet, petit, cuidat i molt acollidor. Ens ho explica en Xavier Xurtó, membre de l'associació Castell de Subirats i guia de la visita.
1: És un nucli habitat i, no sé, potser deuen haver unes 10 famílies. Algunes no viuen de forma permanent, però són cases de segones residències. És un nucli, bàsicament, que va sorgir doncs, de famílies pageses que cultivaven les terres del voltant i es van construir aquests nuclis. Per cert, es va construir aprofitant la muralla que envoltava la casa Palau dels Gralla. Era un recinte fortificat i els pagesos van aprofitar la muralla perquè així ja tenien una paret de la casa construïda.
0: Cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, s'organitza una ruta d'unes dues hores de durada on es visita l'exterior del palau. També l'església romànica de Sant Joan Ses Rovires, el cementiri, l'antiga torrota d'en Pasteres, ja fora del nucli, el bosc, els carrers del poble i la seu de la confraria del Cava Sant Sadurní. Comencem parlant de la raó de ser d'aquest poble, el seu gran Palau Gralla o Palau Torre Ramona. D'estil gòtic renaixentista, el va fer construir Francesc Joan Gralla i Desplà al segle XVI.
1: No és res més que l'evolució constructiva del propi castell de Subirats. Al segle XVI, els castells deixen de tenir la seva funció militar, perquè les guerres ja s'han acabat i entra un període de tranquil·litat i pau, i sobretot a la zona de l'Alta Noia i la Segarra veiem que els propis castells es transformen en palaus, residències molt més còmodes, s'obren grans finestrals perquè entri llum, alguns elements defensius ja desapareixen i es converteixen en residències que el senyor del castell, per comoditat, les adapten a les necessitats de l'època.
0: El palau va anar canviant de mans amb el temps. Un propietari va ser el castlà Josep de Ramon i passa, aleshores, a anomenar-se Torre del Ramon. Ja al segle XIX n'és propietària Paula de Ramon i d'aquí sembla que ve la denominació de Torre Ramona. En qualsevol cas, sigui Palau Gralla o Torre Ramona, en Xavier Xurtó ens n'explica els principals punts d'interès.
1: Com són les mènsules, que hi ha unes escultures esculpides a les finestres i hi ha una arcada gòtica que és realment impressionant. Pel pes que aguanta i per la llargada de les dimensions d'aquesta arcada en el pati interior. i també una curiositat, hi ha un túnel que creua tot el poble, abarca 150 metres de longitud, en direcció al castell. I les llegendes diuen que si era un túnel que comunicava el palau amb el castell, un túnel subterrani.
0: Un túnel que queda tallat en sec, tot un misteri. Tornant al palau, dir-vos que la visita guiada porta fins a l'exterior de l'edifici per contemplar l'esplèndida façana i també a una part del pati interior. Allà, els actuals propietaris expliquen algunes anècdotes històriques d'aquest edifici. Per exemple, aquesta.
1: I aquest palau tenia un cercapous. És com una mena d'ancla de vaixell i tenia quatre puntes. Llavors, la simbologia de les puntes d'aquest utensili que servia per recollir les galledes que queien baix al pou o que es trencava la corda i queien a baix, segons els ganxos que tenia, denotava la importància d'aquella casa. Els cercapous a vegades tenien una punxa, dues punxes o tres punxes, però aquesta en tenia quatre. Vol dir que era una casa senyorial molt important.
0: Sortim del palau i anem amb els altres elements de la visita. Un d'ells és fora del poble, no massa lluny, enmig d'un bosc de pi blanc i d'alzines, la Torrota d'en Pasteres, actualment en ruïnes.
1: I alguns historiadors ens diuen que els seus fonaments són d'origen romà, perquè tots sabem que per aquí, més o menys on te passa l'AP7, l'autopista, hi passava la Via Augusta, que comunicava Roma amb Cartago, amb Cartagena. I aquesta torre segurament devia tenir alguna funció vinculada amb la Via Augusta. Durant l'època de l'edat mitjana es va fer servir com a colomar, per criar coloms. Els coloms ja sabeu que eren a l'internet de l'època, els coloms missatgers. I aquesta torre, en el seu interior, hi trobem tota una sèrie de forats que diuen això, que eren un criador de coloms.
0: I no massa lluny d'allà, a l'extrem sud del poble, hi ha l'església dedicada a Sant Joan Sesrovires. Als prop de 150 metres de desnivell entre el poble i el castell de Subirats van tenir la culpa de la seva construcció.
1: Els veïns, en un moment donat de la història, es neguen a pujar a missa al castell de Subirats, doncs perquè era una muntanya molt costeruda i els diumenges els hi feia una mica de mandra pujar a l'església i van decidir construir la seva pròpia església a baix del nucli d'habitat. Però aquesta església, que és l'església de Sant Joan Sesrovires, és una església romànica del segle XII, es dona el cas de que mai ha sigut parròquia pròpia. No ha tingut mai pica baptismal i sempre depenia de la parròquia de Sant Pere del Castell. És una església molt senzilla, l'únic que té d'interès potser és l'absis i vist des de l'exterior.
0: I al costat d'una església sol haver-hi un cementiri. A la visita guiada també s'hi accedeix i s'explica un fet que va marcar la història de Torre-ramona. I és que al recinte hi ha una fossa comuna on s'hi van enterrar les víctimes d'un malaurat accident entre un tren i un cotxe de línia que va ocórrer l'any 1929 en aquell indret.
1: Un tren va atropellar un vehicle de passatgers que feia una línia regular des del Pla del Penedès fins a Barcelona i van morir 22 persones. Eren gent de ciutat que venien als pobles al dia de mercat a fer les seves compres. Allò típic de les pel·lícules, un autocar d'aquests, que en realitat era una banyera, se'n diuen banyeres, aquests cotxes antics, que portaven la vaca dalt amb totes les gàbies, amb les gallines, i que transportava passatgers en el seu interior, doncs venien de mercat, de Sant Sadurní, i el suplent que havia a la caseta del guardabarreres, doncs no va fluir la comunicació i no va tancar les barreres quan tocava.
0: Seguim el camí. Fem també un tomb pel petit nucli i acabem la visita, com pertoca, al Penedès, amb un brindis amb bombolles. Es visita la seu de la confraria del Cava Sant Sadurní. S'accedeix a una cava excavada a pic i pala i els visitants coneixen tot el procés d'elaboració del cava. Per acabar, una copeta. Hem fet un repàs als llocs més interessants de Torre-ramona, però al seu voltant encara hi podem veure moltes coses més. En Xavier Xortó ens les explica.
1: Un jaciment paleontològic de l'època del Miocè, de fa 16 milions d'anys, on hi estan trobant restes fòssils de fauna salvatge molt importants. Es considera que és un dels jaciments més importants d'Europa. A sobre mateix de Torre-ramona tenim un poblat ibèric de fa uns 2.000 anys, i que fa poc temps que s'ha començat a excavar, però també es creu que és una gran ciutadella. No sabem encara el que hi ha per descobrir allà. Tenim la Fontsanta, on t'expliquem una llegenda de la Mare de Déu de la Fontsanta, on hi ha una surgència d'aigües termals, que surt aigua calenta.
0: Informeu-vos de la visita guiada a Torre-ramona o també a la que es fa del Castell de Subirats, per exemple, a través de l'Oficina de Turisme. Entreu al web www.turismesubirats.cat, reserveu la vostra plaça i submergiu-vos en un encantador poblet rural habitat d'antic, amb molt de pes medieval i que, malgrat ser molt a prop de l'autopista, és encara avui un dels grans racons desconeguts del Penedès.
2: Sendes.
0: Doncs baixem autopista cap avall i deixem Torre-ramona al Penedès i ens anem una miqueta més avall, a les Terres Tarragonines. Concretament, anem cap a les muntanyes de Prades. Xavi Tió, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Avui tornem a les terres de les muntanyes de Tarragona, perquè ens entenguem, i concretament aquesta Serra de Prades, per fer una ruta de senderisme per aquesta zona, oi?
3: Ah, això mateix, trenquem la tònica de les darreres propostes berguedanes i ens n'anem, com bé deies, cap a terres tarragonines. Ens n'anem cap a les muntanyes de Prades i, en concret, cap al Baix Camp. Us proposo una volta, en sentit horari, que, sortint del petit poble d'Arbolí, ens pujarà a l'ermita de Sant Pau, d'allà farem cap a la Collada dels Colls, ens acostarem a visitar el llogaret abandonat de Gallicant per després enfilar-nos al Puig de Gallicant i per l'altre cantó baixar als Colls. D'aquí anirem a traspassar la carretera, passarem per la Pineda dels Frares, baixarem per les costes de les Cingles cap al Camí de les Cingles, que ens durà a la plana de Mas d'en Bruno, i d'allà ens arribarem al Cingle Blanc per fer el tram més espectacular i divertit de la ruta, resseguint una estreta feixa per una cinglera, de la qual sortirem pel Grau de l'Embut a buscar altra vegada la carretera i, planejant entre antics camps d'avellaners, tancarem el cercle per entrar de nou a Arbolí.
0: Un poble, Arbolí, que de fet també és el punt de sortida d'aquesta ruta, oi?
3: Això mateix. Anem a començar a caminar al poble d'Arbolí, on hi arribem des del Coll del Forja. Deixem el cotxe als rentadors que hi ha a l'entrada del poble i agafem el carrer del Trinquet, que ens porta al carrer de Sant Pau, on trobarem senyals del GR7, que seguirem cap al nord un breu tros fins que, al poc de sortir del poble, deixarem el GR per agafar un interessant corriol empedrat que s'enfila per la costa de Sant Pau i que conserva encara els murs de pedra seca per marcar les ziga-zagues amb branes i amb trencaaigües. Anem pujant per entre Garric, Estepa, Bruc i Romanins a trobar un camí que de seguida ens acosta a l'ermita de Sant Pau. És un edifici petitonet amb una casa annexa i està situat tot en una balconada penjada sobre el poble amb un bon mirador. Bé, de darrere de l'ermita surt un corriol, està indicat, i que ens acaba de pujar en un no-res fins a l'enrunat Maset del Nadal, amb una preciosa era força ben conservada al davant. I d'aquí, ja planers, per entre Pineda Jove, anem cap al Lobaga dels Clots de Gallicant, que ens du fins al Collet dels Colls, on retrobem els senyals del GR7 que havíem deixat abans i que puja des del poble pel camí vell d'Arbolí a Gallicant. L'agafem cap a l'esquerra, deixem les runes del Mas del Valent a la dreta i sortim a la plana del Manuel, als afores del llogaret de Gallicant. És un llogaret totalment enrunat, però que fa uns 3 anys va sorgir un projecte de revitalització per restaurar-hi l'activitat agrícola i volien plantar-hi vinya d'altura i recuperar els elements tradicionals del paisatge. El que fem és, després de visitar la mica de runes que en queda, ens enfilem fort, poc més d'un centenar de metres, fins al Puig de Gallicant, és dins de la llista dels 100 cims de la FEC, amb un vèrtex geodèsic al capdamunt i un bon mirador també de les muntanyes veïnes. I en baixem després per l'altre cantó fins als Colls. És una altra collada on agafem unes pistes que ens van remuntant suau fins a Lo Collet Alt, on creuem la carretera que uneix Mont-ral amb el Coll del Forja. D'allà, per la Pineda dels Frares, una pineda realment bonica, passem per l'extrem de l'antic campament militar dels Castillejos, encara amb restes de la pista americana d'entrenament, i després baixem decidits fort per les costes de les Cingles a buscar el camí de les Cingles, que cap a ponent ens mena a la plana de Mas d'en Bruno. Aquí retrobem la carretera i l'agafem avall uns 400 metres, passem pel costat d'un camp de vol d'Ala de Pendent i deixem la carretera per anar a buscar un senderó que, entre la brolla, baixa a un mirador en una cinglera orientada sobre el Forja i que després s'acaba de baixar fort per anar a posar-se ben bé al mig de la cinglera. Estem al Cingle Blanc i tenim per davant el tram més espectacular i divertit de la ruta. Deixem l'antic camí empedrat que baixa el Forja i anem seguint a mitja paret una feixa rocosa que es va estrenyent. Trobem un primer pas amb un cable per ajudar-nos a superar un sortint de la paret. És un pas curt però aeri i arribem al poc en un colze que ens orienta a una raconada magnífica que traspassa el barranc del Raba per un tram molt estret on haurem d'anar amb compte. Més endavant el camí ens du a passar per una altra o per una balma d'uns blocs de pedra enormes que s'han desprès de la cinglera i seguint la feixa per entre trossets de bosc d'alzina arran de paret anem a passar un segon cable, també un tram aeri una mica més llarg que el primer. Seguim el camí fitat, anem a trobar un tercer pas amb un altre cable, és un tram penjat però amb molt bones preses, fem encara un bon tros de, per la feixa sota un munt de vies d'escalada fins a desembocar en una petita canal fàcil que superem amb l'ajut d'una corda i acabem de fer els darrers metres de la feixa que va perdent a poc la verticalitat fins a sortir a un camí principal també empedrat que pel grau de l'embut ens puja altre cop al damunt de la cinglera. Aquí traspassem una tercera vegada la carretera i de pla per terreny argilós i obert anem a passar per la zona coneguda com les Guixeres i entre camps d'avellaners abandonats, antics ceps i algun ametller també avui perdut, passem per darrere el cementiri d'Arbolí fins a desembocar de nou a la carretera per fer els darrers metres fins a retrobar els antics rentadors.

0: bàsicament pels trams aeris del cingle blanc, sobretot no recomanables per a gent amb vertigen.
1: I les referències a internet?
0: Doncs a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Ermita de Sant Pau, Gallicant, Puig de Gallicant i cingle blanc des d'Arbolí, d'un usuari que ja és com de la família, que es diu Tot Natura.
1: I el saludem des d'aquí, si ens escolta. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
0: Salut i República.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
3: Hola, em dic Marta Pujol i us parlaré de dos viatges que vaig fer a les illes Açores.
1: Terceira, una de les 9 illes de l'arxipèlag de les Açores, rep aquest nom perquè va ser la tercera en ser descoberta pels portuguesos, però curiosament també és la tercera en superfície. De forma oval i orografia molt complexa, Terceira se situa en el bloc d'illes centrals i té la seva capital en la vila d'Angra do Heroísmo, una bonica població de cases pintades de blanc i esglésies imponents. De seguida en fem recorregut per posar la cirereta a aquesta interessant proposta de les illes més remotes, les Açores.
3: Em va cridar molt l'atenció en tota l'illa la gran quantitat d'hortènsies que hi ha de tots colors, sobretot de color lila, però és que a vegades arribes com panys de paret, sencers, que et pots fer una fotografia i sembla que estiguis doncs, en un edifici que sigui ple d'hortènsies. En aquest jardí botànic n'hi havia, bé, a banda d'hortènsies, molta exuberància, vegetació i molt bonica. El primer dia, només arribar, ens vam allotjar a l'hotel i llavors doncs, vam anar a fer un vol pel que hi havia més a prop de l'hotel i llavors doncs, vam fer la coneixença d'un capellà, el padre Francisco, que ens va fer visitar una mena de construcció que ens va cridar molt l'atenció i que són típiques de Terceira, que se'n diuen imperios. Els imperios venen a ser com capelletes, molt petitones. Per fora són normalment pintats blancs, de calç, i aleshores estan com ribetejats de colorets. Doncs un pot ser de color verd, un altre pot ser de color taronja, un altre pot ser de color blau, amb una forma molt característica, doncs, de petita capelleta, doncs fa com una punxa, i llavors doncs, pot tenir un batent o tres, depèn, no? Però no hi pots accedir des del carrer peu pla perquè la porta està elevada. I llavors doncs, t'han de portar literalment una escala per pujar. N'hi ha per tota l'illa d'imperios. Ens va explicar molt bé el que eren. Jo vaig interpretar que venien a ser com confraries. Llavors, doncs, cada barri o cada petit poblet té la seva i es distingeixen de seguida. Quan entres, et trobes com amb una mena d'altar, però no hi ha cap imatge. Hi ha corones i ceptres de plata i teles de seda. I a tot estirar, doncs, l'Esperit Sant. Sembla ser que estan dedicades a l'Esperit Sant. En origen era per fer culte a l'Esperit Sant i servien, doncs, també una mica per fer almoina als pobres. Llavors, a l'imperio del padre Francisco ens va convidar a sopar aquell dia i estàvem preparant unes quantitats impressionants de carn, de vedella, que sembla ser que en origen doncs, aquests àpats eren per donar als pobres, per fer caritat, però ara jo penso que és festes restringides i privades i que per tant nosaltres allà hi fèiem més nosa que servei, no? Al port vam reservar també una excursió per anar a veure golfinyos i balenes. Però aquí no vam tenir tanta sort, vam veure només dofins. Les balenes devien estar a l'altra illa. I llavors, doncs, aquesta, com que és de forma arrodonida, doncs sí que vam anar cap al centre. El cim més alt és a la Serra de Santa Bàrbara. Deu tenir uns 1.000 metres d'altura. Llavors, doncs, des d'aquí, doncs, pots veure bones vistes de l'illa, però anant en compte també amb la boira. Vam anar dos o tres cops i un va ser molt curiós perquè vam arribar, no es veia res, estàvem a punt de baixar i llavors vam veure que la,

0: la boira estava esbandint ràpidament. Correu, correu, correu, veniu, veniu, veniu. I sí, sí, vam veure, però ràpidament, així com havia desaparegut, va tornar a aparèixer. I en canvi, doncs, no sé si al cap d'un parell de dies sí que vam veure que les condicions eren bones, vam tornar a pujar amb calma, sí que ja vam poder veure millor tot el panorama. I després, per mi, el que és la joia de la corona és també el centre, el que en diuen el Gardo Carbao, que és la xemeneia volcànica que pots baixar i visitar per dintre. Ens van dir que només se'n poden visitar tres al món. Una a Indonèsia, em sembla que van dir, l'altra a Islàndia i aquesta tercera. Llavors, doncs, lògicament, ells ens van dir que la que és més bona, més bonica, més barata, que s'hi pot arribar doncs de manera més fàcil, perquè amb una has de caminar no sé quan, l'altra et cobra no sé quan més i tal, era aquesta. Però és que realment és espectacular. Et fiques allà dintre, baixes potser uns 100 metres de profunditat, llavors s'han originat diferents grutes o coves per allà dintre, al dintre de tot hi ha un petit llac, hi ha una humitat tremenda, contínuament van caient gotes, les parets estan tupides de molsa, et va regalimant l'aigua, i llavors, doncs clar, quan estàs a baix de tot, que tens el llac als peus, aixeques la vista i, clar, veus tota la paret amunt, com si estiguessis a l'interior d'una xemeneia, i a dalt de tot el foradet arrodonit a través del qual pots veure el cel, la llum exterior.
1: Punt i final d'aquest capítol 528 del Sendes. Esperem que us hagin resultat d'interès els nostres continguts. I ja ho sabeu, podeu recuperar-los entrant al podcast de la xarxa Més i buscant el nostre programa. I ara els crèdits. L'Andreu Ortega, al control de so, el Xavi Tió, a la redacció, i qui us parla, a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Gràcies per escoltar-nos. Si us sembla, ens retrobem la setmana vinent. I aneu on aneu, tingueu sempre una molt bona ruta.
2: Un batec invisible que connecta el món. Una veu que t'informa del que passa al teu voltant, que desperta la imaginació. Un pont entre generacions. La banda sonora de les nostres vides. La veu que es manté sempre al teu costat. La ràdio evoluciona, es transforma, però la seva essència sempre es manté. La ràdio local, sempre amb tu.
3: Bona nit. Reflexionar ens ajuda a créixer.

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol, del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost, de les 21 i 30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador, guió mig, dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Tens alguna cosa a dir?
5: 972 51 12 68.
4: Digues la teva i t'escoltarem.
6: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
7: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
8: Et volem escoltar.

Kitchen, yo. Dear my baby, play that. Play

0: Benedict dos frutos. Això, vinc a veure si en sabem més coses. Fred.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.
3: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
4: És una producció, associació, Ramplamflimfla i Déu-n'hi-do.
5: Molts voluntaris anònims, que és com es fan les coses en aquest país.
6: Oh, que bé!
7: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
8: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.
9: Amb tots vostès, una havanera que porta per nom...
10: El vell Joan Carles.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si no tinguessin cap color, potser serien com les rates. Segur que no sabeu de què us parlem, però això és el que diu el poema que ara sentirem. Ui, ens ha sortit un rodolí.
3: Hola, em dic Marcus Aurelio Pinto. Vaig a llegir un poema que es diu El Pintor. L'autor és Gianni Rodari. He trigat el poema perquè m'agrada molt els dibuix. Comencem. Això era una vegada un pintor pobre com una rata. No tenia ni un sol color.
2: Moltíssimes gràcies, Marcus. El poema que ens has llegit ens ha fet veure que tenir molts colors és tenir un gran tresor. Ui, un altre rodolí. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
4: Deixa'ns un missatge al contestador.
5: I parlant d'emocions,
6: 35.

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
1: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
2: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
3: Cervells Ràdio Vila-sacra.
2: Una finestra oberta.
4: Una ventana abierta.
2: A un futur sostenible.
5: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
6: Una finestra oberta.
7: A un futur sostenible.
3: Sensacions Ràdio Vila-sacra.
2: Tal qual.

0: tothom. Com en diem del conjunt de gatets parits d'una sola vegada? He sentit camada? Mec! Per expressar aquest significat, en català tenim el mot ventrada. Va tenir 5 gatets d'una ventrada. En català, camada és sinònim de gambada, que vol dir una pasta llarga. És tan senzill com pensar que camada ve de cama i gambada ve de gamba. Sí, gamba també és sinònim de cama. Tenir una bona gamba vol dir tenir una bona cama. Mireu l'origen dels mots llestos. Els gatets neixen del ventre i no de les cames.
1: Bé, no?
2: Màgica, plena de música i cultura.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui. Vaja.
3: Sí, és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Has sentit a parlar dels aliments ecològics certificats? Són garantia de control i de màxima qualitat, garantia de sabor i garantia de salut. Busca l'etiqueta al segell del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, CCPAE. Pensa en la teva salut i en la dels teus. Planta't, consumeix ecològic. Més informació al web ccpae.org. Generalitat de Catalunya.

0: gent de cafè. I una vegada, vàrem arribar a la duana de la Jonquera, ens agafen el sucre i ens el deslliguen i ens troben el cafè. I ens ho van quedar tot, el sucre, el cafè i tot.
1: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
2: Què vols dir?
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Això sí.
5: És així i ja està.
6: Ui, quina joia que ve ara.
2: Tant, que Déu-n'hi-do.
3: Sí.
7: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai, ai. I ara?
8: La vida és molt més gran.
9: On hem anat? Doncs hem anat fins a Vilamalla, al bell mig de l'Alt Empordà. I parlarem amb un home tranquil, pausat com els seus ànecs. En Marc de Collbert ens parlarà de tots els ets i uts d'aquesta palmípeda que ens dona tan bons fetges. Amb torradetes o sense, avui, ànec. Comencem.
2: Pep Noguer.

0: Avui toca a l'Empordà, avui toca per aquí al costat de Figueres. Quina sort que no fa tramuntana, a veure si trobo en Marc. Mira'l, sí. Marc, què tal, com estàs?
1: Hola, Pep. Bé, home, bé, molt bé, vaja.
0: Escolta'm, quina barba que portes, no? No et vivis mai amb barba.
1: És el que es diria una barba de confinament. Quan va arribar el coronavirus vaig pensar, mira, ara no m'afaitaré fins que passi tot això, i ja quasi veig que podré fer de Pare Noel, pràcticament, o de Rei Mag, potser.
0: Ostres, més que, clar, jo sempre havia vist així un tio bona persona, i ara, més a més de bona persona, veig que fas cara de filòsof. No sé si els ànecs de Collbert també imperen, diguem-ne, filosofia.
1: La filosofia també l'hem d'aplicar molt, amb els ànecs. També tenim la nostra filosofia i, si faig cara de filòsof, potser em creuran més ara, els ànecs.
0: Mira, aquest matí, quan m'he aixecat per venir-te a veure, he anat a baix el greix, perquè a més ara també jo, amb aquest confinament que anem passant, que sembla que no ens acabi de deixar, i dic, ostres, i tenia, mira què tinc aquí. Has vist quina planxa? Et sona aquesta planxa o no?
1: Sí,
0: aquesta
1: sí.
0: La va fer el teu pare.
1: Sí, i tant.
0: Això és un prototip, Déu-n'hi-do, el teu pare sempre ha sigut una persona emprenedora ja, i a més ara que diguem-ne que el tenim jubilat dels ànecs, però segueix inventant, no? És un inventor nat, en Gregori?
1: Sí, té una ment que està destinada a inventar, i és un cul inquiet, d'un cul de mal seient, i sempre està rumiant i pensant en quin en pot fer i què pot enginyar, i sempre s'està inventant alguna cosa o altra, i aquesta planxa realment va ser un molt bon invent.
0: Clar, la gent ara no la veurà, però perquè els que ens escoltin, és una planxa rodona que la part central és una mica més alta que la part, diguem-ne, de les vores, no? I això per què és?
1: Doncs és una planxa expressa per fer el foie gras a la planxa, el fetge gras a la planxa, i llavors, perquè com que el fetge gras, quan el fas a la planxa, sempre et deixa anar el seu greix, el seu oli, doncs perquè aquest oli regalimi i se'n vagi cap a les vores d'aquesta planxa, i a més té aquest recollidor de greix, que a sobre va parant aquest recollidor i tot el greix queda acumulat en allà, i es caramelitza perfectament, doncs, el tall de fetge gras.
0: Ara has dit la paraula, no? Fetge gras, no? Jo me'n recordo, diguem-ne, quan era petit, i d'ànecs i de fetge gras, el més semblant a que sentíem a parlar era el paté, no? Paté i fetge gras no és el mateix.
1: No. S'associava molt abans, potser parlem de 30-40 anys enrere. Ara ja penso que hem anat divulgant i que ja es coneix bastant la diferència.
0: L'ànec també, en certa manera, té la seva controvèrsia, com poden tenir molts animals avui en dia, que això ja en parlarem, però escolta'm, primer comencem per la raça. La raça d'ànecs, la raça d'embocar ànecs i d'embocar oques, no és una raça convencional, no?
1: No. Inicialment, el que es feia servir era l'ànec mut, l'ànec berberí, també conegut, que és un ànec originari dels Andes, d'Amèrica, però aquest era un ànec molt delicat, tenia molts problemes, i llavors problemes de salut, de ronyons sobretot, i així, i aquest ànec, doncs, es va anar substituint per un creuament entre aquest ànec mateix, el berberí, i l'ànec pequín. L'ànec pequín entendríem que és l'ànec blanc, el típic ànec xerraire, el que tothom coneix, no? Doncs el creuament d'aquests dos ànecs va crear un ànec que se'n diu mular, perquè és una mula, que un mascle i una femella d'ànec mular no es poden reproduir per ells mateixos, sinó que necessites un pare berberí i una mare
0: d'ànec
1: pequín, de l'ànec platirrincos, i per tant, doncs, amb aquestes dues races aconseguim un ànec que és molt resistent, molt rústic, que no necessita prendre medicació de cap mena, que tu el deixes al camp i l'ànec, doncs, no té cap problema de salut.
0: Tot terreny, no?
1: Exacte, tot això, exactament, un ànec tot terreny, un ànec tot terreny.
0: Jo recordo que ja fa una època en Gregori deia, aquests mulars són en Carl Lewis. Ara, clar, ara en Carl Lewis ja el devem tenir jubilat de córrer, ara hauríem de dir un altre nom de l'època, perdó, però jo me'n recordo que en Gregori deia, aquest ànec és un Carl Lewis, no? Volem dir, aquest pot córrer i
1: sí,
0: això en sí, no?
1: Traslladant-ho a Catalunya seria, i no tant a la muntanya però més a la plana, perquè estem a l'Alt Empordà, a la plana de l'Alt Empordà, diríem que seria un Kilian Jornet.
0: Exacte.
1: Un Kilian Jornet de la plana.
0: Exacte.
1: Perquè estan tot el dia a l'aire lliure, tot el dia moguent-se amb la llibertat que ells volen.
0: Això és el que ara dius de la llibertat. És interessant perquè, clar, quan estem parlant d'un animal que a més el que volem és no només la seva carn sinó també el seu fetge, necessitem un animal atlètic, no? Quin és el dia a dia, diguem-ne, des de que l'animal us arriba, si no recordo malament, amb 7-8 hores de vida fins que arriba a, diguem-ne, a l'escorxador?
1: Doncs, tal com bé dius, arriba amb 7-8 hores de vida dels incubadors de França. Aquí, doncs, a Catalunya ni a Espanya hi ha incubació d'aquest tipus d'ànec. Llavors, quan arriben, evidentment, són pollets que encara no tenen pluma, els hem de posar en unes naus climatitzades, simulant, doncs, l'escalfor que tindria, doncs, l'ànec sota la seva mare, no?, abrigat per les plumes.
0: De fet, jo, això a casa, jo me'n recordo quan érem petits, que quan naixien pollets a l'hivern, els posàvem en una caixa amb una bombeta, no?, amb la gallina, i, escolta'm, allà estaven ben fantàstics. Perdona, sense la gallina ja, no? I a la calor, no? De fet, feu el mateix, no?
1: Sí, sí, sí, és exactament el mateix. És esperar una mica, unes 3-4 setmanes, que l'animal li neixi la pluma. Llavors la pluma ja li fa de protector de la fred, no? Llavors aquest és el primer procés, aquestes 3-4 primeres setmanes que els tenim en aquestes habitacions amb calefacció de 25 graus, que estiguin a 25 graus per poder, bueno, que no es refredin, que puguin créixer bé. I un cop ja els hi surt la pluma, llavors ja els posem a l'aire lliure. En aquesta segona fase de creixement passen als camps que tenim, i en aquests camps, doncs, estan pasturant. De fet, no és un animal caminador, d'acord? És un animal més aquàtic, és una palmípede, per tant, doncs, és un animal que li agrada molt l'aigua, però que també camina. Llavors camina, doncs, d'una banda a l'altra, i nosaltres, per obligar-lo també a que camini més, doncs els hi posem l'aigua a un costat i el menjar a un altre, i així, doncs, com a mínim estan obligats a moure's per estar forts i resistents.
0: Sí, perquè si no són mantes per naturalesa, no?
1: Sí, la veritat és que sí, que estan més estassats i ajaguts que no caminant, d'acord? En aquest aspecte segur que no s'assemblarien gaire en Kilian, però sí, són animals que estan prenent la pluja, prenent el sol, prenent el que el clima els hi dongui.
0: Clar, hi ha una cosa que és molt interessant, que moltes vegades, no? És allò que a vegades, per desconeixement, parlem, no? La gent parla i ja està. I és el, diguem-ne, aquest últim procés, és a dir, l'ànec té aquestes 3 setmanes, com deies, després es passa al voltant de 3 mesos, diguem-ne, aquí al camp a l'aire lliure, menjant a un costat, beguent a l'altre, i arriba el moment de l'embocament, no? L'embocament és una sobrealimentació a partir de blat de moro, no?
1: Sí, sí, sí. Això és un procés natural que fa l'animal, l'ànec i les oques també ho fan, que quan han de migrar, han de fer una migració, doncs s'atipen de menjar per poder volar, doncs, 300-400 quilòmetres sense haver de parar i baixar del cel a tornar a menjar i alimentar-se. Llavors, aquest procés, nosaltres, doncs, com que és un procés natural, doncs el fem amb ells en l'últim moment, quan l'animal ja és adult, doncs és el procés que els hi fem, que els entrem ja, els traiem del camp, els posem en unes naus climatitzades que simulen, doncs, un canvi d'estació, per tant un procés migratori, i això genera que l'animal, doncs, li entri molta gana, tingui molta gana, i a partir d'aquí nosaltres els hi donem el blat de moro amb gra i també barrejat amb una mica de blat de moro triturat per facilitar-li més la digestió.
0: De fet, és molt curiós, ara quan hi hem anat i el que hem fet ha sigut sortir d'aquesta part de la granja, perquè els ànecs han d'estar molt quiets i molt tranquils, però això ho fem a fora de la granja, però m'he fixat en unes quantes coses. Escolta'm, primer, jo a casa encara no tinc aire condicionat, i aquests ànecs tenen aire condicionat. És per això, no per la climatització.
1: Sí, sí, sí, exactament. Tenen les naus aquestes, són climatitzades, i llavors ells denoten el canvi de temperatura i dir, pep, passem de tardor a hivern, doncs hem de migrar, o passem d'hivern a primavera, doncs hem de fer una migració, no? Doncs aquests canvis climàtics, ells genèticament el perceben com un moment de canvi, i per tant és un moment d'alimentació, de menjar, menjar, menjar i menjar.
0: Escolta'm, una altra cosa que m'he fixat és que, així com hi ha sempre la imatge, no, aquella imatge antiga de que els ànecs estan en llocs on no es poden moure, això, escolta'm, aquí no, aquí els ànecs estan en petits cercles, però que hi ha 6 o 7 ànecs, però que es poden moure lliurement.
1: Sí, sí, això és un canvi que s'ha fet pel benestar de l'animal, s'ha cregut oportú i s'ha fet, doncs, que els animals estiguin en companyia i tinguin un espai més ampli per poder-se moure i que no estiguessin com estaven, doncs, fa 7 o 8 anys enrere, que estaven en gàbia individual. Doncs ara estan en un espai col·lectiu on, bueno, pues estan més còmodament. És una mica més difícil per treballar, més feixuc, però l'animal té més benestar i al final el que busquem nosaltres és un animal que tingui un gran benestar, perquè si no, no fa un bon foie gras, i és un dels nostres objectius. Si l'animal no està ben cuidat, no està ben alimentat, està tranquil, i totes aquestes coses que fan que estigui bé, doncs no aconseguim un bon fetge gras. Si no aconseguim un bon fetge gras, doncs no ens guanyem la vida, i per tant és un negoci que no funciona. Per tant, necessitem de que l'animal estigui en perfecte estat, super ben cuidat, sense estrès, sense neguits, i que visqui el més feliç possible.
0: Escolta, veig ànecs aquí, quan parlem de collverd sempre parlem d'ànecs. L'oca és un animal una mica diferent, tot i que també podem fer el foie gras, no?
1: Sí, genèticament també fa migracions i també fa el mateix procés a nivell d'alimentar-se per fer un fetge gras i tenir una reserva energètica. El que passa que és un animal diferent, no és la mateixa família, i és un animal que també el seu foie gras és molt apreciat, però és un animal més costós de produir, i allò que explicàvem al principi, de que és un ànec, l'ànec aquest que hem aconseguit de l'ànec molar, que és molt resistent, l'oca ve a ser una mica com l'ànec berberí inicialment que fèiem, que era un animal que tenia molts problemes de ronyons, de mortalitat, i llavors, com que no donem medicació en els animals, perquè els animals, tota la medicació, doncs, passa pel fetge, i a nosaltres ens interessa mantenir el fetge ben neutre, ben natural, doncs l'oca era un animal que no sortia rentable perquè hi ha molta mortalitat, té molts problemes sanitaris, i després el seu creixement és més llarg. El procés aquest que dèiem, que són 14 dies finals del blat de moro, amb l'oca són el doble, són 28. Amb l'ànec els hi donem dos cops per dia d'aliment, amb l'oca són 3 cops per dia i el doble de dies. I al final no acaba sent tan rentable.
0: Escolta'm, fem una cosa, anem cap a la cuina, perquè clar, això que et deia abans al principi, no? Quan hem començat aquesta tertúlia amb en Marc Solà de Collverd, jo t'he dit allò de el paté i el foie gras no és el mateix. Anem a desmitificar i sobretot a ordenar una mica el foie gras de l'ànec, foie gras de, diguem-ne, fins al paté, què et sembla?
1: Perfecte.
0: Sí?
1: Perfecte.
0: Doncs vinga, ja anem-hi. A veure, Marc, jo aquí ja veiem que tenim l'ànec, el tenim net, el tenim plomat. És molt important, sobretot, diguem-ne, aquests últims minuts fins que arriba el sacrifici, i que sigui molt ràpid el fet de plomar l'ànec i de treure-li el fetge, no?
1: Sí, hem d'intentar refredar ràpidament el fetge, d'acord? Perquè, doncs, de la temperatura de l'animal interna del seu cos, doncs, que són 32-34 graus, puguem passar-lo de seguida a 2 graus de temperatura. Per tant, tenim el nostre escorxador, doncs, té una cadència que tenim calculat que en 40 minuts aconseguim que el fetge de l'animal ja estigui a la temperatura de 2 graus, i a partir d'aquí no es reprodueixin els microorganismes, d'acord? Quedin latents i el producte no es pugui fer malbé.
0: És un fetge gras que veig aquí, aquesta caixa que està plena de gel pilé, cobert evidentment per una capa de plàstic, que hi teniu fetges que fan al voltant d'uns 400 grams, 500, potser inclús n'hi ha algun de 700, no? Què fa que un fetge, diguem-ne, sigui més gran o sigui més petit?
1: Bona pregunta, eh? Mira que quasi que portarem 40 anys en aquest món i encara ens costa saber com transforma un ànec d'una manera i un ànec d'una altra, criats del mateix lot, menjant el mateix aliment, que et semblaria que són iguals, però uns doncs aconsegueixen acumular més greix en el seu fetge, altres el aconsegueixen, no n'aconsegueixen tant i potser el posen més a la pell. És complicat, eh? És una bona pregunta que encara no l'hem solucionat.
0: Clar, el que tinc clar jo és que no et sabria dir mai, perquè mira que moltes vegades a mesura que jo, des de que treballava al Celler Can Roca, mai vaig aconseguir, diguem-ne, saber o a veure com t'ho explicaria perquè ens entenguem. És a dir, que un fetge de 500 grams pot ser igual de bo que un de 700 o un de 450. És a dir, la mida, a veure, quan hi ha extrem sí, no? Però la mida, hi ha una mida que no fa que el fetge sigui millor o pitjor, no? Com també, per exemple, a vegades veus que un és una miqueta més tovet, però quan és més tovet sí que veus que el fetge és una mica més gran. Potser és perquè la metamorfosi de l'hidrat de carboni sí que l'ha transformat, no?
1: Sí. En principi, jo penso que el pes ideal, crec que seria entre 600 i 700 grams, seria el pes ideal. Després, en aquí potser apreciaries al màxim les virtuts d'un bon foie gras. El que passa que després hi ha gent que busca la rendibilitat també, no? La productivitat d'aquell producte, i llavors com més greix té, el que dèiem abans amb el tema de la planxa del foie gras, el foie gras deixa anar, té un punt de fusió amb poca temperatura a fon i per tant deixa anar el greix. El greix és el que té assimilat en el fetge. Si aquest greix, si l'ànec en té més, per tant és més gran, en deixa anar més i per tant tu treus un rendiment inferior. Llavors ja també es busca l'equilibri entre el rendiment i la qualitat. I jo crec que l'equilibri entre els 600-700 seria una mica la mida més bona.
0: El foie més perfecte de tots, el més maco, el que no té cap tipus d'imperfecció, li dieu foie extra, no? Foie gras extra.
1: Sí. A l'hora de classificar els foie gras, una mica, ens basem en tres paràmetres. Un seria el pes, que ara en parlàvem, doncs un fetge de 550 fins a 700 seria el bon paràmetre del tema del pes. El color ha de ser un color groguenc, un color de palla, un color així groguenc, que no tingui hematomes, i després la textura, que també l'has parlat abans, no? Ha de ser un fetge que ni sigui molt tou ni sigui molt dur, que sigui tipus mantecós, tipus una mantega, que tu apretis amb el dit sense fer molta força i, per exemple, et deixi l'empremta marcada. Aquesta seria una bona textura pel fetge gras.
0: Després tenim el primera, no? I tenim el fetge segona. El fetge extra, per què el fem servir? Diguem, una cosa seria allò que diem per fer-lo poelé, no? Per fer-lo a la planxa. És un fetge que és de... Bueno, és fantàstic, perquè a més també té tota aquesta puresa, no? Però hi ha una cosa que a mi em té el cor robat, la nineta dels ulls de Collbert, que és el foie gras celler. Què és el foie gras celler?
1: El foie gras celler ja seria un foie elaborat a partir d'una matèria prima que seria un foie gras extra. Ràpidament, el primer i el segon, dels tres paràmetres que havíem dit abans, el primer només en compleix dos i el segon només en compleix un, i l'extra compleix els tres paràmetres. I el foie celler és un foie molt natural, que el que fem és desvenar el fetge, treure-li les venes i els nervis, macerar-lo, i després el que fem és cobrir-lo de sal. Vale, l'emboliquem amb una gassa i el cobrim de sal i no li fem cap tractament tèrmic. Per tant, aquest fetge no tindrà un procés de fusió, no ens deixarà anar greix perquè no té cocció, d'acord? I per tant podem aprofitar els fetges més grans, que són els que més greix tenen i els que ens donen aquesta textura més de mantecositat, aquesta textura tan extraordinària, no? que bé, dius que el foie celler és una meravella.
0: Després vindria el micuit, no? Què és un micuit? Perquè molta gent, no? Veus als restaurants encara micuit de foie gras, veus terrina de foie gras, no?
1: El micuit, de fet, s'associa molt al fetge sencer elaborat. Seria també d'un fetge extra, desvenat i salpebrat, però el micuit l'únic que li diu és el sistema de cocció. I vol dir que és una pasteurització. Micuit vol dir que tu l'has pasteuritzat. Per tant, seria més correcte parlar d'un fetge sencer mi cuit, vol dir que és un fetge sencer que l'hem desbanat, l'hem desnervat, l'hem macerat, però no li hem trencat l'estructura, no l'hem triturat, i per tant és un fetge sencer. I a partir d'aquí, aquest fetge sencer l'hem cuit amb uns paràmetres de pasteurització, no l'hem esterilitzat, per tant manté encara molt els sabors, no té un gustos de torrat perquè li hem fet una pasteurització, una cocció més tipus bany-maria.
0: De fet, això és el que moltes vegades veiem a les etiquetes, que diu entier, no?
1: Correcte, entier seria la denominació francesa de sencer, no? Seria un fetge sencer, foie gras entier, doncs és això, que no l'has triturat, que no has trencat l'estructura d'aquest fetge, només l'has obert per treure-li les venes i els nervis.
0: Això és el que molts restaurants ja es fan ells a casa seva, sigui doncs el bany-maria, sigui amb una cocció, diguem-ne, més tranquil·la, més pausada, però sí, clar, està bé perquè pot fondre molt poc, tot i que, clar, si et despistes, sí que fon. I, de fet, és molt curiós perquè ara em fa recordar que fa uns mesos parlàvem amb tres cuiners, un francès, un basc, i jo m'hi vaig afegir, i estaven discutint sobre quina era la millor temperatura per coure el foie gras, no? El francès deia a Michel del Nacional, d'aquí al costat, deia jo ho faig durant 3 quarts d'hora a 150 graus. L'altre deia, jo ho faig durant una hora a 100 graus. I jo li deia, ostres, dic, doncs jo ho faig durant 3 minuts a 65 graus, no? Amb una paella que, de fet, jo recordo quan en Ferran Adrià ens va fer la reflexió, que va dir, escolta'm, si en lloc de coure'l dins d'una terrina el coem ben escampat, arribarem a la temperatura cor de producte molt més ràpid. I llavors el posem dins de la terrina i quan es refredi ja es farà, no? De fet, clar, hi ha moltes maneres d'arribar al lloc, no? És a dir, tenim la tecnologia, el producte i el context i podem arribar a aquell context, no? Variar la tecnologia, però arribarem allà mateix, no?
1: Sí, sí, sí, hi ha moltes maneres d'arribar. Jo crec que no hi ha un sistema estàndard, que cadascú té la seva fórmula, i evidentment també depèn del gruix de la terrina que utilitzis, depèn de com ho facis. I també una cosa que és molt difícil i que de vegades la pots controlar potser el 95%, però sempre hi ha un punt de que cada ànec ha fet un fetge diferent i que no saps com es comportarà aquest fetge respecte al del seu germà, per dir alguna cosa. I per tant, doncs, normalment hi ha un tipus d'estàndard de fetge, com dèiem, els fetges extra, tot que tenen totes aquestes característiques, que el que fan és que es comportin bé, però de vegades algun amb els mateixos paràmetres de temperatura i de temps de cocció, doncs et deixa anar més greix del que t'ha deixat l'altre, eh? I per tant sempre té aquest misteri. Al final el foie gras té una màgia, té un misteri que, per com més tiradiques, de vegades et penses, ostres, cada vegada sembla que en sàpiga menys, no? És tan màgic que el foie gras s'escriu amb tres vocals i es pronuncia amb les altres dues. O sigui que el foie és la paraula foie, és ben bé màgica, s'escriu amb tres vocals i en canvi es pronuncia amb les altres dues.
0: Sí, sí, tens raó. I clar, ara és molt curiós perquè jo penso, el foie gras és proteïna, és greix i una part d'aigua. Per tant, quan això ho variem, el que podem fer és una emulsió, i una emulsió és el que és el bloc de foie gras i la mousse de foie gras, no? Què és un bloc?
1: Exacte, ara ja passem a una altra família de productes. Hem parlat dels fetges sencers, que seria el celler i l'entier amb aquests sistemes de cocció mi-cuit, i després ja quan triturem el fetge, doncs ens podem aconseguir, doncs, fer un bloc de foie gras si l'únic que hi afegim és una mica d'aigua per fer aquesta emulsió. Si triturem tot el fetge, el salpebrem i el marinem amb armanyac, amb oporto, amb
0: garnatxa,
1: amb el que es vulgui, doncs, però triturem, desfem l'estructura, doncs amb això aconseguim un bloc de foie gras. Aquest bloc de foie gras també podria ser mi-cuit si el coguem amb sistema de pasteurització, o podria ser esterilitzat. Ràdio i per tant amb uns gustos més torrats, més cremós, més cremadets, no?
0: Sí, més cremalitzats.
1: Sí, i per tant, això, si només utilitzem foie gras d'ànec com a producte sòlid, estem parlant del bloc de foie gras. Si en aquesta emulsió de foie gras d'ànec hi afegim greix d'ànec, fetge de pollastre, o d'ànec no embocat, o alguna llet o algun altre producte, llavors ous, no? Ous, per exemple, doncs estaríem parlant d'una mousse de foie gras. Si parlem de mousse de foie gras, el mínim que marca la normativa és un 50% d'aquesta matèria sòlida ha de ser fetge gras d'ànec.
0: I també hi ha la mousse de canard, la mousse d'ànec, que llavors és una altra història, ja? És a dir, mousse de foie gras és una cosa i mousse d'ànec és una altra.
1: Correcte. Si, ha, si posa mousse de foie gras, ha de portar un 50% mínim de fetge gras d'ànec. I una mousse de canard, mousse d'ànec o mousse de pato, com se li vulgui dir, aquí ja intervenen, no, no estàs obligat a posar fetge gras d'ànec, per tant, abarateixes molt el producte i pots barrejar-hi greixos, fetge d'ànec, però que no sigui d'ànec embocat, fetge d'oca, fetge d'ànec oca no embocada, de pollastre, del que vulguis, i aquí ja s'eixampla molt el ventall de productes que hi pots posar a l'interior. Llavors sí que has de mirar bé les etiquetes i també que el paladar digui a veure què, com ho troba, no?
0: Clar, jo sempre dic, moltes vegades quan parles, com que venim, diguem-ne, d'una època en què sempre, jo no sé tu, no, però jo crec que sempre ens han ensenyat a comparar, no? Quan tu eres jove, no?, i anaves a beure cervesa fa 40 anys, tu anaves al bar i demanaves una cervesa i no podies triar com ara, no? Et deien aquesta de Barcelona o aquesta de Lleida, no? I deies, bueno, aquesta, deies Quinto o Mitjana, no? Quan fumaves era ros o negre, no? Sempre ens han ensenyat a comparar, no? I moltes vegades comparem coses que són incomparables. A vegades, per exemple, la gent diu, no, clar, però és que una mousse és que no és tan bo com un foie. Jo sempre dic, escolta'm, és que és una cosa totalment diferent, és a dir, no podem comparar coses diferents. Una mousse d'ànec és una cosa i un fetge enter és una altra, vull dir, són coses incomparables.
1: Sí, sí, no són comparables, són coses que no es poden comparar. Llavors, la mousse és la que seria la pasta fina, d'acord? Seria una pasta...
0: Un untable, no?
1: Un untable, val? I després, quan hem iniciat també que parlàvem del paté, doncs el paté ja és una pasta granada, que pot ser de porc, de qualsevol animal, d'acord, amb greixos, amb proteïnes i qualsevol barreja que s'hi pugui posar.
0: Clar, un paté, el que coneixem és com un paté de campanya o un pa de fetge, no? com es diu per aquí a l'Alt Empordà i tota la part del Pirineu, en el que hi pot haver-hi foie gras o no, no?
1: Exacte. Dir,
0: pot ser un paté d'ànec amb foie gras o un paté sense foie gras.
1: Exacte, no? I per tant són productes completament diferents, tot i que portin la paraula paté en el seu nom, no?
0: Clar, ara hem parlat, diguem-ne, de totes les interioritats de l'ànec, però clar, l'ànec em sembla que és una mica com el porc, no s'aprofita gairebé s'aprofita tot. L'ànec, la gran part del greix, a diferència del que molta gent es pensa, és dir, l'ànec és molt gras, és gras, però diguem-ne, la gran majoria de greix que el porta la pell, que es separa molt fàcilment.
1: Sí, sí, sí, és un de fet és un animal molt magre, molt magre. Porta molt de greix, però com bé dius, l'acumula o en el seu fetge o l'acumulen a la pell. Llavors la pell, sí que per exemple el magret d'ànec, que seria la petxuga, doncs sí que porta un gruix de pell, que és la part que acumula greix, no? I la cuixa doncs també porta la seva part de pell, que és el greix que ha assimilat. Però tot el que és la carn, és una carn vermella, és una carn, doncs, bueno, per mi és una de les carns més sanes que hi ha en el mercat, perquè és un animal que viu a l'aire lliure.
0: Escolta'm, la cuixa confitada, la seva màxima esplendor, no?
1: Sí, és un producte, aquest sí que és un producte molt antic, molt tradicional, i s'ha de fer de la manera tradicional. Per més invents que hi hagin hagut, jo crec que la cuixa confitada, o el bracet, o el pedrer confitat, s'han de fer, i es fan, o és com ho fem nosaltres, és amb el mateix, amb la mateixa pell de l'ànec, aquesta pell greixosa, el que fem és la fonem, l'escalfem, i per tant en fem un oli, però és oli simplement de la pell de l'ànec mateix, i a partir d'aquí hi submergim a baixa temperatura, que vagi fent la xup-xup, les cuixes, els bracets, que són les ales,

0: aquí estan molt feliços, no? Jo que sempre t'he vist també aquí primer al costat de, del teu pare i ara portant les rendes d'aquesta pagesia de l'ànec, penso, ets feliç fent el que fas?
1: Sí, sí, sí. Es podria dir que va ser com un últim intent del meu pare abans de tornar a la ciutat, per dir alguna cosa, va ser fer els ànecs aquests, i ha anat sortint, i ara doncs som uns amants del món de l'ànec, del foie gras, i la veritat és que contents d'haver fet créixer el que va iniciar-se doncs fa quasi 40 anys en un mas aquí a Garrigàs, doncs que fèiem 10-12 ànecs, i que a partir d'allà doncs haguem anat amb l'esforç i amb el sacrifici, evidentment, perquè si no tens això no s'aconsegueix pràcticament res, però amb la tenacitat i el treball i anar avançant, doncs arribar doncs on hem arribat ara, no? Estem molt contents i feliços d'on estem.
0: Marc, gràcies per aquesta magistral lliçó d'entorn de l'ànec, i records en Gregori.
1: Moltes gràcies, Pep.
0: Ja sabeu que sense pagesia no hi ha cuina, i de postres avui us hem preparat una cita d'en Hiro que diu així: has de dedicar la teva vida a ser mestre de la teva habilitat. A passeu!

0: Bona nit.
1: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'havanera. Avui un nom empès en la història de la música a Catalunya, Xavier Montsalvatge, un compositor que va fer força feina en favor de l'havanera. Saludem en Martí Bacardí, que avui ens parlarà del compositor referent de la música contemporània a Catalunya. Com estàs, Martí?
1: Bon dia, amics de l'havanera. Escolteu amb atenció que la cosa es posa interessant. El dia 11 de març de 1912 va néixer a Girona en Xavier Montsalvatge i Bassols. A la seva ciutat natal va rebre les primeres classes de violí, des d'on ben aviat, amb només 9 anys i degut a la mort del seu pare, es va traslladar a viure a Barcelona amb el seu avi. Allí va continuar els estudis a l'Escola Municipal de Música de Barcelona, amb professors tan destacats com Lluís Millet o Enric Morera.
0: Molt bé, el bo i millor d'aquella època. Nen amb talent i grans mestres, apuntava segur a una excel·lent formació musical.
1: Sí, en Xavier va agafar amb seguretat el camí de la composició musical, tot i que s'ha de dir que se sentia molt atret pels continguts de l'Escola Musical Francesa, ideals pels quals va deixar al marge l'estètica dels seus primers mestres a Barcelona. Després de guanyar, amb 21 anys d'edat, el 12è Premi de Composició Concepció Rebell i Civils, amb la seva obra Tres Impromptus, va poder viatjar a París, on va tastar de primera mà l'estètica puntera en aquell moment a Europa, de compositors tan destacats com Erik Satie o Maurice Ravel.
0: Un músic amb fortes expectatives en Xavier Montsalvatge, demostrant una gran vàlua i bona feina seguint referents capdavanters del moment. Es trobava en bon moment, oi?
1: I tant! El 1936 va guanyar el Premi de Composició Felip Pedrell. I també en aquella època es va dedicar a la crítica musical al diari barceloní El Matí i després al setmanari El Destino. Moment en què seguia treballant l'estètica musical de rellevants compositors del moment com Alban Berg, Rodolfo Halfter, Robert Gerhard i Manuel de Falla, entre altres. I el 1942 presenta les obres on treballa la politonalitat, obres que s'inspiren moltes vegades en la música de caire popular, això sí, portades sota l'aixopluc de la música culta del moment.
0: Molt interessant, un músic amb claríssima vocació per la composició musical. Vocació i èxit.
1: Sí, era un compositor reconegut. I en aquella època va començar a establir contacte amb el compositor Frederic Mompou. Un contacte que va passar a ser una gran amistat durant la resta de la seva vida. També va ser en aquella època professor a l'Acadèmia Marshall i a l'Escola Pianística del difunt Enric Granados.
0: Està molt bé el que expliques, però de l'havanera res de res encara. Què va fer el mestre Montsalvatge per l'havanera?
1: Precisament ara t'anava a introduir el tema. Mira, el 1945, exactament el 18 de març, es va estrenar a Barcelona la seva obra Cinco canciones negras para soprano y piano, una obra amb un important èxit internacional que no va trigar a orquestrar i que va encetar el que es denomina l'estil antillà de Montsalvatge, un estil centrat en la Cuba que es va perdre a finals del segle XIX.
0: Ara m'agrades. Segueix, company. Què més va passar al respecte?
1: Montsalvatge va recuperar diverses havaneres directament dels pescadors de la Costa Brava en el seu recull titulat Àlbum de Havaneres de l'any 1948, que, com vam explicar a la primera temporada, va publicar amb Néstor Luján i Josep Maria Prim. Escoltem una d'aquestes havaneres, molt bonica. Porta el títol La reina del placer.

0: Preciós aquest tema. Seguim. Suposo que la creativitat d'en Xavier Montsalvatge va continuar a l'alça, però anem al que de debò ens interessa. Alguna cosa més referent a l'habanera?
1: Clar, el 1951 va escriure El Cuarteto Indiano, obra amb la que va guanyar el premi Samuel Ross. Escoltem-ne l'Allegro Rítmico.

0: i la música contemporània. Ens queda lluny de l'havanera, però a prop a la vegada. Va ser reconegut en vida el mestre Montsalvatge?
1: Ui, moltíssims. A veure, pensa que va escriure música fins a la seva mort. Sempre música de gran valor artístic. Me'n deixaré molts de premis i reconeixements, però a part dels ja citats abans, destaco també Premi Òscar Esplà l'any 1958 per l'obra Partita Espiritual. Premi Lluís Millet pel 50 aniversari del Palau de la Música per l'obra Cant Espiritual. El 1969 el govern francès el va nomenar Cavaller de l'Ordre de les Arts i de les Lletres. Premi Ciutat de Barcelona l'any 1980 per l'obra Metamorfosis de Concerto. La Creu de Sant Jordi de la Generalitat l'any 1983 i el Premi Nacional de Música l'any 1985. A part, també va ser catedràtic de composició del Conservatori Municipal de Barcelona, entre moltíssimes altres tasques. Però, malauradament, va morir a Barcelona el 7 de maig de l'any 2002.
0: Quina figura més important! Hem parlat d'en Xavier Montsalvatge, un compositor de grandíssim recorregut i reconeixement. Acabem escoltant una altra obra d'estil antillà, l'obra per a piano, Havanera.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Creu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas i se situa en el 3,2%. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual a l'inici de la temporada turística, on els paquets de viatges han pujat gairebé 8 punts. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu és membre de la UGT.
3: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
2: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i a Girona.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: On les cançons lliguen amb la història.

0: I parlant d'emocions,
1: 59.
2: Mare meva.
3: Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
4: Doncs sigueu molt benvinguts una setmana més als oficis del llibre, aquesta visió panoràmica del món de la literatura i tots els oficis que tenen una o altra cosa a veure. Avui tornem als autors, tornem als escriptors i avui fent una mirada històrica. Tornem a fer una immersió històrica, ens acostarem al temps de la Guerra Civil Espanyola des d'un racó tan simbòlic per Catalunya com és la muntanya de Montserrat. Ens acompanya una de les primeres espases del món de la novel·la històrica en català i si no, que ell ens digui el contrari després. Entre les seves produccions s'hi compten novel·les tan destacades com El pont dels jueus, de 2007, La venjança del bandoler, que va ser Premi Néstor Luján de novel·la històrica el 2008, L'arqueòleg el 2010, L'últim abat el 2012 o El primer heroi el 2014. No ens n'estem de citar-ne d'altres com L'estrapo, publicada el 2015, aquella novel·la basada en l'espoli del romànic català, o el Premi Ramon Llull, que va guanyar el 2018 amb La força d'un destí, traduïda al castellà, l'anglès, l'holandès i el búlgar. Ara fa no tant de temps, el 2020 publicava Paraula de jueu i el 2022 guanyava el Premi Prudenci Bertrana amb El fabricant de records, inspirada en la figura del fotògraf Valentí Farnyoli. I avui se'ns presenta a la ràdio amb La muntanya del tresor sota el braç, una aproximació a un capítol poc conegut de la nostra història, mostrant-nos com Montserrat va esdevenir un refugi providencial per a la supervivència d'un dels símbols més estimats de Catalunya. Ell és en Martí Gironell. Martí, sigues molt benvingut a la ràdio. Què tal?
5: Moltes gràcies, ben trobat. Molt d'il·lusió de tornar als oficis aquí a l'Escala, perquè, home, formar part d'aquesta feina d'escriure i de transmetre a través del llibre, doncs això, sensacions, reflexions, emocions, sentiments, per mi és un honor i molt content de ser-hi una vegada més.
4: Dèiem que aquesta novel·la va inspirada en un text, en un temps o un context com és el de la Guerra Civil.
5: Sí.
4: Encara no s'ha escrit tot sobre la Guerra Civil.
5: Exacte, tu ho has dit. I a mi m'ho preguntaven sovint. Ara ho deies, que he fet molta novel·la històrica, ara que repassaves alguns dels títols, i sempre tothom m'acabava preguntant, no, però sempre hi havia algun moment que et deien, escolta, i tu com és que no has escrit de la Guerra Civil? I jo deia, home, s'ha escrit molt sobre la Guerra Civil i jo no sé pas què hi puc aportar de nou, perquè no tinc res que em faci ballar per un peu en aquest sentit. Però clar, quan et trobes amb aquesta història, que em va arribar així de manera molt tangencial, penses, home, doncs potser ha arribat el moment d'abordar-ho, de finestrejar en aquest moment històric que encara a dia d'avui dona per novel·lar, no? Com demostra La muntanya del tresor, perquè és un capítol, com tu deies, molt desconegut, un episodi de la nostra història que ha passat molt desapercebut, de com va entomar la guerra o com va passar la Guerra Civil Montserrat, aquest indret que tu bé deies que és molt simbòlic, és una talaia molt representativa de casa nostra i que al marge de les creences i de les ideologies, tothom hi té un vincle o altre amb Montserrat, no? I quan vas coneguent tots aquests detalls que el lector, que els oients trobaran a La muntanya del tresor, encara jo crec que fa que te la miris d'una altra manera i que encara la consideris més especial, no? Per com va resistir i per tot el que va veure.
4: I per què ara? Deies, m'han preguntat, sí, vegades per què no has escrit mai res sobre la Guerra Civil. Com ha anat? Montserrat ha vingut a tu o tu has anat a Montserrat? Aquest episodi ha vingut a tu o tu has anat a gratar?
5: No, una mica, o sigui, com sempre la curiositat hi és. Jo sóc un home molt curiós i si no fos per la curiositat jo crec que moltes de les novel·les que faig no sortirien, no? Però tot plegat va venir de casualitat. Els Obama i els Spielberg van pujar a Montserrat a fer una visita perquè estaven a Barcelona
4: veient
5: el concert de Bruce Springsteen,
4: sí,
5: i això va sortir tot arreu. Doncs jo estava de promoció de la novel·la anterior, de la Valentí Farnyoli, que deies, El fabricant de records, estava voltant per la Terra Alta i vaig escoltar a la ràdio l'Òscar Verdagí, que és el que fins aquest estiu ha estat el cap de premsa i comunicació de Montserrat, que ens coneixem de quan vaig fer L'arqueòleg, que és una altra novel·la ambientada no tant a Montserrat, però sí en un personatge d'allà, que era el pare Ubach, el nostre Indiana Jones, i el vaig sentir que explicava, doncs, que havia anat això, voltant per Montserrat amb els Spielberg i els Obama, i que l'Spielberg li havia dit que allò era un escenari natural, molt, molt filmable, no? I molt de pel·lícula, i l'endemà el vaig trucar, dic, tu, que et vaig sentir a la ràdio i tal, dic, no vau pas parlar amb l'Spielberg de fer la pel·lícula del Paro Bach? Diu, no, diu, però ja m'agradaria, dic, bueno, dic, la de Himmler venint a buscar el sang real tampoc, no, dic, perquè de nazis ja en té la pipa plena l'Spielberg, diu, no, home, no, diu, ja saps que hi ha altres històries, diu, mira, diu, per exemple, la nostra bibliotecària, l'Àngels Rius, està treballant en un llibre que ha de sortir d'aquí un any i mig, d'un moment històric molt desconegut, que és la Guerra Civil a Montserrat. Diu, puja un dia, te la presentaré i que t'ensenyi tot això que està treballant, tota aquesta documentació que té, perquè és molt interessant i molt desconeguda. I clar, a mi ja se'm van aixecar les antenes. I dic, ja, bueno, dic, quedarem i tant, pujaré. Vaig pujar, vaig parlar amb l'Àngels Rius, me la va presentar, vam connectar, em va deixar veure tot el que estava treballant per aquest llibre que va sortir publicat a la PAM, a les publicacions de la Batalla de Montserrat, que es diu Hospital Militar, Impremta i Biblioteca a Montserrat del 36 al 39, per tant ja estem situant diverses coses importants, i vaig quedar fascinat amb tot el que m'explicava, amb tot el que vaig veure, i a partir d'allà vaig dir, sí, això s'ha de novel·lar, aquí hi ha una història, perquè quan vaig tornar i vaig començar-ho a comentar gent al meu entorn, tothom em deia com,
4: això és apassionant i no era conegut.
5: No, o sigui, jo sempre ho he dit, inèdit no ho és, perquè hi ha hagut llibres que se n'han parlat, hi ha llibres del pare Massot, el monjo de Montserrat, que ho ha tocat, hi ha biografies de personatges que van estar allà com Carles Gerard o el seu fill, o el mateix doctor Riuporta, que portava a l'Hospital Militar, però clar, són llibres que costen molt d'arribar al gran públic. En canvi, a través d'una novel·la pots crear una ficció, pots vestir un relat versemblant, evidentment, i ser molt respectuós i rigorós amb els fets i amb la documentació que tens, però vestir un relat que s'acaba convertint en una eina que tu dones als teus lectors coetanis per entendre què va passar quan nosaltres no hi érem en aquell moment, no? Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, m'hi vaig posar.
4: Doncs fem dos blocs, entenent aquell moment, Montserrat i aquells anys, seria el context. Llavors hi ha uns personatges que viuen en aquest context. Uh-huh. Parlem primer del context. Sí. Què va passar? Com va viure? Què és aquest fet tan especial? Home. O aquestes coses tan especials que passaven a la Guerra Civil, en temps de la Guerra Civil 36-39, en un lloc simbòlic com és Montserrat?
5: Pensa que d'entrada, quan veus que Montserrat aconsegueix esquivar les flames, clar, estem pensant que en aquella època gairebé totes les esglésies, o la majoria d'elles,
4: van anar d'un pèl, expliques.
5: Sí, totes les van cremar, o la majoria de temples, esglésies, tot va passar pel encenedor, diguéssim. Uh-huh. Per què Montserrat se salva, no? Clar, quan només d'entrar veus que gràcies a una maniobra ràpida entre l'abadia de Montserrat i la Generalitat de Catalunya aconsegueixen que els anarquistes, els milicians anarquistes, no la cremin, dius, ep, alto, com ho fan? Fan un decret exprés pel qual la Generalitat s'apropia, s'incauta de l'abadia de Montserrat i la converteix en una propietat del poble, i Montserrat és del poble. Fan uns cartells que així ho indiquen, la donen a un petit destacament de 15 Mossos d'Esquadra que pugen a Montserrat, ho encartellen tot, i amb els canons, amb els fusells esperant que arribin els milicians. Pugen, evidentment, al cap de mitja hora, tres quarts, carregats amb dos o tres camions amb bidons de benzina amb aquesta idea, i quan arriben allà i es troben amb aquella realitat i els diuen, ei, que Montserrat és del poble, vosaltres que sou els grans del poble,
4: cremareu una casa del poble?
5: Cremareu una cosa que en realitat és vostra? Eh que no? Ostres, no. Agafen cap i cua i se'n van. I a partir d'aquell moment l'estatu quo de Montserrat canvia. I enviaran un comissari polític, que és en Carles Gerard, amb la seva família, a viure allà. Aquests Mossos d'Esquadra també s'hi quedaran, i les seves famílies hi pujaran a viure. I, per tant, Montserrat s'acaba convertint, primer, en un lloc de refugi per moltíssima gent, no només per aquests Mossos i les seves famílies, sinó per molta gent que hi puja, perquè han sentit dir que Montserrat és un enclavament que, tant per republicans com per nacionals, és un indret que cal preservar, que s'ha de deixar tal qual està, no? Que no se li pot fer res. I, per tant, això fa que totes aquelles persones que veuen que els pobles i ciutats on viuen la guerra s'hi està instal·lant, doncs fugen cap allà. Després, a més, s'acabarà convertint en un hospital militar, amb més de 3.000 llits. És un senyor hospital, això.
4: Poca broma.
5: No. I, a part, Carles Gerard té l'objectiu, perquè aquest és el que li diu la Generalitat, de mantenir obert Montserrat, perquè hi ha tot un ecosistema que ha de continuar en funcionament. El despullen de qualsevol activitat religiosa, evidentment, perquè són republicans i amb això no hi creuen, però sí que mantenen viu i obert el lloc on hi ha tot el patrimoni que representa el país, no? I per tant això és el que s'ha de mantenir. El museu continua obert, la biblioteca continua oberta, i s'estableix, de fet, com una mena de puja i baixa, perquè des de Barcelona estan, s'hi pugui fer una comunicació directa, i per tant, durant la Guerra Civil hem d'entendre que hi ha visitants, que hi ha turistes a Montserrat, cosa que també costa d'entendre. Clar, imagina't O imagineu-vos tot el remenament que hi ha a Montserrat en aquell moment. Llavors, clar, quan veus tot això, dius, ostres, i jo com ho explicaré tot això per fer-ho creïble, perquè la gent ho entengui? Quan saps que d'entre els 700, les 700 persones que hi ha a Montserrat que s'han d'evacuar, hi ha l'escolania de Montserrat, i que tots tornen cap a les seves famílies, penses, bé, si n'hi ha un que és orfe, s'haurà de quedar dins, i per tant, des de dins estant, serà molt més fàcil que ens ho pugui explicar. I és quan neix la figura que seran els nostres ulls allà dins, és la veu que et va guiant per tota aquesta història, que és en Benet, nom de Déu, no?
4: I aquí entraríem a la següent pregunta, que és dir, aquest és el context, llavors qui viu aquest context? Aquí comença la ficció, i és extraordinari la delicadesa o la tendresa de seguir aquesta història des dels ulls d'un infant de 11 anys.
5: 11 anys, sí, 11 o 12 anys.
4: En Benet, aquest escolanet, que va veient tot això, però amb el carinyo amb què ho descrius, des de l'òptica d'una criatura, no? Que descobreix, sí, una mica aquella edat de descobrir el món. Aquest... i està descobrint un món absolutament xerbotat.
5: Exacte.
4: I caòtic, com és en un context de guerra.
5: Tu has dit, clar, ell ve d'una disciplina de l'escolania, abocat al cant i a la música, i de cop i volta la guerra trasbalsa la vida de tothom, també de la mainada. Però clar, la mainada són els primers que s'adapten molt ràpidament als canvis, no? I vaig pensar que explicar-ho a través del seu punt de vista, a l'hora d'abordar una qüestió que encara a dia d'avui aixeca molt de sospita, i he vist que encara representa, doncs, que hi ha famílies que encara no la tenen ben resolta, aquesta situació, i les seves ferides encara estan obertes, lluny de cicatritzar i de tancar-se, vaig pensar, serà una manera molt original i una perspectiva nova, en aquest sentit, d'oferir la mirada d'algú que encara és innocent, que és tendre, en certa manera, i neta de qualsevol... això, de qualsevol ideologia, no? Ja l'anirem veient com creix, perquè també és una novel·la de creixement, el veurem créixer físicament, perquè creix molt ràpid, evidentment, però també ideològicament, sentimentalment, emocionalment, no? I ell serà l'encarregat d'anar-nos, a través de les seves preguntes, dels seus dubtes, d'aquestes ganes de saber, de conèixer, que tenen la mainada, no? No només ensenyar-nos racons i raconets de l'abadia i del massís de Montserrat en si, perquè la muntanya també és un personatge en ell sol, sinó que anem veient a través dels seus ulls tots aquells que hi passen durant aquells anys, no? I tret d'ell i dos més, la resta tots són personatges reals, des del president Lluís Companys, el president Azanya, que hi va viure també tres mesos, el lendacari Aguirre, el doctor Trueta, que hi puja des de l'Hospital de Sant Pau a treballar per l'Hospital Militar, a la vella Dorita, la vedet del, sí, del Molino, que hi anava a fer espectacles en un garatge que es condiciona, perquè una de les característiques que té Montserrat en aquella època és que es vol que la vida, en majúscules, continuï sent tan normal com ho era fins a l'època en què no hi havia guerra, no? Fins que abans que esclatés la Guerra Civil. Evidentment que això costa perquè tot va canviant, però s'hi esforcen a fer-ho, no? I els que ràpidament, com deia abans, s'emmotllen aquesta nova situació són els nens, que continuen anant amunt i avall, anant a escola durant els primers mesos, anant amunt i avall amb l'aeri, baixen fins a Monistrol per anar al cinema, per exemple. Passen moltes coses, no? Però alhora també anem veient el soroll de la guerra, que cada vegada es va costant més a Montserrat, i les seves conseqüències, que van fent forat, mai tan ben dit, a tot aquell indret que s'ha capgirat amb l'arribada de la guerra. Però insisteixo, la mirada que hi aporten els nens, perquè és en Benet i tota la colla d'amics seus, fa que tu miris des d'una altra perspectiva i que no hagis de mullar-te tant, diguéssim, i que tu com a lector, tu com a lectora, ja interpretes moltes de les coses que ell no sap veure, per molt que els hi expliquin les coses, no?
4: Ara em fas pensar, quan dius té un avantatge fer-ho amb ulls de nen, fa que no t'hagis de mullar tant, i per què no et pots mullar? Perquè encara hi ha massa ferides obertes.
5: Exacte,
4: perquè
5: sí.
4: encara no es pot explicar tot, diguem-ne.
5: A veure, i perquè també has vist que ni republicans ni nacionals van fer-ho tot bé, no? Com, uh-huh, com és normal, no? I per tant dius, no tinc cap...
4: Som humans, som imperfectes.
5: Exacte, no tinc cap interès de teledirigir la mirada del lector cap a una banda o cap a l'altra, sinó d'obrir-la, i la perspectiva sigui molt més àmplia, i que traslladar la responsabilitat al lector i dir, a veure, aquest nen, evidentment que el faig parlar jo a partir de la documentació que tens, però t'està ensenyant el tauler de joc, tots els personatges que hi han, i per què es belluguen com es belluguen, i per què fan el que fan en funció del marc mental d'aquella època i de les condicions que han canviat respecte a fa 3 dies, com aquell qui diu, no? Per tant, amb tot això, jutja tu, lector o lectora, què fan i per què ho fan, no tant si ho fan bé o si ho fan malament, sinó per què ho fan amb motiu de les circumstàncies que viuen, no? I per tant, empatitzar-hi i arribar-te a preguntar, jo què faria en el seu cas, no? Parlo de Fra Ares o Fra Carles, que és el porter, és un personatge real, que és el que obria i tancava Montserrat, que està obertament decantat cap a una banda, els nacionals, o de la manera que pensa el mateix Carles Gerard, el comissari polític, o en Joan Busquets, que és la seva mà dreta, o el mateix Fra Cervera, que és un frare determinant en aquesta història, que és la veu de la consciència, l'home savi, que és qui s'encarrega d'anar explicant les coses en Benet i de retruc també nosaltres.
0: Que és tot un model per en Benet.
5: Exacte. I que és una mica aquella relació d'avi-net, no? De dir, preguntar coses que no entén, dubtes que té, i que alhora també ens permet a nosaltres reflexionar sobre certes coses. Però per això et dic que...
0: Relació avi-net i que a nivell de relacions intergeneracionals, si el Fra Cervera podria fer el paper d'avi, i en Benet era molt crític o havia trobat molt a faltar el seu pare. Exacte. Fins que descobreix que per què el havia trobat a faltar.
5: Exacte.
0: Perquè havia estat tancat a la presó.
5: Sí, sí. No? Aquesta és una de les qüestions que el lector també anirà trobant, que són alguns d'aquests petits detalls que vas fent servir per farcir la novel·la, la part més fictícia, que t'ajuda a anar trenant la història amb els fets reals.
0: Vas posant emoció,
5: reals,
0: no? Exacte. Les emocions humanes que necessàries en una narració com aquesta.
5: Totalment, i que en un context de guerra com el que estem vivint, hi són més de flor de pell i estan més marcades, fins i tot aquests gestos més humans. Jo l'altre dia deia que en una guerra que normalment sempre et deshumanitza, però també hi ha certs gestos, certs valors que t'humanitzen, i veure'ls, en aquesta novel·la n'hi ha uns quants, veus la relació dels diversos personatges a partir de tenir aquest grau d'humanitat que veus que encara no s'ha evaporat del tot, no? I en aquest sentit, veure com un nano de 11, 12, 13, 14 anys va veient molt ràpidament com evoluciona tot plegat, en tots els sentits, no? Farà que també ell creixi i que algú que ja és molt viscut i que ja ho és, diguéssim, ja està de tornada de tot, li pugui fins i tot també fer certes confessions i secrets que serveixen també per mantenir el pols narratiu de la novel·la, i que té a veure amb aquest tresor que diu el títol de la muntanya, no? I que et manté enganxat fins al final, amb certa incertesa.
0: Martí, la percepció de Montserrat ha canviat en la teva persona abans i després d'aquesta anècdota de trobar el fil d'aquesta novel·la i després d'haver elaborat tota aquesta novel·la?
5: Canviar no, però sí que s'ha ampliat, no? S'ha eixamplat, allò que et deia, la perspectiva la vas eixamplant, i ja no és aquella només...
0: Li coneixes més les interioritats.
5: Exacte, coneixes més la intrahistòria, i encara sí que ha canviat en el sentit de dir això que et deia, no? Que és el que espero que vegi el lector, els oients, de mirar-se amb uns altres ulls, de veure aquesta capacitat de atresorar moltes coses, te la miris i d'on la miris. Vull dir que no té una lectura només única i direccional, sinó que té moltes de mirades, d'aproximacions, de perspectives, i aquesta possibilitat de poder-hi entrar a través de la Guerra Civil me l'ha fet veure, i per tant també valorar des d'una altra perspectiva i entendre molt més aquest caràcter simbòlic, aquest caràcter resistent, resilient, que té tota la muntanya. Com deia a l'inici, al marge de qüestions de fe o de creences o d'ideologies, de dretes o d'esquerres. O sigui, hi ha una connexió, hi ha com un vincle que cada vegada que hi tornes fa allò que te la miris d'una altra manera i que t'eixampli la mirada, i alhora també els pulmons, que és el que va moltes vegades a buscar-hi la gent, no? a oxigenar-se. Doncs també hi és aquesta possibilitat, no? En aquest Montserrat.
0: El lector hi és, i està sent de forma massiva. Ai, en tot cas, matisa-m'ho fins a quin grau massiu o no, perquè aquesta mateixa setmana avui llegia, avui mateix, en un dels principals diaris en català, que era el top de vendes, La muntanya del tresor. N'estàs content com està anant aquesta arrencada?
5: Molt, molt. Vaja, jo només tinc paraules de gratitud. O sigui, són gràcies repartides a tot el territori pels lectors que ho fan possible, que des del 23 d'octubre que va sortir la novel·la fins aquests dies, doncs el manté sempre allà dalt. La segona edició va sortir abans del Pont de la Puríssima, i la tercera és prevista que surti just passat les festes de Nadal. Vull dir que estic molt content, molt, però molt content, de veure com els lectors l'estan rebent, i com que es llegeix molt ràpid, perquè és una novel·la curta però molt intensa, perquè passen moltes coses.
0: Ja en tens un altre punt.
5: No, això sí, perquè això per descomptat, perquè jo, com que sóc un gul de mal seient, i com et deia abans, molt curiós, tinc un parell de coses engegades des de ja fa temps i que van creixent, a més a més també perquè els temps editorials són molt lents. O sigui, quan jo he donat l'original, abans no surt, passen molts mesos pel mig, i llavors tu tens temps de fer moltes coses i per tant de fer créixer diversos projectes. No, però ho dic perquè moltes persones ja m'han dit que ja han anat trobant diversos tresors durant la lectura de la novel·la, a part del tresor al qual fa referència el títol de la novel·la, i que es consubstancia amb una cosa, amb un objecte, al final ja ho trobarà el lector, no? Però em refereixo que el que em diuen els lectors és això, que s'ho han passat molt bé, que han descobert moltes coses que no sabien, i que això sempre és d'agrair, no? Que diguin, escolta, jo he entrat aquesta novel·la d'una manera i n'he sortit d'una altra, no? Molt més ric, molt més... I he reflexionat sobre certes coses, perquè l'altre dia recordo que en Guillem Terribas, que em va fer la presentació a Vilablareig, em deia, bueno, sí, es llegeix molt ràpid, diu, però no vol dir que hagi de llegir de pressa, eh?
0: Bueno,
5: exacte, aneu-vos-hi aturant, perquè, i ell anava llegint coses, hi ha certes reflexions que val la pena de fer i d'aturar-s'hi i gairebé com de tornar-ho a rellegir, perquè no és només, sí, una aventura, que hi és, que hi ha aquest trem i aquestes ganes de que vagis passant pàgines, però alerta que el passar pàgines no et faci perdre també no la densitat, però sí que es pot llegir des de diversos punts de vista i que no només hi ha l'aventura, sinó que hi ha una aventura per pensar i per reflexionar al voltant, no?, dels fets que passen i per què passen.
0: Des dels oficis tenim la vocació d'acostar als oients materials editorials que corren al nostre entorn. A un cul de mal seient, com t'autodefinies fa uns instants, Martí, et queden temps per llegir?
5: Oh, i tant, jo m'imposo llegir.
0: Què tenim ara damunt la tauleta de nit o al despatx o a la butaca o el lloc preferit per llegir?
5: Mira, ara m'estic llegint perquè em fa il·lusió i ens coneixem Les que no dormen naix, de la Dolores Redondo, que és l'últim llibre que ha tret, i l'estic llegint. És a dir, allò que sempre la gent es pensa, que els que fem novel·la històrica només llegim novel·la històrica, no. És així. A part, tinc també sempre a la tauleta de nit, m'acompanya les obres completes de Joan Margarit, de la poesia de Joan Margarit, i gairebé cada dia, a part d'intentar llegir un capítol o mig capítol de qualsevol novel·la que estigui llegint, com em recepto, com aquell que diu, una píndola poètica de Joan Margarit. M'agrada molt i valoro molt la feina de concreció i de definició que fan els poetes i aquesta capacitat que tenen, no? I m'agrada moltíssim. Sempre que puc intento tenir poesia a prop i novel·les tantes com pugui. Pensa que també hi ha molts companys i companyes que et demanen que els hi presentis les seves respectives, i ara fa relativament poc també em vaig acabar de llegir Les noies de Sants, de la Tània Juste, que em va demanar que li presentés, i per tant és un exercici que procures d'anar fent. No sempre pots llegir tot allò que voldries, tens moltes coses a prop, però bé, van formant part de la llista i estan allà. Però ja et dic, ara mateix estic amb aquesta de la Dolores Redondo.
0: Hem espiucat una estona del temps de Martí Gironell, aprofitant que avui venia a l'Escala a presentar aquesta muntanya del tresor. T'agraïm efusivament aquesta presència i la facilitat de gestió de les entrevistes que hem tingut sempre, amb anteriors entrevistes, amb aquesta i les que segurament vindran.
5: Espero que sí.
0: La ràdio és casa teva, Martí, moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres, salut i llibres.
3: Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
0: I seguim amb els oficis del llibre, aquest cicle de bibliòfils que han passat per casa nostra, amb la Judit Covenyaguardia. Judit, benvinguda una setmana més.
1: Gràcies.
0: Avui per presentar-nos la figura de Frederic Marès i d'Olubol, nascut a Portbou al setembre del 93, 1893, mort a Barcelona el 16 d'agost de 1991, a l'edat de 98 anys. O a punt de fer-ne 98. De la figura de Frederic Marès, fes-nos en 5 cèntims.
1: Doncs mireu, en Frederic Marès, i heu voltat per Barcelona, segurament fins i tot heu entrat i heu fet un cafè en el que són els jardins del que era casa seva i del que ara és el Museu Marès, al costat de la catedral, mirant a la catedral pel carrer que puja per l'esquerra, per entendre'ns. Doncs en Marès fou escultor i col·leccionista, però va ser més coses. A partir d'aquesta base, era fill d'un llibreter antiquari, va assistir a l'Escola de Belles Arts, a la Llotja, i es va formar com a escultor. Allà també va ser mestre, una mica més tard, i va treballar amb un escultor modernista, que a vegades en algú li pot sonar, l'Eusebi Arnau. Va participar en moltes exposicions, etc, etc, etc. És a dir, va seguir la seva carrera d'artista. Durant la Guerra Civil ja despunta amb una cosa. Va col·laborar i molt amb la Generalitat de Catalunya per salvaguardar el patrimoni artístic. Va participar en la protecció de l'edifici del Seminari Conciliar i posteriorment en la reconstrucció de la Basílica de Santa Maria del Mar. Un cop acabada la Guerra Incivil, el 1944, va rebre un encàrrec i va encarregar-se de restaurar les escultures dels panteons reials del monestir de Poblet. A partir d'aquell moment va fer moltíssims encàrrecs de tipus funerari, és a dir, si us passegeu per cementiris hi trobareu moltes escultures boniques, per cert, fetes per ell. Fent-ho curt, crea un museu el 1948, s'inaugura de forma oficial el Museu Frederic Marès, del qual en va ser director fins al dia que es va morir, i el divideix en dues parts. D'una banda, la col·lecció d'escultura i l'anomenat gabinet del col·leccionista, que es pot visitar des de l'any 96. I tenim allà l'estudi biblioteca de Frederic Marès, que és un espai situat a la segona planta de l'edifici on exhibeix la seva obra i tot allò que va donar a l'Ajuntament. Així mateix, la col·lecció de llibres, ja us he dit abans que era fill d'un llibreter antiquari, es conserva a la Biblioteca de Catalunya. Grateu en aquí, perquè mireu els incunables i llibres antics que podeu trobar en aquesta col·lecció. Són 101 incunables de prop de 400 edicions del segle XVI i XVII, 400 exlibris, i a més hi ha molts exlibris heràldics del segle XVIII i XIX, i després manuscrits que majoritàriament són de tipus patrimonial, notarial, litúrgic, religiós, d'entre el segle XVI i el segle XVIII. Aquests manuscrits, pels que busquen arrels, són molt importants, perquè hi trobes noms, cognoms, línies genealògiques, o sigui que gràcies a la bibliofília d'aquest escultor tenim uns fons magnífics ben guardats.
0: Ja et veig, Judit, amb aquells guants blancs
1: remenant papers,
0: remenant i consultant aquestes perles del passat bibliogràfic del país. Moltes gràcies, Judit, fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana que ve.

situar el carro darrere o al costat vostre i col·locar el moneder en una butxaca exterior sense cremallera pot afavorir que algú us el prengui aprofitant la concentració de gent.

0: tanca els ulls.
1: 107 de la FM.
2: De tota la vida.
3: Us quedeu, oi?
4: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
5: Hola, em dic Ferran i ara us faré una recomanació del llibre que es titula El Papa Pispa. L'autor d'aquest llibre és en David Williams i l'il·lustrador és en Toni Ros. La història comença quan un pare és famós fent curses, però són perilloses. Un dia en Gilbert, que és el pare, té un accident amb una cursa. Va haver d'anar al metge i li van haver de tallar la cama i es va haver de retirar de l'esport. Amb la cama de pal no trobava feina i cada cop era més pobre. El seu fill, en Frank, l'ajudava, però no servia de res. Un dia en Gilbert, el pare, torna a casa amb una feina, però se l'inventa per no dir-li al fill de què treballa. Si es llegiu el llibre, sabreu de què treballa el pare. Jo us el recomano. Hi ha acció, misteri i aventures. Espero que us hagi interessat el llibre i que tingueu ganes de llegir-lo.
6: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
7: Oh, és meva.
8: No, no, és meva.
7: Meva, meva, meva.
8: No, no, no, no, és meva.
9: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
10: La calaixera més musical.
7: Uau, deixa!
11: Cançons a peu d'escala.

I un altre cop buscant en la nostra música aquelles èpoques, tot i que és un poema de peles mestres, tant la lletra com la música d'aquesta cançó de taverna, podríem parlar que forma part de la nostra cultura tradicional. És una cançó que està entre la música lleugera, potser un cop musicada, però també té un cert, potser perquè parla d'una taverna, a mi em recorda el mar, i potser es podria adaptar també com una havanera. Aquesta cançó va ser publicada amb un disc l'any 1966 per al nostre estimat Emili Vendrell, tot i que nosaltres hem escoltat una versió del cantant Diango.

0: Cançons a peu d'escala.
1: 012, la millor resposta.
2: Què, noies? Com va el repàs de les mates? Tu l'any que ve ja vas a la universitat, oi, Marta? Ho tens tot clar?
3: I tant. He escollit Estudis i Centre i he aclarit tots els dubtes gràcies al canal Universitats.
1: Si esteu pensant accedir a la universitat, entreu a universitats.gencat.cat i trobareu tota la informació oficial i les eines que necessiteu per accedir a la universitat. 100% fiable i permanentment actualitzada. Informació sobre la prova d'accés i la preinscripció. Beques i ajudes a què podeu accedir, notes de tall, tot perquè arribar a la universitat sigui el més senzill possible. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: la carta? Als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Hi ha qui creu que registrant una paraula pot atrapar el nostre sentiment. Que es pot comprar un paisatge. Posar preu al mar. Registrar una manera de viure.
2: Ràdio Vila Sacra.
1: Això és impagable. No som estrelles, no ens cal. Ni necessitem cap etiqueta per saber d'on surt la força de la nostra costa. No ens cal comprar la nostra llibertat amb diners. Potser un dia algú vol registrar Costa Brava. No serem nosaltres. Aquesta terra no ens pertany, ens inspira.
2: Ràdio Vila Sacra.
3: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Moltes malalties hepàtiques avancen de forma silenciosa durant anys i quan es detecten han avançat a una fase en què, a més, hi ha poques opcions terapèutiques, per la qual cosa la recerca es torna imprescindible. Joaquín Calvente.
2: La cirrosi hepàtica descompensada és una fase crítica de la malaltia on el dany al fetge és irreversible i afecta altres òrgans com els ronyons o el cervell. Els tractaments actuals són molt limitats per la diferent evolució de cada pacient. Per això, ara la investigació gira cap a les noves tecnologies òmiques que poden analitzar molècules de forma massiva. Destaca el seu potencial Joan Clària, investigador del Clínic i de la Fundació Europea per a l'Estudi de la Insuficiència Hepàtica Crònica.
3: Un biomarcador és útil per, en primer lloc, detectar la malaltia de forma precoçment, en segon lloc, per classificar millor els pacients, en tercer lloc, per predir l'evolució de la malaltia i, en últim lloc, per escollir el millor tractament, és a dir, per fer una medicina més personalitzada.
2: Aquesta recerca pot canviar el futur de la medicina hepàtica en desenvolupar fàrmacs que s'adaptin a cada pacient i poder així reduir la mortalitat i millorar la seva qualitat de vida. Mentrestant, els experts recorden la importància de la prevenció, evitar l'alcohol, vigilar l'alimentació i fer controls mèdics abans que la malaltia es manifesti.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra. Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Denuncien un camioner per llançar una cigarreta encesa a l'autopista AP7-Tallers. El conductor va quedar finalment detingut per trencar una ordre d'allunyament per violència de gènere. Com diem sempre aquí, hi ha cervells que no tenen remei. Els pisos a la Costa Brava s'encareixen fins a un 69% en 5 anys. Calonge i Sant Antoni, Palamós i Roses ja superen els 300.000 euros de mitjana per un pis d'uns 80 metres quadrats i el futur no promet millores. El festival Poem Estiu farà vibrar l'Empordà amb poesia, violí i dansa. Per aquesta 16a edició, dedicada als poetes Blai Bonet i Josep Piera, s'han programat 6 vetllades del 17 de juliol al 9 d'agost a Campmany, Darnius, Agullana i el celler La Vinyeta, a Masarac.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura.
1: Pel camí dels cavallers.
2: Castell de Montclús.
3: També conegut com a Castell dels Moros, el Castell de Montclús es troba dins el terme de Sant Esteve de Palautordera, al Vallès Oriental, en un indret aparentment ensorrat a l'esquerra del riu Tordera, rodejat d'unes ruïnes d'un antic poble ibèric. Avui només en resta una torre rodona d'angle i una capella en estat ruïnós. La construcció d'aquest castell data entre els segles XI i XII, si bé es va fer sobre una obra anterior, però no va tenir cap importància històrica fins al segle XIII, quan va ser la residència dels antics senyors de les Agudes Montseny. El primer membre conegut és Otto Acutens, que serà la primera anella del llinatge dels senyors de les Agudes, que més tard tindran el cognom de Montseny i, finalment, el de Montclús. El 1275, Rimbau II de Montclús va cedir els seus béns al seu oncle Ramon de Cabreres, senyor d'Anglès i de Brunyola. No és fins al 1328 quan Bernat I de Cabrera l'adquireix i l'incorpora a la baronia de Montclús. La llegenda.
2: El 1721, el senyor del castell de Montclús va ser aclaparat per un capgirell de la fortuna. Va cridar el diable i li va vendre l'ànima, a canvi que en els següents 7 anys pogués anar tirant de veta. Com que ningú no pot dir que Llucifer no tingui paraula i la compleixi, el senyor del castell de Montclús va poder viure durant 7 anys sense passar gana. La nit en què s'acabava aquest termini, el diable va trucar a la porta i la senyora l'obrí. Ella va dir-li que s'esperés un moment perquè el senyor estava fent el testament. Mentre s'esperava, la dama va tirar-li al damunt una creueta d'argent que havia posat al foc abans que arribés, i Llucifer va sortir corrent. I diuen que encara corre.
3: El castell de Montclús era un dels principals del Montseny, ja que gràcies a la seva posició estratègica sobre Palau Tordera, dominava l'entrada a la vall de Tordera. En els pendents esllavissats del turó es veuen fonaments i restes de murs que indiquen que era una gran fortalesa medieval. Precisament aquesta situació estratègica fa que tingui un accés difícil, fet que alhora confirma les seves qualitats defensives. L'accés idoni s'ha de fer per la zona de Ponent, ja que la resta del turó apareix envoltat d'un penya-segat. En trobareu més informació al web turisme.montseny.com. Si el voleu veure, en trobareu les imatges a xtech.net. També podeu consultar Llegendes de castells catalans de Pere Català i Roca, de Rafael Dalmau Editor.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Ràdio Vila-sacra 107 FM.
3: El comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
4: A la Jonquera hi ha un centre comercial on trobaràs el teu pla perfecte. Botigues de grans marques, espais outlet, deliciosos restaurants, un gran bufet, supermercat, espai infantil i aparcament gratuït. Què esperes per venir? Gran Jonquera Outlet and Shopping, el teu pla perfecte.
5: Som en Jordi, en David i jo en Joan, hortolans i pagesos, junts treballem per produir les verdures ecològiques i ecoslou de màxima qualitat i al millor preu.
6: A Orgànic Empordà produïm les verdures ecològiques per millorar la salut de les persones, per estar en harmonia amb la terra i per preservar el medi ambient. Bona terra i bon sol, dos ingredients necessaris per un bon enciam, una bona tomata, sabors de l'Empordà. El gust, la textura, la qualitat, la presència són la nostra carta de presentació. Igualment, volem estar el més a prop vostre possible, des del mercat a les botigues, que els nostres distribuïdors serveixen, fins a casa nostra, als masos d'en Coll, on les trobareu sempre fresques, de l'hort al plat. Bon profit.
7: Orgànic Empordà. Fruita i verdura de casa.
8: Psst, molt bé, no?
9: Oi que quan tens confiança en algú li expliques tot? Doncs això és el que fem a Bonària. A partir d'ara, els productes Bonària trobaràs un codi QR que et permetrà saber-ne l'origen, la traçabilitat i l'elaboració. Per nosaltres és una qüestió de transparència. Per tu, de tranquil·litat i qualitat. Bonària, directe del camp.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Doncs bé, sí que estem a punt, Joana, d'escoltar molta atenció aquesta recepta que avui ens portes i que, bueno, m'has comentat que té un nom que jo m'he quedat una miqueta parada. A veure, doncs vinga, anem-hi.
1: Bueno, sí, se'n diu cachopo. El cachopo ve d'Astúries, abans Astúries. Ara el trobes a pertot, eh? Però és un plat que és asturià. I el servien molt a les cidreries.
0: Ah, molt bé.
1: A les cidreries, el cachopo era molt i molt famós. I llavors jo he fet aquest cachopo, he intentat fer-ho com ells el fan, jo el vaig fer l'altre dia, que era el meu aniversari, i
0: ja
1: per sopar el vaig fer. El cachopo amb bous i patates fregides. Bous ferrats i patates fregides. Bueno, el cachopo és de vedella.
0: Ah,
1: és cachopo de vedella, eh? Llavors necessitem tapa plana, perquè la tapa plana és la... Jo sempre, com

0: arrebossar. Quan els tinguem, a casa els posarem a sobre el marbre amb un paper de forn blanc. I si tenim aquell martell, no sé si tu tens aquell martell petit de picar la carn,
1: sí, sí.
0: I posarem un altre paper a sobre perquè no se'ns enganxi i la picarem.
1: Molt
0: la
1: bé.
0: Picarem amb el sentit perquè ens quedi finet i ens quedin tots els talls iguals.
1: Ah, molt bé, molt bé.
0: Una vegada tinguem això fet, que en paper de forn va molt bé, el paper de forn va molt bé, ho tenim tot fet, llavors es tracta de farcir aquesta carn.
1: Ai.
0: La salarem per un cantó i llavors hi posarem aquest pernil que hem dit, però sempre tinguem en compte que hem de deixar mig dit per cantó perquè no ens surti.
1: Vale, vale.
0: Primer de tot hi posarem una capa de formatge. Un tall, normalment amb un tall n'hi ha prou, perquè el formatge si el compres...
1: I em vas fer servir tu, Joana?
0: Jo vaig fer servir el cadí. Però esclar, cada un...
1: Aquest és tradicional de sempre,
0: sí.
1: Que té un gust normal. Vale.
0: I si no, pots fer servir un abarti, un que sigui cremós així. L'abarti també és molt bo, eh?
1: Sí.
0: L'abarti
1: sí.
0: També. Doncs llavors posarem una capa de pernil, una capa de formatge, una capa de pernil i una altra capa de formatge.
1: Ah,
0: i ho taparem amb aquells talls que ja veurem que més o menys nosaltres els haurem posat que se'ns avinguin un amb l'altre.
1: Ah, molt bé.
0: Si un és més gros, més petit, per fer un llibre.
1: Molt bé.
0: I amb el morter, amb aquesta massa, acabarem de picar tot al voltant i llavors què farem? L'enfarinarem amb farina blanca, el passarem amb ou batut i després el passarem amb l'ou de rebossar.
1: Ai.
0: I tindrem, bueno, primer, llavors, abans de fer això, l'haurem salat per l'altre cantó, perquè primer el salarem per dintre, va. Després no hi tirem molta sal, perquè pensem que hi ha pernil.
1: Ja, el pernil sempre, va. Com se cou, ho deixa anar
0: això,
1: més a la brossa.
0: Això nosaltres no cal que ho fem aquell moment. Ho podem fer i llavors ho posem a la nevera 2 i 3 hores.
1: Preparat.
0: Sempre per això, amb un paper, perquè no se'ns enganxi una sobre l'altra, A la nevera, que no ens quedi enganxat. Posem una capa i l'altra capa, si no hi cap tot a la mateixa plata i hem de fer un altre sostre, i posem el paper aquest de cuina i llavors el tapem amb un paper de cuina també per a la nevera.
1: Va.
0: I després només es tracta d'agafar una fregidora si en teniu i si no una paella que tingui bol i amb un litre d'oli ben bé.
1: Ui.
0: De girassol ben bé, perquè ha d'haver gruix d'oli, que aquest oli el podrem després conservar,
1: Bueno, colar-lo i tornar-lo a fer servir.
0: Llavors l'hem de fregir, com tinguem costum nosaltres de fer-ho, no massa, pim-pam també, en 5 minuts està tant d'un cantó com de l'altre perquè no quedi massa sec. El posem amb una mica de paper absorbent. Tenim les patates fregides, que ja els hem fet mentre estan en una altra paella.
1: Les patates
0: ferrat.
1: Com les talles? En forma de patata fregida o així esqueixades?
0: No,
1: o com ho fas?
0: Jo els faig primes, jo sempre els faig primes.
1: Vale.
0: De patata llarga, de paella.
1: Vale, vale.
0: Paella però més gruixuda.
1: Sí, vale.
0: Jo sempre els faig, no són braves, són patates fregides. I llavors ho presentem, el tros de carn, les patates fregides i l'ou ferrat. I bueno, escolta, tant els nets com els grans, com... Boníssim, Queda?
1: A veure, poses aquesta carn rellena i tal,
0: sí.
1: Patates fregides al costat,
0: sí, i l'ou ferrat... a sobre de les patates.
1: Ah, vale. Bueno, això que... Val, molt
0: val,
1: bé, no?
0: Sobre les patates fregides, l'ou.
1: Un sol... Això és un àpat.
0: Una... No, això, amb aquest plat en tens prou,
1: No, bueno, ha de tipar
0: prou,
1: això,
0: Exacte.
1: Molt bé,
0: si
1: no?
0: Si tu llavors vols posar unes olives per picar, una tonteria,
1: sí, sí,
0: perquè
1: sí.
0: Mentre s'esperen... Perquè, esclar, ho has d'anar fent mentre s'esperen, que no prenguin la paciència.
1: Bueno, mira, és qüestió d'entretenir-los una mica com tu, som 4 o 5, una mica de
0: malletes,
1: alguna cosa, i ja està.
0: I que prenguin un got d'aigua o el que els agradi.
1: Molt bé, molt bé. Doncs molt interessant aquest plat,
0: I queda molt bo, Molt.
1: Sí que m'he agafat i te demano que ho tornis a repetir.
0: Sí.
1: És dir, has dit farina, ou i un altre tipus de farina.
0: Sí, i pa torrat.
1: Pa torrat.
0: Que és el que rebossem, el pa de rebossar.
1: Bueno, l'últim que l'hem de passar...
0: és el pa de rebossar.
1: Bueno, diem l'ordre, Joana.
0: Agafem aquesta vedella, tapa plana.
1: Sí.
0: 8 talls. Perquè o sigui, en quedaran 4 perquè els ajuntarem
1: farem
0: un amb l'altre, farem un llibre, però per separat. Un llibre que no com aquells, com fem el llom que diem llibrets ja tallats, no, que ens va més bé així. Llavors, els ingredients els torno a dir, els 100 grams de pernil salat, el formatge, la barti, si voleu, 8 talls, els ous, 7 ous, que els 7 ous n'hi hauran 4 per menjar-los i els altres per fer
1: el rebossat.
0: Rebossat,
1: molt bé.
0: Un quilo de patates, farina normal, la farina normal de sempre, la blanca, la farina normal i el pa per rebossar.
1: Val.
0: L'oli, un litre.

0: litro d'oli o un litro i pico de girassol. Jo sempre ho faig en girassol, tant les patates com això, eh? Perquè no l'oli aquest no te canvia el gust de la carn,
1: de la carn
0: ni queda tant. Agafeu l'oli de girassol especial per fregir.
1: Ah, també n'hi ha un oli especial per fregir.
0: Sí, canvia molt, canvia molt l'especial de fregir o l'altre.
1: Ja
0: és un oli alto eólico, se'n diu.
1: Alto eólico.
0: Bueno, ja ho diu, para freir.
1: Ah, vale.
0: Ja és especial per fregir. Ja ho dic en castellà.
1: Molt bé, molt bé.
0: Perquè ho diuen en castellà, eh?
1: Molt bé, Joana.
0: I llavors, doncs, farem això. Agafarem aquest llibret, el salarem per un cantó, el farcirem amb aquest pernil i aquest formatge, una capa primer de formatge, el pernil i una altra capa. I el taparem amb l'altre tros de carn.
1: Molt bé, molt bé. El piquem una mica,
0: amb
1: molt de carinyo.
0: Dels cantons, perquè ens quedi ben enganxat.
1: Sí.
0: I llavors el passem per farina blanca,
1: sí.
0: El passem per l'ou, que ja el tindrem batut,
1: uh-huh.
0: I llavors el passem pel pa torrat, el de sempre, el de tota la vida, de rebussar.
1: Molt bé, molt bé.
0: I llavors ja és qüestió de fregir.
1: Molt bé.
0: Eh? Jo sabeu què faig amb els ous per no deixetar. Agafo el tormic i els passo pel tormic.
1: Ah, bueno, i queda ben
0: també.
1: Ja els
0: tinc ben deixetats.
1: Bueno, esclar, i queda millor potser.
0: I llavors els poso en una plata una mica ampla que vegis que tiquem pel tall de carn i ja està.
1: Bé.
0: I llavors tens les dues plates al costat. Una amb la farina blanca i una amb l'altra.
1: Molt bé. Catxopo total, eh?
0: Catxopo total.
1: Doncs vinga, Joana, moltíssimes gràcies per aquesta aportació, una setmana més, una bona cuina, i t'esperem la propera setmana.
0: Exacte.

0: A la vida, tria molt bé de qui t'envoltes, perquè gent envejosa, dolenta i traïdora n'hi ha i molta.
1: Canviem ara de registre.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
3: Des de l'Alt Empordà al món, avui Vilamacolum.
4: És a Vilamacolum on s'alça l'esglesiola que desfà garbes de llum i entremig dels camps s'isola. Pedra en la pedra, l'alè dels passats, la construïa amb la força de la fe que, si minva, no es desnia. Prop d'ella arrenca el camí que mena al cor de les closes, leitmotiv que feu sorgir de Maria Àngels les gloses. Els xiprers, arrenglarats, vetllen vessant a vessant la mar verda dels sembrats i l'ofanó de la plana. Quan la llaura es camperola en obrir els solcs en llamines després d'imentar-ne el vol l'estol blanc de les gavines. Gavines, closes, perfum d'herba morta a fil de dalla. Roig de Vilamacolum, que la dorm i l'embolcalla.
5: Hola, Sílvia.
6: Què passa aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: T'imagines conèixer els volcans des del seu interior?
1: Vine a descobrir Espai Cràter, el nou centre de referència en volcans, ciència i societat a Olot, la Garrotxa.
0: Reserva la teva entrada a espaicrater.com.
1: Espai Cràter, un viatge al centre de la vida. Tanca els ulls.
2: Necessitem només 9 segons per crear-nos un prejudici sobre una persona. Imagina't si, a més, és cega de naixement. Però si esperes una mica més, als 13 segons, veuràs que, potser, el teu prejudici no era del tot real. Canviem junts l'enfocament? Eurofirms Foundation, potenciant la inclusió laboral de persones amb discapacitat.
3: Cellers Maset.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigent i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs anem a veure el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del compositor destacat. Parlarem de Llorenç Sales i d'Albert Font. Radiarem dues estrenes, un ball per a cobla, i acabarem amb tota la informació sardanista. Comencem amb el compositor que enceta les edicions de juliol, Rafael Figueres Auladell, en el 120 aniversari del naixement. Sardana de 1970. L'aplec de Pedralta amb la cobla Ciutat de Girona.

acabat d'escoltar l'aplec de Pedralta de Rafael Figueres, compositor destacat de Juliol, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Anem per l'espai de les biografies, començant per un gran desconegut, Llorenç Sales Tost, del que dimarts es compliran 50 anys de la mort. Llorenç Sales neix a Olesa de Montserrat el 9 de juliol de 1894 i mor també a Olesa el 21 de juliol de 1976. Compositor, director i instrumentista, estretament vinculat durant tota la seva vida a la tradició musical de la seva vila. Fill i net de músics, el seu avi, Francesc Sales, havia fundat els Nois d'Olesa l'any 1885 i posteriorment la direcció passa al seu pare, Francesc Sales Llorts. Des de ben jove inicia la seva formació musical sota el mestratge del seu pare i més endavant del compositor Daniel Blanchard, que l'orientà a la vocació cap a la música clàssica, influència que ell mateix reconegué sempre amb agraïment. Amb només 14 anys ja fou requerit per formar part d'una orquestra local, tot i que el seu pare considerava que encara no estava prou preparat. L'any següent debutava com a violinista a l'Orquestra Múnia d'Esparreguera. A més del violí, el seu instrument predilecte, també interpretava el flabiol a la cobla. La seva preparació li permeté guanyar per oposició una plaça de professor a l'Escola Municipal de Música de Terrassa, on exercí durant molts anys. L'any 1916, la família Sales protagonitza una important escissió de l'antiga orquestra Nois d'Olesa. Sota la direcció de Francesc Sales Llort es constituï la moderna orquestra Nois d'Olesa. El 1951, el pare es retira i el Llorenç Sales assumeix la direcció dels Nois fins a la dissolució de la formació el 1956. Com a compositor, a més de sardanes, escriví nombroses peces de ball i música destinada a l'orquestra. Després de la desaparició dels Nois d'Olesa, continua plenament actiu com a músic. Forma part de la companyia naviliera Ibarra, amb la qual realitza nombrosos viatges a Sud-amèrica, actuant com a violinista a bord dels seus vaixells. Malgrat que la seva figura no ha transcendit gaire més enllà d'Olesa de Montserrat, Llorenç Sales i Tost fou un dels músics que millor representà la continuïtat d'una tradició familiar dedicada íntegrament a la música. Director, professor, violinista, flabiolaire i compositor, contribuí decisivament a mantenir el prestigi dels Nois d'Olesa durant bona part del segle XX. No és casual que, 40 anys després de la seva mort, Olesa li dediqués un homenatge públic recordant-lo com el músic que va sembrar de música a Olesa i que portà el nom de la vila arreu amb la prestigiosa orquestra Nois d'Olesa, una definició que resumeix perfectament el record que encara conserva el seu poble. Aquest homenatge celebrava el 8 de desembre de 2016, on la Cobla Vila d'Olesa va interpretar 6 de les seves sardanes. D'aquestes 6 enradiarem una de familiar, dedicada a la seva filla, amb el títol de Maria Neus.

Escoltàvem la sardana de Llorenç Sales titulada Maria Neus, interpretada per la cobla Viladolesa. I diumenge l'instrumentista de trompeta i compositor Albert Fonturon en complirà 60 de rodons. Moltes felicitats! Albert Font neix a Santa Coloma de Farners el 19 de juliol de 1966. Trompetista i compositor. La seva trajectòria professional està estretament vinculat a la Principal de la Bisbal, després d'haver passat per les cobles La Flama de Farners de 1981 a 1985, Amoga del 86 al 87 i Meravella de 1988 al 89. Inicià els estudis musicals de ben jove a la seva Biel natal, sota el mestratge de Josep Carbó Vidal. L'any 1981, coincidint amb la proclamació de Santa Coloma de Farners com a ciutat pubilla de la Sardana, Josep Carbó impulsa la creació de la Copla de la Flama de Farners amb un grup d'alumnes seus. Albert Font en forma part des dels inicis. L'any 1990 ingressa a la Principal de la Bisbal, on ha seguit desenvolupant la major part de la seva carrera com a trompetista. Paral·lelament, ha iniciat una important activitat com a compositor amb un catàleg que supera la vintena de sardanes. La seva producció musical es caracteritza per un marcat component vivencial. Les seves sardanes neixen sovint de records personals, homenatges familiars o vincles amb entitats i poblacions amb què ha compartit la seva trajectòria musical. Aquesta vessant queda especialment reflectida en el concert i el disc Una vida entre notes, família i amics, presentat l'any 2023 amb la Principal de la Bisbal, en què les seves composicions esdevenen un recorregut musical per les persones i els moments més significatius de la seva vida. A més de les sardanes, Albert Font ha compost música per al món de la cultura popular. L'any 2024 estrena les noves músiques de l'Àliga de Santa Coloma de Farners, entre elles el Pas Doble de l'Àliga i el Ball Solemne de l'Àliga, interpretades per la Principal de la Bisbal durant la Festa Major de la ciutat. Agafarem aquest compacte monogràfic per escoltar a l'Albert Font interpretant una obligada de trompeta que el 2002 dedicava a la seva dona, la Marta Peiris. Melodies d'amor.

Hem acabat d'escoltar Melodies d'amor, obligada de trompeta d'Albert Font, interpretada per la principal de la Bisbal amb l'autor com a solista. Anem per les estrenes. El dijous dia 9 passat, la principal del Llobregat oferia una ballada a Castellà del Vallès amb l'al·licient de comptar amb una estrena de Jordi Molina titulada Amb els braços oberts, dedicada a Eulàlia Sagrera, de part de la seva parella, Saturní Ros, i dels seus pares, Francesc Sagrera i Francesca Rius. Escoltem-la. Amb els braços oberts, de Jordi Molina.

Hem acabat d'escoltar l'estrena de Jordi Molina titulada Amb els braços oberts, interpretada per la principal del Llobregat. Cobla que el diumenge dia 12 actuava a Vic en el 100 concurs de sardanes. I Martí Mont és l'encarregat d'estrenar una sardana que recordi aquest gran aniversari. Així sorgeix Un mateix afany.

escoltàvem l'estrena de Marc Timón titulada Un mateix afany, interpretada per la Principal del Llobregat. I el ball, el molt especial ball que escoltarem, s'interpretava divendres passat al concert Juvenívola 50 anys, celebrat al claustre del monestir de Sant Cugat del Vallès. Es tracta del vals per a tible amb triple picat de Joan Moratà, titulat Babardages, que traduiríem com xafarderies. Escoltem aquesta raresa perquè molts pocs tiplaires dominen el triple picat i en Felip Morales, a les files de la Juvenívola, n'és un especialista. Babardages, de Joan Moratà.

0: Tardanista de la setmana, en un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor, la dansa catalana.
1: Aquest era el vals partible i triple picat de Joan Moratà, titulat Babardages, interpretat per la juvenívola de Sabadell amb el solista Felip Morales. Què els hi ha semblat? Espectacular. Girem full. Informació per avui dissabte. A les 10 del matí a Ceret, 68è Festival de Sardanes amb les cobles Principal de Llobregat i Mil·lenària. Per les 12 del migdia a Lleida, de Festa Major de l'Institut d'Estudis Cilardencs amb la cobla juvenívola de Gramunt. A 6:15 de la tarda a Barcelona, a la plaça d'Ovidi Montlló, Festa Major del Poble Sec amb la cobla juvenívola de Sabadell. Per les 7 de la tarda a Solsona amb la cobla juvenil Ciutat de Solsona, al Vendrell amb la colla Ressò Dansaires del Penedès. A 8:15 de la tarda a Bellvís, 35è aplec amb la cobla Maricel, a Ripoll, inici del 73è aplec amb la cobla Vents de Riella, a Viladecans amb la cobla Bisbal Jove, a l'Hospitalet de l'Infant, 39è aplec amb les cobles Reu Jove i Ciutat de Cornellà. A les 8 del vespre a Tàrrega amb la cobla Tàrrega, a Sant Feliu de Codines, 24è aplec amb les cobles Sant Jordi Juvenívola de Sabadell, a Andorra la Vella amb la cobla Vents de Riella, a Sant Joan d'Espí amb la cobla Ciutat de Granollers. Una hora més tard, a les 9 del vespre, a Olot, amb la cobla Principal de Banyoles. I una hora més tard, a les 10 de la nit, a Sant Vicenç dels Horts, amb la cobla Vila d'Olesa, a Lloret de Mar, amb la cobla Vila de la Jonquera, a Roses, amb la cobla Principal de Cassà, a Artés, amb la Bellpuig Cobla, a Caldes de Malavella, amb la cobla Mediterrània, i a Sant Cugat del Vallès, a la plaça d'Octavià, amb la cobla Marinada. Doncs fem una primera parada al 39è aplec de l'Hospitalet de l'Infant per escoltar la sardana que s'interpretarà de conjunt. Maragassa a Canyarets, de Joan Lázaro, instrumentada per a dues cobles que ens interpreta la principal de la Bisbal.

Escoltàvem la sardana per a dues coples Maragassa Canyarès de Joan Lázaro amb la copla La Principal de la Bisbal. Informació per diumenge. A 2:15 del matí a Ceret amb la copla La Principal del Llobregat, a Ripoll, al Passeig Regull, 73è aplec amb les coples Ciutat de Girona, Bellpuig i Juvenívola de Sabadell. A les 11 del matí a Vilafant, Festa del Carme amb la copla Rossinyolets. A Santa Margarida de Montbui, Festa Major amb la copla Reu Jove. A Blanes, amb la copla Banda Col·legi Santa Maria. Per les 12 del migdia, Castellserà, Festa Major amb la copla Vents de Riella. A la 1 del migdia, Olesa de Bones Valls, Festa Major amb la copla Catània. La mateixa copla actuarà a les 5 de la tarda a Sant Martí Sarroca, també per a Festa Major. A les 6 de la tarda a l'Estany, 8è aplec amb les coples Ciutat de Cornellà i Marinada. Al Vendrell, 43è aplec amb les coples Ressò d'Ensaires del Penedès i Reu Jove. A les 7 de la tarda, a Quart, Festa Major amb la copla Montgrins. A Parets del Vallès, Festa Major amb la copla Mediterrània. A Barcelona, a la plaça de Santa Madrona, Festa Major del Poble Sec amb la copla Baix Llobregat. A Sant Andreu de la Barca amb la copla Ciutat de Terrassa. Mitja hora més tard, a 8:15 de la tarda. A Conca de Dalt, concert i ballada amb la copla 11 de setembre. A Corbera de Llobregat, Festa Major amb la copla Sabadell. A Sant Pol de Mar amb la copla Xaloc. A Malgrat de Mar amb la copla Principal de Banyoles. A la Seu d'Urgell amb la copla Juvenil d'Agramunt. A Cervera amb la copla Vents de Riella. A Pineda de Mar amb la copla Genissenca. A Castelldefels amb la copla Maricel. A Calella amb la copla Berga Jove. A les 8 del vespre, a Palamós, al Passeig del Mar amb la copla Principal d'Olot, a Bellpuig amb la copla Tàrrega, a Gramunt, a la plaça del Mercadal amb la copla Vila d'Olesa. Per les 9 del vespre, a Ceret, concert amb les coples Mil·lenària Principal de Llobregat i a les 10 de la nit, a Sant Antoni de Calonge amb la copla Ciutat de Girona. Doncs ara pararem el 73è aplec de Ripoll per escoltar la seva sardana ensenya, la que sempre hi és interpretada de conjunt. Ripoll Vila Comtal d'Honorat Vilamanyà.

La principal de la Bisbal ens oferia la sardana d'Honorat Vilamanyà titulada Ripoll Vila Comtal. Informació per dilluns, dimarts i dimecres. Per dilluns, a 2:15 de la nit, a Olesa de Montserrat amb la Cobla Juvenívola de Sabadell i a les 10 de la nit, a Santa Coloma de Farners amb la Cobla La Flama de Farners. Per dimarts, a 8:15 de la tarda, a Maçanet de la Selva amb la Cobla Banda del Col·legi Santa Maria, a Torroella de Montgrí a la plaça de la Vila amb la Cobla Bisbal Jove, a Girona amb la Cobla Ciutat de Girona, a les 9 del vespre, a Sureda amb la Cobla Principal del Rosselló, a Terrassa amb la Cobla Principal del Llobregat, a Palau Solità i Plegamans amb la Cobla Principal de la Bisbal, a Vilablareig amb la Principal de Banyoles, i a 9:15 de la nit, a Porreig amb la Cobla Sant Jordi. I per dimecres, a 8:00 PM, Cadaqués amb la Cobla Principal de Banyoles, a 9:15 de la nit a Palamós, al Passeig del Mar amb la Cobla Juvenívola de Sabadell, a Matadepera amb la Cobla Principal del Llobregat, a Tiana, al Parc del Camp de Futbol Vell amb els Lluïsos Cobla, i per 10:00 de la nit a Castelló d'Empúries amb la Cobla Ciutat de Girona, a l'Escala a la Riba amb la Cobla Vila de la Jonquera, i a Barcelona, al Teatre Grec, concert festival grec amb la Cobla Sant Jordi. I ara ens aturarem a la ballada de la Principal del Llobregat dimecres a Matadepera per felicitar el mestre Josep Cassú, que dijous en complirà 85. Escoltem la sardana seva que s'interpretarà en aquesta ballada. Promesa de tardor.

Aquesta era Promesa de tardor, de Josep Cassú, interpretada per la principal de la Bisbal. Anem per la resta de la informació, per dijous i per divendres. Doncs per dijous a les 7 de la tarda, Arenys de Mar, Cobla Principal de Banyoles, a Sant Adrià del Besòs, amb la Principal de Terrassa, a Barcelona, al Pla de la Catedral, amb la Principal del Llobregat. A les 8 del vespre, Lleida, Festa Major del Barri de la Bordeta, amb la Cobla 11 de setembre, a 2:15 de la nit, a Banyoles de la Marenda, a la plaça de Pol Reig, amb la Cobla Mil·lenària, a Castellà del Vallès, a la plaça del Mercat, amb la Cobla Juvenívola de Sabadell, a les 10 de la nit, a Calonge, amb la Cobla Principal de Banyoles, a Pals, concert amb la Salvatana, a Vilanova de la Muga, amb la Cobla Rossinyolets, a Llançà, amb la Cobla Baix Empordà, i a Vilassar de Mar, amb els Lluïssos Cobla. I per divendres, a 6:45 de la tarda, als Hostalets de Pierola, Festa Major amb la Cobla Maricel. A les 8 del vespre, Santa Cristina d'Aro, Festa Major amb la Cobla Foment del Montgrí. A les 9 del vespre, a Corbins, 21enes, sardanes a la fresca del Segrià amb la Cobla Tàrrega, d'Argelaguer amb la Principal de Banyoles. A 9:45 de la nit, a Martorell amb la Cobla Maricel, a Manlleu amb la Cobla Mediterrània. Per les 10 de la nit, Artesa de Segre, Cloenda de les Sardanes a la Fresca, amb la Cobla Vents de Riella, a Tordera, a la plaça de l'Església amb la Verga Jove, a Figueres a la Rambla amb la Cobla Principal de Cassà. I 10:15 de la nit, a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, amb la Cobla Principal del Llobregat. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem a més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tancarem amb la sardana que clourà divendres vinent la ballada de 10:15 de la nit a Sant Feliu de Guíxols amb la Principal del Llobregat. Mariona, de Jordi Paulí, amb la Cobla Bohèmia. Siguin molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol, del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost, de les 21 i 30 a les 24.
3: Ràdio Vila-sacra.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves a Salvador, Guiomig, Dalí.org.

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
2: Consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11,

0: torna a connectar amb la vida.
1: Soc morena, soc gitana, sota la bordeta i l'orgull de la caravana. El meu rango, tinc la sang morena, si me m'han entrat fangs els tiro a l'esquena. L'altre dia un cas malagueño m'he estibat i atxurat com un quinquer. Era prim i de cara moreno, que si no m'allustro m'englaça el pedrer. Soc morena, soc gitana, sota la bordeta i l'orgull de la caravana. El meu rango, tinc la sang morena, si me m'han atrafat els mals tiro a l'esquena.
2: Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament, què vols fer-hi? Hi ha d'haver de tota la vinya del senyor.
3: Un, dos, tres.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 12 de juny del 2026.
1: El 2025 van haver-hi 28 ferits i 8 morts per armes de foc. Les xifres són preocupants. I en el que portem d'any, 18 ferits i 6 morts. Toni Rodríguez, intendent de la Prefectura de la Policia Catalana.
2: Aquests 6 fets, una de les principals hipòtesis de treball és que darrere d'aquests fets hi hagi estructures de delinqüència organitzada i la gran majoria d'elles de narcotràfic.
1: Per fer-hi front, als Mossos i el Departament d'Interior plantegen un enduriment del Codi Penal en diversos àmbits. Núria Parlon.
3: Endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea.
1: A tall d'exemple, en quant a tinença d'arma, el Departament d'Interior planteja que la pena passi a ser de 4 a 5 anys de presó en lloc del 1 o 2 anys que hi ha actualment en el Codi Penal, així com que reculli també i espeni l'exhibició d'armes, quelcom que a dia d'avui no passa. Unes propostes que ja s'han traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, qui des d'Interior asseguren ha recollit el guant.
0: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
4: A veure,

ha que en diuen pernil dolç, altres pernil cuit, fins i tot pernil york. El que està clar és que si està elaborat de manera tradicional, amb matèria primera de la millor qualitat, si té una textura fibrosa, refinada, amb un sabor natural i sense al·lergògens, indubtablement es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.

0: l'embolica que fa fort.
1: Funciona. Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Munner.
2: Estem a punt de tancar el segle XIX, que ens ha dut invents tan importants com el telèfon, la fotografia, l'automòbil o la bombeta. Però encara ens ha de fer una última aportació de nivell. Els últims 5 anys del segle veuran néixer el cinema.
3: Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor.
2: La criatura té diversos pares. Els francesos Auguste i Louis Lumière, els famosos germans Lumière, creen el cinematògraf el 1895. I potser, només potser, sense imaginar-se l'enorme volada que agafaria el que acabaven de crear, la llavor del setè art, del cinema.
4: Esteve Riambau, director de la Filmoteca i historiador del cinema.
5: Un projector, és a dir, un aparell que per un sistema d'engranatges fa córrer la pel·lícula de cel·luloid impressionada amb imatges, pel·lícula translúcida, i un feix de llum travessa i aleshores això, aquesta imatge es projecta en una pantalla i ho col·loca en un dispositiu escènic que és el dispositiu del teatre.
2: Però per ser justos hem de dir que 6 anys abans del cinematògraf, el 1889, va aparèixer el kinetoscopi d'Edison. Sigui com sigui, estem parlant d'una creació que ha fet volar la imaginació generacions i generacions d'espectadors durant tot el segle XX i el que portem del XXI. Una de les principals eines d'oci de la cultura de masses per a centenars de milions de persones amb personatges impossibles al cel·luloide. Però més enllà de la dimensió espectacular i de negoci de l'invent, la creació dels germans Lumière és hereva directa de la fotografia. De fet, el cinema és una successió de fotos a gran velocitat que fan sensació de moviment. El zoòtrop, amb què tots hem jugat de petits, n'és un precedent. Enmig d'aquest marasme de precedents, hi ha una figura que resulta clau, la d'Edison.
5: Que és el que crea realment la imatge en moviment.
2: De fet, per obtenir la il·lusió d'imatges en moviment, calen entre 18 i 30 fotogrames per segon. Edward Maybridge, fotògraf anglès, va ser pioner en aquest àmbit amb una prova per aclarir un dubte.
5: Quantes potes apoyava el cavall de cursa simultàniament amb un hipòdrom? I Maybridge va desenvolupar un sistema que va col·locar una sèrie de càmeres seriades amb una cinta, amb un cordill que creuava la pista. El cavall anava corrent, anava trencant el cordill amb les potes i anava disparant una successió de fotografies. I quan va tenir la successió, va tenir un rudiment de pel·lícula, que era una successió de pel·lícules que li donaven la idea del moviment.
2: I arribats aquí, ja només ens cal afegir-hi la veu dels actors.
5: L'àudio ve bàsicament del món de la ràdio. Es tracta de crear una pista magnètica, primer ho proven amb discos sincrònics, això no acaba de funcionar mai, i finalment el que fan és una banda magnètica al costat de la pel·lícula, en la qual doncs, hi graven la banda sonora, que a la vegada és fruit de les mescles de la veu dels actors, les músiques i els efectes.
2: El resultat de tot plegat ha dut el cinema a excel·lir en l'art, amb creacions inesborrables.

0: massa ja té Orion.
1: El futur del cinema, de fet, el present, és el digital. Qui sap quantes creacions més ens reserva.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. 107 de la FM. Frases fetes amb Maribel Gutiérrez.
2: Hola de nou a tots i totes. Avui us pregunto, heu sentit mai allò de obrir la capsa de Pandora? Aquesta expressió fa referència a una acció en aparença petita i gens perillosa, però que pot tenir unes conseqüències catastròfiques, dolentíssimes. Per saber d'on prové, cal viatjar a la mitologia grega, novament. Aquesta expressió té com a protagonistes Prometeu, el seu germà Epimeteu, el déu Zeus i una dona, Pandora, que va ser fruit d'un càstig. Us explico una mica qui són cadascun d'ells i què va passar entre ells. Prometeu és una divinitat de la mitologia grega. És considerat un tità o un fill de tità, segons la versió del mite. El seu nom en grec significa previsió, prospecció i pensament previ. Prometeu tenia tres germans, Atlas, Meneci i Epimeteu, també part implicada en el mite de Pandora. I si bé Prometeu significa pensament previ, per allò del pro, Epimeteu indica pensament posterior, per allò del epi, prefix que indica posterioritat. Prometeu va enganyar el déu Zeus i això va desencadenar-ho tot. De com el va enganyar ens ho explica el gran poeta grec Hesíode, gran compilador de la religió antiga grega, en la seva obra Teogonia. Segons Hesíode, Prometeu era un rebel, es rebel·lava contra el poder que tenia Zeus i també era un gran defensor dels homes. La cosa és que va enganyar Zeus en dues ocasions, sempre a favor dels homes, i a Zeus això no se li va posar gens bé. Zeus, que no suportava que Prometeu vetllés més pels homes que per ell, va decidir castigar-los i els va deixar sense foc. Ja us podeu imaginar què comportava això. La incapacitat de poder escalfar-se ni cuinar els aliments, o sigui, que va suposar la degradació de l'espècie humana. Hesíodes ens diu que Prometeu va robar el foc als déus i el va guardar dins una canya per poder-lo donar als humans. I què va passar? Doncs que Zeus es va tornar a enfadar i molt aquesta vegada. Però hi va haver un càstig per tothom, per Prometeu i pels humans. Aquí és on el mite de Prometeu podríem dir que lliga amb el mite de Pandora. Segons la Teogonia, l'obra d'Hesíode, Zeus va demanar a Hefest, el déu ferrer, que construís una figura femenina imitació de les velles deesses i va demanar als altres déus que li donessin dons. Afrodita li va atorgar Encís, Atenea, les arts de la casa, i Hermes, el do de la paraula, la curiositat i la mentida. Amb tots aquests dons, Zeus la va oferir en matrimoni a Epimeteu, el germà de Prometeu, de qui us parlava abans. A l'obra d'Hesíode, Teogonia, no s'esmenta el nom de la dona, però sí en una segona obra del poeta, Els treballs i els dies, en què Hesíode s'hi refereix com a Pandora, la primera dona. Epimeteu en va quedar encisat i la va acceptar, tot i estar avisat pel seu germà Prometeu, que era bastant més espavilat que ell i que li havia aconsellat que no es refies gaire de cap regal de Zeus. Bé, a casa d'Epimeteu, Pandora va trobar una gerra molt ben guardada. La gerra contenia mals i virtuts que podien afectar l'home. Ella, curiosa de mena, la va obrir i en van començar a sortir tots. Es van escampar, vaja, aquestes virtuts i aquests mals. Les virtuts van pujar cap a l'Olimp, on vivien els déus i els mals, els infortunis, van començar a atacar els humans. Vegeu el sentit de la nostra frase feta avui, obrir la capsa de Pandora? Significa fer un acte impulsiu i reflexiu que pot comportar molts problemes. Però la cosa no s'acaba aquí. Pandora, quan va veure que de la gerra sortien els mals que podien omplir el món de desgràcies, es va afanyar a tancar-la i només va poder retenir-ne una virtut, que es veu que va quedar enganxada al coll de la gerra. Sabeu de quina parlo? L'esperança, amb la qual els homes es consolen dels seus mals. I aquí vindria també allò de l'esperança és l'última cosa que es perd. Això segur que també ho heu sentit, oi? Bé, per acabar us diré que una variant de la frase feta d'avui és obrir la capsa dels trons. Apa, que tingueu una molt bona setmana. Cuideu-vos.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Radiovilasacra.cat.
4: What's up de Radio Vila Sacra 65 6 19 70 62. I am Frank Sinatra and from heaven we always listen to you.
5: O sigui, que Frank Sinatra no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé.

0: tú cómo estás.
1: Yo no sé nada.
0: Imagina, crea, sorprende.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Les vendes de la grossa de Cap d'Any han caigut pràcticament a la meitat en els últims 7 anys. El punt àlgid va ser el 2018, l'any després del referèndum, amb 30 milions d'euros recaptats. Des d'aleshores han anat a la baixa, constaten amb la tendència a l'alça del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola. Sílvia Solanes.
4: El 2025 va ser l'any amb menys vendes de la història d'un sorteig que va començar el 2013. Segons les xifres del Departament d'Economia, es van vendre 16 milions d'euros, lluny dels 25 milions de la primera rifa o dels 30 milions i mig del 2018. En canvi, el sorteig extraordinari de Nadal passa just al contrari. Fa 7 anys, en època just post-procés, les vendes a Catalunya es van ensorrar un 14% en un sol any. Però des d'aleshores han anat remuntant. Les últimes dades apunten que des del 2018 han crescut un 18% amb 428 milions d'euros de vendes en butlletes l'any passat.
2: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
5: Seleccions musicals per emportar-se.

En vas? On vas? Ets de plàstic, el groc. Carall, tu ets de metall, el groc i avall. Oh, pric de llet, el groc vas i fet. Però tu, tu de plàstic ets, però no ets cap en vas. I si no ets cap en vas, tu on vas?

0: Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Plats de dutxa i mampares.
1: Vine a Caligàs, carrer del Mar, número 10, polígon industrial Empordà Internacional, Vilamalla.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vilasacra, i que em deixin tranquil.
2: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
3: Oh my God! Woo!

0: Hi ha gent que insulta en català, hi ha gent que insulta en castellà, hi ha gent que és molt ben parlada i no insulta mai. Sabran dir-me el significat del següent d'insults en català? Insulteu en català o en castellà, vosaltres?
1: En castellà.
2: Castellà, 100%.
0: Pixapins. És que l'he escoltat, però no tinc ni idea de què significa, com rotllo pijo o alguna cosa així.
3: Com que ets tonto, no?
0: No pas.
3: És que m'ho diuen a mi, perquè sóc de Barcelona.
2: Tonto, bobo.
4: Aquella persona que ve de Barcelona o de l'àrea metropolitana.
0: I un sòmines.
3: Què?
0: Sòmines.
3: Sòmines?
1: No em sabré ni un.
3: Ni idea.
1: Què?
3: Ni idea.
5: Com que penses, tipus, no com somniar en Twitter?
0: Pots parar una mica d'atenció que ets un sòmines?
3: Un empanat. Que estàs empanat, no?
0: D'acord. La buf.
2: Buf.
0: Jo ho sóc, eh?
1: Un vago.
2: Buah.
0: Buah.
2: No ho he escoltat a la meva vida, no tinc ni idea.
3: Sona verdura, però... no sé.
0: Un nap. Buf.
4: Distret.
0: No.
4: No, ni idea.
0: Com és un nap?
3: Verd. O sigui...
2: M'ha deixat descol·locat.
0: Quina no forma sé, té?
3: Allargada.
0: Ah, sí?
3: Sí, no?
0: Ah, no controlo.
3: Un nap és un nabo, no?
0: Nosaltres tres crec que som bastant.
6: Ah, baixeta.
0: Baixeta.
3: Soc de Pau.
0: No insultem millor. Napu era un drac màgic que vivia al fons del mar. Ai, m'he equivocat, és Paf. Déu-n'hi-do.
7: I parlant d'emocions.
8: 71.
9: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
10: Tanca els ulls.

0: més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
1: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Penya,
0: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
1: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Una recerca pionera liderada per l'Hospital del Mar vincula el trauma infantil amb un major risc de desenvolupar malalties físiques en l'edat adulta. Ens ho explica la Laura Hurtado.
4: Es calcula que el 60% de la població adulta ha viscut experiències traumàtiques durant la infantesa. Diversos estudis ja havien demostrat la relació entre els traumes infantils i les possibilitats de desenvolupar un trastorn mental anys després, però una nova investigació apunta que també hi ha una associació amb les patologies físiques, com la diabetis, la migranya o les malalties cardiovasculars. En concret, el risc augmenta 1,57 vegades i la vinculació és especialment forta en els abusos i en l'assetjament escolar. El doctor Benedict Taman és investigador a l'Hospital del Mar i un dels autors principals de l'estudi.
5: Si hi havia un bullying en la infància, tenemos más probabilidad de tener un diagnóstico de dolor de cabeza. Si había un abuso sexual, tenemos una probabilitat mucho más alta de tener obesitat en la edat adulta.
4: Aman remarca que són associacions, no causes directes, que s'han pogut analitzar a través de 250 recerques amb dades de fins a 6 milions de persones.
2: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
6: Montroigmiami.cat.
7: La teva música.
8: Tinc una clavellina molt regalada està. Al dematí me'l llevo, l'em baixo a regar. Cada verd n'era verd, la fulla d'olivera. Cada verd n'era verd, la flor del julivert. I al dematí me'l llevo,

los millos que ya. Jo no em vull sinó una de les millors que hi ha, l'amor de l'hortelana, si me l'en voleu dar. L'amor de l'hortelana, promesa n'estem ja, amb un de Barcelona.

0: puñeta olive, ni rever, la flor del olive. El pampa de pusiste con la cebolla, la cebolla arriba de yo maní va llena. La cebolla arriba de yo maní va llena, pujir en blanca y el cimne va pujar. Altres coses. Pujir en blanca y el cimne va pujar, en collir les madures, les verdes de jo està. La vernira ven, la fulla d'olivera, la vernira ven, la flor de julia.
1: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
2: Tota la programació a fastempordà.cat.
3: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fa...

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
3: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!
4: Com?
5: Funciona! Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Montner.
6: L'home és curiós per naturalesa. No s'entendria el progrés sense aquest afany per saber. De fet, el progrés, senzillament, no s'hauria produït. Criatura inquieta, sempre ha maldat per descobrir l'entorn i ampliar horitzons. I orientar-se ha estat una necessitat evident. Orientar-se sense GPS ni Google Maps és molt més complicat i requereix de molt més enginy, paciència i observació. Ara ens podem permetre ser uns ganduls i no pensar en els elements. Engeguem el navegador i qüestió resolta. Però durant segles ha estat complicat i ha calgut pensar-ho molt. Un dels primers estris per orientar-se va ser l'astrolabi, una creació del segle II que es valia del que dèiem, dels elements, en aquest cas, de les estrelles.
7: Jaume Estela, enginyer industrial.
8: És un disc que té anells, que són aquests mecanismes que es poden desplaçar, que són més petits que el diàmetre del disc en si, perquè en el disc està dibuixat la totalitat del cert nocturn conegut, i amb aquests anells que jo vaig movent al voltant d'aquest cel nocturn dibuixat, m'estan enmarcant quina part del cel és la que estic veient en funció, doncs, de l'època de l'any i la posició en la que estic.
6: Entesos, ens en fem una idea. I com funciona?
8: Es va crear aquest instrument que, amb una sèrie de mecanismes mòbils sobre unes escales i sobre la totalitat del cel nocturn conegut dibuixat, podia, un cop fet els ajustos de posició i data, enmarcar aquella part del cel nocturn que en aquell moment i en aquell lloc era visible.
6: Un exemple, sisplau?
8: Per exemple, un navegant, un cop identificava els estels o constel·lacions que veia i els podia alinear amb el que l'astrolabi mostrava, podia determinar-ne, per exemple, els punts cardinals. O a l'inrevés, i més interessant potser, determinar la seva posició aproximada a partir de la data i la posició d'un o més estels o constel·lacions.
6: Més tard arribaria la brúixola, ja ben bé al segle IX. Per entendre com funciona, cal tenir present, primer, que el nucli de la Terra funciona com un imant gegantí gràcies a la seva composició geològica interna.
8: Aquest nucli, en conjunció amb les capes immediatament colindants, que ja són més líquides, que l'envolten i que estan en constant moviment, converteixen aquest nucli, en poques paraules, en un imant gegant, que té un camp magnètic que travessa la Terra de nord a sud i que s'extén cap a l'espai a través de la ionosfera.
6: D'acord, però sapiguem per què la brúixola indica sempre el nord?
8: El camp magnètic que surt del centre de la Terra surt pel pol nord i baixa un altre cop cap al pol sud per sobre de la superfície i per l'atmosfera. Si m'imagino aquest camp magnètic com unes línies o com unes fletxetes que estan totes alineades indicant cap al nord, quan ja surten pel pol nord ja comencen a girar i comencen a indicar cap al sud. Això fa que jo, quan estic a la superfície, la meva agulla magnetitzada automàticament s'alinia per la força magnètica amb qualsevol d'aquestes línies. Per això indica el nord i indica el sud, indica la direcció nord-sud.
6: Entesos. I com ens ho fem perquè la nostra agulla capti aquestes ones magnètiques?
8: Hi ha minerals que porten un magnetisme intrínsec i que són imants naturals. Llavors, aquests imants naturals, fregant-lo en la mateixa direcció, amunt i avall, sobre una agulla metàl·lica, acabava per magnetitzar, transferir-li aquestes propietats magnètiques també a l'agulla. Així doncs, l'agulla també genera el seu propi petit camp magnètic.
6: Astrolabi, brúixola, sextant, una sèrie d'invents que van ajudar els que ens han precedit a anar dominant pas a pas el planeta sencer. Amb aquests estris a bord, van navegar per tots els oceans de la Terra i van explorar-ne tots els racons. Arribar fins al final en el coneixement del planeta va ser simplement qüestió de temps.
9: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'1 milió. Un consell, aprofita-la.
0: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: El temps.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
12: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
13: Hola, molta pols en suspensió, però amb el pas de les hores el cel ha anat quedant-se més clar, ja que han anat minvant aquesta pols provenent del nord d'Àfrica. El que també esperem que minvi una mica de cara a diumenge és la temperatura, però durarà poca estona, ja que diumenge començarà a pujar altre cop una mica i com a molt hi haurà alguns ruixats a punts de muntanya. El dissabte encara tindrem aquest avís activat a primeres hores del dia per calor nocturna als dos extrems del litoral i a la tarda tindrem una temperatura que serà semblant o una miqueta més baixa, amb ruixats que poden aparèixer sobretot a punts de muntanya. Tot això encara marcat per aquesta temperatura, com dèiem, que anirà rebaixant i per tant amb tot serà encara marcada aquesta calor al litoral. El diumenge, com dèiem, el mercuri començarà a pujar, una pujada que es notarà més de cara al dilluns, i el diumenge sembla que hi hagi més ruixats i xàfecs a zona de muntanya. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
14: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
15: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi...

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
2: Ràdio Vila Sacra és molt més viu.

0: 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen mojinos escocíos, al·lèrgiques al polen, jo suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
1: Informació, música, entreteniment.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Te'n recordes, te'n recordes.
3: Ràdio Vila-sacra.

0: Si hi ha una cosa que no he comprès mai en aquesta vida, les coses, és el suïcidi. Jo crec que de la mateixa manera que no vàrem fer res, ell, almenys nosaltres, oi, per venir al món, tampoc hem de fer res per anar-se'n. Nosaltres sempre quiets. Aquesta és la nostra posició. És lleig, és lleig. Suïcidar-se és lleig. I covard, és covard. Molts a l'hora de fer-ho se'n donen compte. El que passa és que ja és massa tard, però ja ho veuen que l'altre dia em van explicar que n'hi havia un que mentre s'estrangulava anava cridant «Auxili! Auxili! Auxili! Com ofego!» Això no es pot fer, això. Això és de covard. I va anar tot el boinot. I va fer un ridícul, pobret, allà penjat com un pernil i la gent despenjant-lo amunt i avall. Això no es pot fer. Altres es maten fredament. Ells ho diuen, que es maten fredament. Acostumen a ser els mujeriegos. Sí, el que diríem els romàntics moderns. Aquells que per ells la vida és allò d'aquell vers famós de «En este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Todo según el color de la camisa d'Elvira, de Julia o de Leonor». No, home, això és un vers, però això no se n'ha de fer cas. I aquests acostumen a aguantar el tipus. Sí, sí, aquests nens amb els el whisky, aquest dia en van trobar un, que mira, el van trobar amb la soga al coll i el whisky a la mà. És dir, fins a l'últim moment va morir amb whisky amb soga. Ara, els més pallussos són els aquests que inclús deixen una carta al jutge. Sí, tenen la sang freda d'escriure una carta. L'altre dia me'n va venir una a les meves mans que deia: «Senyor jutge, em suïcido per primera i última vegada. Dec diners a tothom, fins als cobradors d'autobusos. Ja ho veu que això no pot continuar. El que puja més és el deute que tinc amb la minyona. Li dec 3 mesos. Vostè ja pot imaginar-se el que és. No veig altra solució. Espero que algú altre m'enterri i que el senyor perdoni les meves deutes, així com jo perdono, ni tan sols guardo rancor a cap dels meus acreedors. I vostè, senyor jutge, rebi el saludo del seu segur cadàver i gelat servidor, i una firma il·legible». Ah, la postdata és molt bona. Deia: «Postdata, espero que rebi aquesta lletra, que és l'última que torno». Res, home, res de matar-se. Que el món va malament, carai, tant. Així, a mi que m'heu d'explicar que estem tots carregats de deutes, també ja ho sabem, això. Ara, amics, que això no és motiu. Si això fos motiu, ja no quedaríem ningú en aquesta terra. Res, home, res. A més, mireu si em va de malament les coses. L'altre dia, un pobre botiguer, un amic meu, que ja feia temps ja que no feia un ral de calaix, oi? Ja indignat, va posar a la porta el següent lletreret: «Si no veniu a comprar d'una vegada, demà liquido totes les existències, incluïda la meva». L'endemà, perquè la gent, escolteu, la gent és bona, en el fons, hi havia una cua de compradors que feia esgarrifar. De seguida va treure el cartellet, saps? De totes maneres el guarda, per si un cas. I ara, res de matar-se. A més, és cosa de rics, això de matar-se. Sí, tant, això. Aquesta gent que són famosos, que tenen la vida solucionada, gent que ja ho tenen tot, ja ho han vist tot, però carai, nosaltres encara hem de veure moltes coses, hem de veure plegat com s'acaba tot això. Home, i repeteixo, és cosa de rics, això. S'ha de comprar la pistola i val que l'és una pistola, Perquè, mireu, un atracament, per exemple, es pot fer amb una pistola de plàstic, això ho hem llegit moltes vegades, oi? Ara, matar-se amb una de plàstic no acabes mai. Anem, i tant. Mireu, hi ha un pobre xicot, un amic meu, que era un desgraciat, noi que no tenia una pela i encara es va voler matar. És clar, com que no tenia una pela, va haver d'anar per lo més econòmic, oi? Es va haver d'emmorrar allà el gas, allà, respirant. Però esclar, com que feia tant temps que no pagava, a la meitat li van tallar el gas. Ai, si no, va ser horrorós. Va quedar per terra, allò, només mig suïcidat, que feia un fàstic aquell home a mig suïcidar. Escolteu, i el curiós és que va venir el metge de seguida, se'l va mirar una estona i només va dir: jo el acabaria de matar, aquest home. El metge del seguro, deia. És clar, es veu que ja tenia mitja feina feta ell. Res, home, res, agafem-nos a la vida amb alegria, amb optimisme, i creieu-me, no feu disbarats. Jo us asseguro que si us matéssiu, us empenediríeu tota la vida.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Digues adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

de Carlit et portem cada dia des de Puigcerdà un trosset de Cerdanya al plat, trinxat, parafetge, xarcuteria, amb les receptes de tota la vida, a la teva botiga o súper. I si vols que t'ho portem a casa, entra a botiga.carlit.cat.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família. Per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: La predisposició al suïcidi pot dependre en part de causes genètiques i no només de factors psiquiàtrics o ambientals. Un estudi d'investigadors catalans dirigit des de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, l'IDIBell, apunta que el suïcidi també pot tenir un origen genètic. La recerca ha fet l'anàlisi fins a la més àmplia del genoma, més de 500.000 de persones, i ha identificat noves variants relacionades amb el risc d'intent de suïcidi. Unes variants que poden determinar fins al 50% d'aquest risc. Ho explica Fernando Fernández Aranda, director científic de l'IDIBell.
1: Hem trobat que hi ha una part genètica que explica els intents de suïcidi. Podríem parlar d'un 50% com a màxim, queda explicat per la genètica, però hi ha d'un 50 a un 60% que queda explicat per d'altres factors. Familiars que han tingut un intent de suïcidi, els fills poden tenir un major risc. Evidentment, si això es conjuga amb d'altres factors ambientals i de personalitat.
0: Entre aquests factors hi ha els psiquiàtrics, però també d'altres, com el tabaquisme, l'insomni o el nivell de vida. La recerca permet determinar el 50% del risc de suïcidi, però això encara no permetrà saber quines persones poden tenir intents de treure's la vida, ja que per això caldria conèixer fins al 80% dels factors que determinen aquest risc.
1: Aquesta troballa, si bé és important des d'un punt de vista més científic, encara no ens dona les eines suficients per poder dir, amb una analítica de sang podrem saber si un té més o menys risc de tenir intents de suïcidi.
0: Juntament amb l'IDIBell, a l'estudi han participat l'Hospital Vall d'Hebron i la Universitat de Barcelona.
2: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107 FM.

La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. La renda i el patrimoni dels llogaters són molt més baixos que els dels propietaris i arrendadors. Fins a 4 vegades menys d'ingressos i 450 vegades menys de riquesa que els multiarrendadors, és a dir, els propietaris que tenen dos o més habitatges de lloguer. Són dades d'un informe del Ministeri de Consum i del Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC. Situa la renda mitjana dels llogaters en una mica més de 21.000 euros, la dels propietaris de l'habitatge on viuen d'uns 32.000 euros, que és un 50% més. Si, a més, tenen un segon habitatge que lloguen, la renda s'enfila als 51.000 euros. I si en lloguen dos o més, supera els 80.000, les 4 vegades més que el que tenen els inquilins. A més, l'informe assegura que el fet de ser inquilí, propietari o arrendador és ara el principal motiu de desigualtat econòmica per davant de l'edat o del nivell d'ingressos, i afegeix que el problema dels joves és més la dificultat per accedir a un habitatge que un factor

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Entendre l'astrologia mai havia estat tan fàcil com ara. Montse Vall de Pérez ens presenta l'espai Astrologia per a tothom. Com ens afecten els astres, els elements, els signes, tot. Ah, i recorda, si vols contactar amb l'astròloga Montse Vall de Pérez, ho pots fer trucant al telèfon 647 93 41 72. Repetim, 647 93 41 72.
4: Montse, ja te tornem a tindre aquí, bon dia. Me sents bé?
5: Bon dia. Te sento una miqueta fluix.
4: Ah, pues això no sé ja. Ara sí que
5: però
4: ja...
5: Bueno,
4: ho hauràs de mirar tu.
5: Em sents bé, no?
4: Jo et sento perfecte i això ho hauràs de mirar pel tema del teu mòbil, perquè en principi aquí de moment
5: pues ja
4: no hem tocat molta cosa. Vale, Montse?
5: Pues ja
4: a veure, conta'm, vale. Va. Com se presenta esta temporada?
5: Vinga, jo només, clar, jo miro lo que, com estan els astres i com estan pues, en les èpoques de l'any. No només la notem físicament, en la temperatura, també energèticament. És temps d'agrair, de la mateixa manera que en els solsticis tenim per costum fer rituals, saps? Aquells rituals que fem quan comença la primavera, quan comença l'estiu, tot aquell, pues, això és per demanar desitjos, i els equinocis és el moment d'agrair el que la vida m'ho regala, és moment de recolliment i d'agraïment, és moment d'equilibri i de pau. Sobretot de pau, en els temps que voltem,
4: ja
5: sobretot de pau.
4: Ja ho has dit bé.
5: És moment de recollir les collites. I, bueno, pues, les collites és tenir la recompensa de l'esforç que hem fet, anar guardant energia pels temps que vindran, sobretot guardant energia. L'equilibri també és tota harmonia i bellesa. I avui, mira, avui començarem per este signe. En lloc de començar per Àries, avui començarem pel signe de Balança. Té també el planeta Mercuri que l'ajudarà a comunicar-se. Que el signe de Balança comença en equilibri, comença també en espenter, també és energia.
4: Molt bé. Balança, de fet,
5: encara...
4: és un... té regent, sí, a Venus, no? Balança té,
5: sí,
4: regent a Venus.
5: Sí, clar, la bellesa, l'equilibri, I encara que el Sol té el Sol fent una oposició en Saturn, i això pot fer que estiguin una miqueta mandrosos, Clar, tot no és només el signe, és tot el que envolta aquell signe, l'ascendent ens marca moltíssim.
4: Molt bé.
5: Pues bueno, farem això esta setmana, anirem fent pinzelladetes, vale? I ara mirarem si et sembla bé com ho tenen alguns signes que veiem que tenen alguna coseta a destacar.
4: Va, pues Montse, veiem que has treballat moltíssim. Explica'ns la resta.
5: És que estic amb molta energia, ja m'aniré pagant jo com la lluna també. Bueno, mira, Escorpí, perquè té el planeta Mart passant pel seu signe, en Plutó, no estaran massa passius, ¿vale? Per què? Perquè saltaran per qualsevol cosa. Mart en Plutó no són bona companyia, si teniu algun Escorpí pel vostre voltant,
4: ai,
5: aneu en cautela.
4: Ai, que mos picarà este Escorpí. Vale, ho tindrem en compte. Bueno, mira, quan un està avisat ja està avisat, Montse, que és el
5: bueno,
4: que tu mos dius.
5: Sí, tu quan algú et contesta així una miqueta ressaltat, dius, que ets Escorpí? Sí. Ah, doncs bon dia. que tingues bon dia. Mira, els Aquari també, per què? Perquè tenen a Plutó retrògrad. Plutó, ja sé com quan se posa retrògrad també és una mica complicadet. Farà que no estiguin massa fluïts. Els costarà concentrar-se en el seu dia a dia. O sigui que Aquari també han de tindre una miqueta de paciència si veiem que no estan del tot al 100%.
4: Sí, vale.
5: I després és el signe de bessons, també és un altre que estarà una mica complicadet aquesta setmana.
4: Sí, eh?
5: Per què? Perquè Urà, fent un mal aspecte en Venus, també els costarà organitzar-se el dia a dia. O sigui que els que tenim que tindre en compte una miqueta esta setmana són Escorpí, Aquari i bessons.
4: Molt bé.
5: En estos seran una miqueta més complicats la convivència, però els demés, bueno, pues els demés anem seguint, perquè no veig cap cosa que pugui ressaltar.
4: Perfecte.
5: El que farem ara, cada vegada farem això, mirarem el signe que tenim aquell mes, ens adentrarem en aquell signe i després mirarem els que poden tindre algun puntet més complicat. Però els demés, pues, anar fent.
4: Molt bé, molt bé. Bueno, ja sabeu que Montse és la nostra astròloga personal i ara jo estava mirant, deixa'm explicar una cosa, un secret als oients, perquè estava mirant, Montse, que tens unes teteres fantàstiques en esta cuina. Perquè amb la Montse connectem, gràcies a les noves tecnologies, connectem online, connectem a través del mòbil i fem una videotrucada, que és quan se senten millor aquestes trucades, no? I jo estic veient tota l'estona que Montse m'ensenya les teteres que té. I penso, quines teteres...
5: Quina
4: col·lecció de teteres més xules que té la nostra bruixeta, eh?
5: De quan en quan les vaig canviant, eh?
4: Molt bé.
5: De quan en quan les vaig canviant.
4: Haurem de vindre...
5: I si mires més pa callar a la cuina, veràs que tinc les llentilles en remull per a fer llentilles avui.
4: Bueno, diu que les llentilles... Jo no sé, Montse, si tu ets molt en este sentit, sí, de fer rituals, ho hem comentat moltes vegades. A mi les llentilles, sempre, un dels dies de l'any que em donen, o sigui, que a casa meva es mengen llentilles, o que me les fa la mama, és l'últim dia de l'any, perquè diu que això dona sort i dona diners. Ara,
5: sí,
4: sort potser...
5: Sí, a Itàlia ho fan, eh?
4: Diners no ho sé, perquè no n'arriben mai, però, bueno, sort suposo que sí, no? No mos podem queixar.
5: És abundància, i l'abundància és igual. Bueno, clar, l'abundància en diners és molt bona, clar que sí,
4: clar.
5: Però l'abundància en alegria, en amistats i en família...
4: La millor.
5: Això sí que perdura.
4: Esta és la que, millor. Esta és la que no pot faltar mai. Per això ens mos agrada molt tota esta gent que col·labora, com la Montse Valldepérez, que ho fa d'una manera desinteressada i que segueix aquí un any més. Montse,
5: molt a gust.
4: Seguirem la propera setmana. Gràcies.
5: Que els astres us acompanyen.
4: Igualment. Adeu. A tu.
6: Però que maca, Radio Vila Sacra, la més guapa, tant pel dia com la nit.

0: Ràdio Vilasacra, on l'amor per la ràdio es nota.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: Desmantellen a Castelló d'Empúries un magatzem amb gairebé 7.000 peces falsificades per al Top Manta. La roba esportiva està valorada en 781.280 euros i l'operació policial ha acabat amb un home detingut. Vilamalla imposa multes de 3.000 euros cada 15 dies a Primafriu fins que no cessi l'activitat. L'alcalde defensa que s'han seguit tots els tràmits administratius i s'han extremat les garanties jurídiques davant la complexitat del cas. El Parlament aprova una resolució de la CUP per demanar a Defensa que tanqui la base militar de Sant Climent Sescebes. Junts, Comuns i Esquerra Republicana de Catalunya han donat suport a la proposta.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
3: I parlant d'emocions...
4: 100.
5: Vale.
4: Salut i humor.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: portem cada dia des de Puigcerdà un trosset de Cerdanya al plat, trinxat, parafetge, xarcuteria, amb les receptes de tota la vida, a la teva botiga o súper. I si vols que t'ho portem a casa, entra a botiga.carli.cat.
1: Canviem radicalment de qüestió.
2: Des de l'Alt Empordà al Munt. Avui, Maçanet de Cabrenys.
3: Arrecerats els flancs del Pirineu, prop d'on fruita l'arbós i neix la deu, Maçanet de Cabrenys guarda la massa que rutllà pel clavar dintre la plaça. Té boscos a tot vol, prades i rius, fonts de tres veus i cinglerats amb prius. Amb Sant Miquel, Sant Andreu d'Oliveda, puja els vilars o se'n baixa Fontfreda. Per retrobar Sant Pere i Sant Miquel, si enyoradissos somien al cel. Cavalquen núvols, escalen boirines, s'enfilen fins al cor de les Salines per honorar la mare i retornar cada un al seu recés, al seu altar. Maçanet de Cabrenys, rei de l'Arnera, amb l'aligot vençut del de Cabrera, es manté com ahir, altiu, condret, el senyor de Cabrenys i Maçanet.
4: No et preocupis dels que no se n'assabenten, tu assabenta't.
5: L'Arcada de Fares. Si et pensaves que no podia haver-hi aquí llocs com aquest, és que no havies vingut ni t'hi havien portat. Un complex d'apartaments rurals en un entorn de natura al·lucinant, amb restaurant inclòs. Un lloc extraordinari a només 5 minuts de Besalú. Reserva-la al 972-590855.
6: Tanca els ulls.
7: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
8: Els Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per sisena nit consecutiva. El Comandament Central de l'Exèrcit Nord-americà ha informat que han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica. L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançaments de míssils i drons des de la costa iraniana de l'estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen per la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta a una sortida negociada i que, si l'ofensiva militar nord-americana continua, és perquè l'Iran va violar l'alto el foc amb els atacs a naus mercants.
9: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
8: Un portaveu militar iranià ha volgut deixar clar que la gestió de l'estret d'Hormuz no pot dependre dels Estats Units.
10: De cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
8: Les autoritats de Teheran han advertit que si els Estats Units compleixen l'amenaça d'atacar plantes energètiques de l'Iran i infraestructures viàries, com ponts i carreteres, els hutis del Iemen bloquejaran el trànsit naval del Mar Roig.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Davant un futur tan canviant com incert.
13: Actualitzem.
14: Tota la informació de les comarques de Girona a @cati_girona.
15: Tranquil·lament.

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Hola, molta pols en suspensió, però amb el pas de les hores el cel ha anat quedant-se més clar, ja que han anat minvant aquesta pols provenent del nord d'Àfrica. El que també esperem que minvi una mica de cara a diumenge és la temperatura, però durarà poca estona, ja que diumenge començarà a pujar altre cop una mica i com a molt hi haurà alguns ruixats a punts de muntanya. El dissabte encara tindrem aquest avís activat a primeres hores del dia per calor nocturna als dos extrems del litoral i a la tarda tindrem una temperatura que serà semblant o una miqueta més baixa, amb ruixats que poden aparèixer sobretot a punts de muntanya. Tot això encara marcat per aquesta temperatura, com dèiem, que anirà rebaixant i per tant amb tot serà encara marcada aquesta calor al litoral. El diumenge, com dèiem, el mercuri començarà a pujar, una pujada que es notarà més de cara al dilluns, i el diumenge sembla que hi hagi més ruixats i xàfecs a zona de muntanya. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
3: Vinga, va, comencem!
4: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: A continuació, recordant el passat.
7: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música i la música que ha sonat sempre a les ones. I per això tenim un especialista en aquesta casa, que és en Josep Pons.
8: Home, un petit especialista, eh?
7: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
8: Sí. El disc jockey de les iaies i dels avis. Benvinguts a l'espai de Recordant el passat i Recordant el passat amb música. L'espai que molt de gust us ofereix Josep Pons, i quan no és època de vacances, llavors també està amb mi la Maria Antònia Ranxo. I només dic que en el comandament dels aparells de les vies del so, en Carles Capella. I ja entrarem en matèria, perquè porto una gravació molt antiga, 1914, a l'Orquestra Smith, i el títol és La Vampiresa, que hi daven un to de vals lent. Però clar, s'hem de situar en aquell 1914 que encara les orquestres no portaven la bateria, el jazz band, i aleshores, si se sent algun, una cosa que sembli de jazz band, és que tenien com una espècie de gong o de plateret i el anaven tocant. Doncs ara recordarem aquesta vampiresa, que era el que predominava en aquells temps. Ara ja es veu molt lluny aquesta gravació.

gravació una mica original, doncs, que ja té més de 100 anys. I ara recordarem en la mulata Elsie Byron, que va venir de la República Dominicana. Va venir ja abans de la Guerra Civil, però es va dar més a conèixer a acabar la Guerra Civil, perquè va actuar en moltes sales de festes, i llavors també anava, havia anat amb diferents orquestres com a vocalista, i havia fet moltes gravacions. I ara em porto una gravació que era una melodia famosa de procedència francesa, que en allà el títol era Jacques André, i en aquí van posar-hi el títol de Esperaré. Era la melodia de moda de 1939, sinó que en aquí s'interpretava ja passat el 1939, i la gravació que porto va acompanyada de l'orquestra de Manolo Bell i sus muchachos, que jo la recordo de petitet, perquè els 3 dies de festa major, que llavors es feien 3 dies de festa major, els 3 dies estava contractada. I doncs era una orquestra que de molt, molt disciplinada, segons deien, diu, molt disciplinada, tots al punt, els músics, o sigui, van deixar un bon record amb Manolo Bell. Doncs ara Elsie Byron amb el Manolo Bell i aquesta Esperaré.

era la versió que va fer l'Eliseo Byron de la melodia del J. André, de l'autor Dino Olivieri, i ara una orquestra argentina. Però jo sempre que porto orquestres argentines, gairebé sempre és de tangos, però en l'Argentina hi havia orquestres de balls, els balls moderns de l'època. I ara portaré l'orquestra de Barry Moral, sí, que aquest senyor era polifacètic, tocava el saxo, el clarinet i a més feia de vocalista, i llavors també interpretava tot tipus de melodies. I ara porto el ritme del Boogie Boogie amb una orquestra argentina, diguem, que el títol d'aquest Boogie Boogie és Divito Boogie, i aquest Divito era un dibuixant que estava molt de moda a l'Argentina en aquells temps, que feia unes figures femenines estilitzades amb una revista per adults, hi ha un còmic per adults, era un còmic per adults que es titulava El Tipo Rico, i com que tenia tant de fama li van composar aquest Boogie, Divito Boogie.

Doncs era Marujita Díaz, la primera gravació que va fer. També hem sentit breument una veu masculina, que era un personatge revisteril d'aquell temps, que es deia Iguiluz. I ara anirem a recordar un fragment d'una zarzuela que ja havia portat jo abans, el programa passat, que vaig portar un retall. Però ara vindrà un retall per a la soprano Pilar Orengar de la Generala. La Generala, que era la dona del general. Aquesta zarzuela es va estrenar en 1912 del compositor Amadeu Vives. I aquí la trama, ja havia dit, Purona ha passat, que és el príncep, i llavors hi ha la generala, que és la dona del general, que està casada amb un general, i havia sigut excorista. Doncs en el paper de la generala, la Pilar Orengard va gravar el que van titular Estampa Escocesa. Doncs Pilar Orengard i coros.

ens hem recordat aquest fragment de la Canyarama. I ara anirem a recordar també una famosa orquestra que estava en l'Hotel Ritz de Barcelona, l'orquestra del francès Bernard Hilde. I jo recordo la melodia que ara posaré, perquè jo de molt petit l'havia sentit per l'orquestra Plantación, quan va venir per la Festa Major. I ho recordo més per res que hi anava un músic de negre, que li deien el Negrito Quesada. I el Negrito Quesada sortia amb la guitarra quan s'acabava ja la melodia i feia uns quants passos de hot en allà i era l'admiració de tothom. I la melodia que interpretaven era És usted. És usted, i en aquí sentirem en la veu del vocalista Bernard Hilde i com va dir en Jetem, Jetem, Jetem, i llavors canvia el ritme i es posen amb el xutxu, xivava, xutxu, i era quan sortia el Negrito Quesada amb la guitarra i era l'admiració de tot l'embalat.

0: κύλα,
1: Aquesta melodia, la part final, feia l'exhibició en Sixto Quesada, sinó que aquesta gravació és per a la Bernard Hilda, i el Sixto Quesada ho feia amb la mateixa melodia amb l'orquestra Plantación, que és la que vindrà ara seguidament. El José Laca, que era el seu vocalista, amb el Chica Chica Boom Chic, que això era d'aquelles pel·lícules de la Carmen Miranda.

doncs ara deixarem la Chica Chica Butchi i entrarem de pas doble. L'orquestra de conciertos, amb un pas doble composat per el mestre Pablo Sorozábal. El títol, Entre Sevilla i Triana.

pels doble entre Sevilla i Triana, i ara vindrà la Carmelita Obert, la Carmelita Obert, la gran figura que cantava abans de la Guerra Civil en la sala de festes Granja Royal, i havia fet la pel·lícula Abajo los hombres y Mercedes. Després se'n va anar a Portugal amb la Guerra Civil i ja no va tornar d'allà. I ara jo porto una melodia gravada abans de la Guerra Civil, que és la història de la negra Dominga i el negrito Juan, i el títol és Juan, ábreme la hutxa, que es veu que es havien de casar i tenien una hutxa guardada, una guardiola, per això ve ábreme la hutxa, i aquesta hutxa ja la volia obrir de seguida ella, i que li obrís en Juan la hutxa, i l'altre diu esperem que siguem casats, i llavors va venir tot com un drama. Sentim-ho.

Doncs deixarem ara ja la Negrita, Dominga i en Juan a la seva butxa, i jo ja m'acomiado, i fins al proper programa. Adéu-siau i que tingueu una bona festa major.

0: germans! Baixa aquest micro, nano! Estimats germans, els que veniu cada diumenge i aquest grapat de menjapans que se'm despenja per aquí només de tant en tant, bé perquè és costum de la diada o per convèncer el sant que els apugi d'un cop la setmanada.
1: Vine aquí. Què digui jo?
0: Us conec des del dia del bateig, com qui diu, des de l'any de la picor. I ja sé que us ve mareig quan vos faig un sermó, però conformitat i que Déu em perdó, que segons m'han dit el poble del costat, la cosa va molt pitjor.
1: Deixa això, que és una relíquia, deixa això.
0: De què us serveix, males bruixes, anar a hivern i estiu tot ensenyant les cuixes, perdoneu-me. I el que corre al darrere l'estrangera per donar-li de sopar, no es busca un feix de garrotada seca? Penseu que som carronya, que no teniu, que no tenim vergonya, i no vulgueu matar tot el que és gras, del més menjar poc i pair bé. Noies, perquè heu de fotre el nas, no us convé. Apa, doncs, felices festes i aneu sempre amb el cap dret, les donzelles sempre honestes i els xicots al clatell net. I com que és festa major i en teníeu moltes ganes, ja no us foto més sermó. Aneu-vos-en a ballar sardana.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aqua Brava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llançant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
4: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
5: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.
6: Avui

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
4: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
7: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
8: Hola, molta pols en suspensió, però amb el pas de les hores el cel ha anat quedant-se més clar, ja que han anat minvant aquesta pols provenent del nord d'Àfrica. El que també esperem que minvi una mica de cara a diumenge és la temperatura, però durarà poca estona, ja que diumenge començarà a pujar altre cop una mica i com a molt hi haurà alguns ruixats a punts de muntanya. El dissabte encara tindrem aquest avís activat a primeres hores del dia per calor nocturna als dos extrems del litoral i a la tarda tindrem una temperatura que serà semblant o una miqueta més baixa, amb ruixats que poden aparèixer sobretot a punts de muntanya. Tot això encara marcat per aquesta temperatura, com dèiem, que anirà rebaixant i per tant amb tot serà encara marcada aquesta calor al litoral. El diumenge, com dèiem, el mercuri començarà a pujar, una pujada que es notarà més de cara al dilluns, i el diumenge sembla que hi hagi més ruixats i xàfecs a zona de muntanya. I d'augment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
10: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és el llibre Intel·ligència Artificial de la prestigiosa investigadora nord-americana Melanie Mitchell.
1: L'obra ens ofereix una visió sobre la història de la intel·ligència artificial i com està transformant el món des de vessants molt diverses. El llibre resumeix algunes de les principals fites que ja ha aconseguit la IA i també els temors que envolten la seva evolució futura i planteja preguntes a debatre com fins a quin punt són realment intel·ligents aquests programes informàtics, què passa si cometen errors, fins a quin punt la IA s'assemblarà als humans o si és preocupant que pugui arribar a superar-nos. Tot plegat, acompanyat de molta informació sobre els principals models d'aprenentatge automàtic del moment i sobre els científics que els han fet possible.
2: Simplement brutal. Canvies de casa? Fas reformes? Vols guardar els arxius o mobles per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.
3: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
4: En joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, en joc.
3: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
5: Els caps de setmana passen coses bones.

0: El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAP, Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit, es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre el tràmit després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.
1: Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Sal. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a Vila de Sal.

0: Siguis on siguis, seleccionem amb molta cura el que volem compartir amb tu.
1: Amb tu i els teus. I els teus.
0: Amb tu i els teus sentiments, els teus records, les teves vivències i sensacions.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: documents sonors que il·lustren Catalunya.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Escolta bé el que et vaig dir, eh? Una cosa és somiar i l'altra és tenir les sensacions com estàs despert. Que, mira, és una sensació que no te la pots imaginar. És una sensació com si se't volen posar dintre. Sí, senyor. Que no se sap, perquè hi ha persones que les tenen i persones que no les tenen. Que per què uns ho tenen, els altres no ho tenen, això jo no t'ho puc dir. No t'ho puc dir, perquè no ho sé. Però jo us ho vull dir, perquè hi ha persones que ho tenen.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
7: Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense

0: escolta.
1: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
1: I parlant d'emocions...
2: 72.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio

0: t'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
1: Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Desarticulada una organització criminal acusada d'haver enterrat unes 46.000 tones de residus perillosos procedents de França en terrenys agrícoles del Baix Llobregat. Montse Poblet.
2: Després de 4 anys d'investigació, la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa criminal que entrava residus perillosos com hidrocarburs i metalls pesants des de França i els enterrava en sòls agrícoles de Sant Esteve Sesrovires. Francisco Botana és el portaveu del cos a Barcelona.
3: Ja hemos podido determinar que esos materiales contenían hidrocarburos y metales pesados, que son productos capaces de generar un gran daño medioambiental y también tóxicos para las personas si de alguna manera pudiera entrar en la cadena tròfica.
2: De moment hi ha 4 persones detingudes i no descarten que n'hi pugui haver més, però ja donen per fet que han desmuntat la xarxa.
3: Se ha desorganizado lo que es el núcleo fundamental, ¿no?, que era el que operaba entre Francia y España para el traslado de este material. De hecho, entre uno de los detenidos está quien dirigía estas operaciones, ¿no?, a quien se le atribuye el rol de líder, administrador, control econòmic documental, etcètera, no?
2: Quan s'acabin d'analitzar els residus que hi ha enterrats, l'Agència de Residus i l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires hauran d'estudiar com descontaminar les zones afectades. Cap

parlarem de bandes sonores, de fa pocs anys, dels temps dels pares i mares i avis i àvies. Sabeu què és una banda sonora? Una banda sonora és el so i la música que trobem en una pel·lícula. I en pel·lícules sense banda sonora, doncs n'hi ha molt poques, que avorrides sense so.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guió mig. Dalí.org.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Cap de setmana memorable?
2: Ara escolteu La història secreta.
3: Doncs imagina't.

0: ¿Me podeu respondre amb una pregunta, sisplau?
1: No, porque tengo prisa, que voy al médico y tengo 20 a las 10.
0: Muy bien.
2: Totes les sensacions de Ràdio Vila-sacra.
3: Porta'm firma. Amb segell.
4: I gratis, gratis.
5: Hola!
6: Què tal?
3: La ràdio de Vila-sacra és...
5: És... És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
7: Veniu!
8: Són de confiança. Són d'aquí.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
3: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
4: Tant si es vol com si no es vol.
2: 107 FM i punt.
5: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: còpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vilaseca.
2: Empúria Brava, quan passis per davant...
3: Mira, para,
2: para. Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
4: Cartes, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana o un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
3: Uau!

0: Figueres, zona acústica.
1: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
2: Hola Martí, Núria, com esteu?
3: Estem molt bé.
4: Ara mateix venim de la botiga Rem.
2: Botiga Rem? I què venen allà?
4: És una botiga de roba electrònica. Podem trobar samarretes, sabates, jaquetes, pantalons, roba interior...
2: I aquesta roba no és com qualsevol altra. Canvia color, està connectada al mòbil i s'activa amb la veu.
3: Uau, és increïble!
2: Rem, roba electrònica a la mora. Es pots trobar a internet, a la web rem.cat.
4: I aquests dies, si compres 3 samarretes, et regalem un val de descompte del 20%.
5: Rem, electrònicament en la teva ment.
6: Pareu bé l'orella.
7: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
1: Coneixes realment la Costa Brava? Costa Brava Secreta, un gran llibre amb més de 300 fotografies fetes des de terra, mar i aire dels racons més bonics i amagats del nostre litoral. A més, el llibre inclou un accés a través d'internet perquè puguis explorar els indrets des d'on s'han fet les fotografies de Costa Brava Secreta. Una obra d'alta qualitat amb un preu molt assequible. Costa Brava Secreta,

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aqua Brava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai.
4: Ai.
3: I ara?
5: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
6: 9 de cada 10 universitaris troben feina 3 anys després d'haver-se graduat. És una de les conclusions principals de l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats en graus, màsters i doctorats que ha fet l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària. Els graduats de Salut i Enginyeria són els que tenen feines relacionades amb els estudis i millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els d'Humanitats. De fet, els de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. La directora de l'ACU, Mercè Gisbert, considera que les universitats podrien fer una millor orientació laboral.
7: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'Humanitats i Ciències Socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
6: Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via principal d'accés a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. A més, 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien els estudis.
5: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
8: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
9: Quina raó mou el teu món?
10: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
11: Home, sí,

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: 100% Empordà. Pareu bé l'orella.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: Aigües de sabors. La hidratació segueix sent molt important per a la salut, i més ara que començaran a augmentar les temperatures. Sovint trobem l'aigua insípida o ens oblidem de beure. Avui us proposo algunes estratègies per convertir l'aigua en una beguda més festiva i amb més sabor, i parlaré d'opcions refrescants originals per hidratar-nos. Primer de tot, cal evitar les begudes alcohòliques i els refrescs comercials, que ens aporten sensació de festivitat i plaer, però que en realitat ens alteren la nostra salut. I cal substituir-les per altres begudes més interessants, com l'aigua saboritzada o infusionada, aigua de coco que és remineralitzant, té kombucha que és fermentat i millora la microbiota intestinal, té verd fred o amb glaçons i rodanxes de llimona amb propietats diurètiques i estimulants, o escollir cervesa sense alcohol o aigua amb gas. També es poden preparar begudes casolanes amb nutrients més interessants, com els batuts amb llet o beguda vegetal i fruita de temporada, o els granissats de fruita natural sense sucre. Es poden preparar amb termomix, posant trossos de fruita pelada i glaçons de gel en el got i triturar-ho tot. O bé, si no tens l'aparell, es pot pelar la fruita, tallar-la a trossos, retirar els pinyols sense un té i introduir en una bossa per congelar. Deixar-la al congelador uns 30 minuts i després triturar-la amb la batedora. Una altra opció és l'aigua mineral de qualitat macerada amb els ingredients escollits a una gerra o ampolla i deixar-ho reposar un mínim de mitja hora. Cal saber que com més estona es deixi, més sabor tindrà. També es pot deixar en repòs tota la nit. Solen aguantar en bon estat un parell de dies de la nevera. Són una bona combinació les de fruita amb pell de cítrics i alguna espècie, com per exemple pell de mandarina amb gingebre i branca de canyella. A continuació, us deixo opcions que solen triomfar. Romaní amb navius, romaní amb canyella, papaya, pinya i menta, fruits vermells amb fulles d'estèvia, sàlvia i taronja, alfàbrega amb maduixes, romaní i poma, cogombra i llimona, maduixes i menta, cúrcuma amb gingebre, cogombra amb api, o menta, cogombra, cúrcuma, llimona i mores. I la meva preferida per excel·lència per recordar el mojito, la de menta amb llima. Podeu afegir a l'hora de servir-les gel picat per a més hidratació. Eviteu edulcorar-les i reinventeu-vos cada dia aprofitant les fruites, espècies i herbes aromàtiques que tingueu per casa. Així cada dia tindreu una beguda diferent i apetitosa.

0: 14 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Reserves. A Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Proximitat,
4: participació,
3: educació,
4: informació,
3: connexió,
4: companyia,
3: cultura.
5: Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
6: Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant. Fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
7: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
6: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
8: Avancem junts.
9: Vull aigua Dona'm Service. Me la porten fins a casa sense moure'm del sofà. Faig pres i surt fresh. Posa'm hot, very hot. Viu com una reina, viu com un rei amb aqua.
10: Aquaservice, aigua a casa còmoda i sostenible. Truca al 985 85 83 i aconsegueix 3 mesos de servei gratuït.
11: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
2: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: Avui COS esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
2: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
1: El sol de la ràdio.
2: Ara, tota la música d'autor i sabor personal.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: I parlant d'emocions.
2: 58.
3: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
2: Tota la programació a fastempordà.cat.
4: Josh?
5: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
6: Radio Vila-sacra!
5: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon, però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
6: Radio Vila-sacra!
5: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
7: Perquè ho tinguin en compte.
2: Amb la col·laboració de BN Group.
8: Imagina, crea, sorprèn-te.
9: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bloc de pares, amb Montse Poblet.
3: Avui parlem de...
4: Els motius pels que pot valer la pena que els nens vagin a un esplai o un agrupament. Xerrarem amb Carles Barba, vicepresident de la Fundació Catalana de l'Esplai. A partir de quina edat ens ho hauríem de plantejar?
5: Qualsevol edat és bona. A l'esplai, la vida al grup és molt important, no? Per tant, 6-7 anys pot ser una edat fantàstica per començar a anar a l'esplai.
4: I a quins nens els hi pot anar més bé?
5: Li anirà bé tant el noi i noia que potser els seus pares treballen tot el dia, que estan poc a casa i que no tenen la possibilitat, no?, ni econòmica ni cultural, per descobrir l'entorn, per anar d'excursions, per fer activitats, etc. Però també t'ho diria per aquell nen que ho té tot. Perquè aquell que ho té tot, el que ha de saber valorar és allò que no és material, és allò que no és consum, és allò que només es viu i s'aprèn amb l'experiència.
4: Carles, què trobarem a l'esplai o l'agrupament que no tinguem normalment?
5: Dur-los a un ambient sa, a passar un temps lliure sense consumir, sense estar davant d'una pantalla de l'ordinador o davant de la tele. És una manera d'estar jugant amb altres, fent amics, descobrint coses.
4: Però i si nosaltres més o menys ja ho fem, això, l'esplai li aportarà alguna cosa que no tingui?
5: La vida del noi passa a l'escola, passa a la família, però també és bo que el noi i la noia tinguin experiències d'aprendre a volar sols, no? I per tant, tenir espais on es distancia també dels pares i mares, on s'ha d'espavilar sol. Això és molt educatiu.
4: Siguem pràctics. Posa'ns tres exemples del que aprenen els nens en anar a un esplai.
6: Mama, on són els calçotets?
5: Autonomia. A les colònies i campaments són 24 hores que tu t'has d'espavilar. No tens la protecció del pare i la mare. T'has de preparar la roba. Preparar-te per fer una excursió. Per tant, pensar que et posaràs a la motxilla, que has de portar aigua, portar un calçat adequat.
6: Que això és meu, deixa-ho!
5: A l'esplai, per exemple, quan tu exposes un punt de vista davant del grup i, per tant, tu t'has d'expressar, has de raonar, has de argumentar una idea, compartir amb els altres i potser intentar convèncer-los de que allò que penses tu és el millor pel grup.
6: Els nens no els agrada jugar a futbol i ja no els connecta res.
5: A la societat hi ha molts diferents. Hi ha nens més grassos, hi ha nens més àgils, n'hi ha que han nascut aquí, n'hi ha que venen de fora, n'hi ha catalanoparlants, n'hi ha castellanoparlants, i per tant aprendre a conviure amb la diversitat és molt important. Llavors a l'esplai hi ha quantitat de situacions on es posa en valor aquesta diversitat, no?, aquesta diferència. Jo conec a l'altre i l'altre m'aporta coses diferents i tot això ho posem en valor, no? L'estimació per la diferència i per el que aporta cadascú, no?
4: Si ens decidim apuntar el nen a l'esplai, ens hem de fer la idea que a partir d'ara tenim compromesos tots els dissabtes a la tarda o hi ha altres fórmules?
5: Hi ha una gran diversitat pel que fa a horaris, i molt més ara, perquè la ciutat, la societat s'ha fet més complexa, no? I per tant hi ha esplais que funcionen, que es troba el grup el dissabte matí, el dissabte a la tarda. N'hi ha d'altres que ho fan el divendres a la tarda, n'hi ha que ho fan els dies entre setmana, per tant aquí hi ha esplais possibles on fer activitats mentre els pares treballen, i el millor cap de setmana és quan els pares estan més amb els nanos, no?
4: Carles, ens deies en començar que 6-7 anys és un bon moment per entrar a l'esplai. Fins quan hi haurien de continuar anant?
5: A l'esplai és un procés educatiu, 18, 19, si volen seguir el procés com a monitors, com a ajudants, això ho fan molts, 21, 22, 23. Si s'hi volen dedicar professionalment, no hi ha límit.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
7: Ministrius de llars.
8: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
7: Ministrius de llars.
8: Demani pressupost al telèfon 688-44-70-67.
9: Benvinguts a Radio Vila Sacra, emissora líder de casa, la iaia.

Com ja bé sabeu, els que formeu part d'aquesta gran família que és Ràdio Vila-sacra, des del 2019, que vam començar a crear un arxiu audiovisual de sensacions, tenim de tot. Tenim més de 50.000 arxius de música, poesia, humor, curiositats, records, cuina... En fi, què us haig de dir jo a vosaltres que no hagueu comprovat ja personalment? D'aquí els motius que nosaltres continuem junts, fent col·lecció, junts fent camí, junts fent història. Avui m'he preguntat si seria possible, a més de tot el que ja tenim, fer un arxiu de notícies. Bé, no de totes les notícies, sinó d'aquelles notícies que dius, carai, tu, quina notícia. Bé, només m'ho he preguntat, eh? Esclar, només això. Només m'ho he preguntat. Noticia del

0: crida sobre la importància de preservar el medi ambient. L'ecòleg Joan Domènec Ros confessa el seu pessimisme i lamenta que encara ara no es prenguin les mesures necessàries per salvar el planeta.
1: En el medi ambient, que és urgent, que és una emergència grossa, et diuen, seria bo que fessis tal cosa, no gastis més aigua del compte, no facis no sé què. No, senyor, és una emergència, doncs posa sobre la taula tots els recursos que tens, si has de tancar fàbriques contaminants, si has d'impedir que es tassin boscos o que sigui, fes-ho, i això no es fa.
0: En canvi, Miguel Ángel Soto, portaveu de Greenpeace, una organització que va néixer mesos abans de la declaració d'Estocolm, considera que en aquest mig segle hi ha hagut avenços.
2: Tenemos herramientas, tenemos acuerdos, tenemos plazos, esto es importante, pese al pesimismo que nos genera algunas veces las cumbres internacionales, como las cumbres del clima, tenemos que seguir reivindicando que necesitamos llegar a acuerdos y ponernos a trabajar. Si no, o sea, estaríamos asumiendo que vamos a hacer la extinción, ¿no? Y de ninguna forma en Greenpeace pensamos que está todo perdido.
0: A la pregunta de què hem fet bé en aquests 50 anys, Joan Domènec Ros subratlla la protecció d'espais naturals, cosa que abans dels 70 pràcticament no existia. Soto es queda amb els resultats de mobilitzacions i acords com el que va protegir la capa d'ozó o la prohibició de la caça comercial.
3: Resulta molt evident que el món pensa de maneres molt diferents. Mentre uns pensen que cal salvar el planeta, altres pensem que el que hem d'intentar salvar són els humans, perquè el planeta continuarà endavant. Els que segurament no continuarem i desapareixerem serà els humans. Clar, són maneres d'entendre coses del cervell.

0: cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Vols deixar-nos un missatge?
4: Jo us escolto, no sempre, no sempre, però normalment pinto. I llavors, pues, us escolto. I és fantàstic perquè jo estic fent una feina i us escolto. Però jo, més que res, em dirigeixo a tu per dir-te la veu tan fantàstica que tens i entenc una mica. Tu fas tan bé i la teva intel·ligència que no es poden ofendre. No em passo si dic que ets perfecta. Mira, jo he agafat algunes coses de vosaltres i ho he anat dient, escolta, ja m'anarà molt bé, eh? Vull dir, no sempre ho puc escoltar, no? Mira, per dir-te, jo tinc una professió de la medicina, però tinc una altra, i quan te dic de la veu, jo entenc de veus, i la teva és molt modulada, molt. Felicitats.
5: Informació, música, entreteniment.
6: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vila-sacra.
7: És molt divertit, ens ho passem molt bé.
8: Escolta.
9: I aquí, pues, hacer la memoria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
10: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
11: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.

L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic al box.es i pum. En un pim-pam, ja. Un flash. En un plis.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aqua Brava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.

sucre, avui un ingredient omnipresent, té una història fascinant que es remunta a mil·lennis. Originari de Nova Guinea, la canya de sucre es va domesticar cap al 8.000 abans de Crist i es va estendre per l'Índia, on es va descobrir com cristal·litzar-la al segle IV abans de Crist. Els indis anomenaven el sucre canda, origen de la paraula anglesa candy. Una curiositat notable és que durant l'època de l'edat mitjana a Europa, el sucre era tan rar i car que es considerava una espècie de luxe, comparable a l'or o les gemes. Els reis i els nobles l'usaven no només com a edulcorant, sinó també per crear escultures comestibles que adornaven les taules en banquets per impressionar els convidats. Aquestes obres d'art, fetes de sucre pastat i modelat, podien representar castells, animals o figures mitològiques i eren un símbol de poder i riquesa. Només al segle XVIII, amb l'expansió de les plantacions a Amèrica, el sucre es va fer més accessible, transformar-se en un producte bàsic. Aquesta evolució va canviar la dieta global, però també va tenir un cost social, ja que va impulsar el tràfic d'esclaus per treballar les plantacions.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 153 milions d'euros, aquesta és la inversió que Aena farà en la reforma integral de la Terminal 2 de l'aeroport del Prat, una modernització que es farà en 4 anys sense reduir la capacitat ni afectar l'operativa de la instal·lació. Climent Sabater.
2: Aquest és el compromís d'Aena, acabar els treballs al 2031 i que mentrestant la T2 segueixi funcionant i no es redueixi la capacitat ni de vols ni de passatgers, ha assegurat la directora de l'aeroport del Prat, Eva Valenzuela.
3: Hi haurà obres, hauran de fer canvis operatius mentre s'estigui treballant a un mostrador de facturació, pues s'haurà d'operar a uns altres mostradors de facturació, però no hi haurà afecció a l'operativa i ni a la qualitat ni a la capacitat, sobretot, que això sí que és important. No es redueix la capacitat de la terminal T2 durant les obres.
2: Els 153 milions d'inversió és la més gran feta mai a la T2 des de la seva construcció al 1967 i la intervenció la més important des dels Jocs Olímpics de 1992. El projecte inclou la reobertura del mòdul A, destinat ara només a arribades, la reforma de la façana i de tot el paisatge exterior i la modernització de l'espai interior, amb més i millors àrees de descans per als 20 milions de passatgers que cada any rep la T2 de l'aeroport del Prat.
4: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
5: Frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Confirma.
4: El bufet s'hi va, el bufet s'hi arriba, el bufet s'hi entra i el bufet s'hi menja com un campió. Gran Bufet Lliure Girona, una cuina per aplaudir. Mediterrània ella, internacional també. Gran Bufet Lliure Girona, al costat de l'espai gironès. Cada migdia de dilluns a diumenge fins a les 5 de la tarda. La qualitat d'un bon restaurant en un bufet. Gran Bufet Lliure Girona.
5: Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.

Martinet. Neteges professionals. Apartaments, despatxos, cases, restaurants, comunitats a veïns, vidres. La neteja més efectiva requereix d'experts. I els experts, ara per ara, són Ditinet. Telèfon 610-93-64-65. 610-93-64-65. Truqui i veurà els resultats.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
0: Anem per feina.
2: Associació Rempen Flimfla. Ea, ea, dudua.
3: Associació Rempen Flimfla. Ho entens ja?
2: Ea, ea, ea, ea, ea, ea.
4: Doncs això i així de clar.
0: Des de Girona.
3: Només quan tinguis ganes de variar, Ràdio Vila-sacra has de triar. Mentrestant, tu com sempre, a lo teu i tranquil, que nosaltres no regalem cap pernil.
0: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
5: Jo m'hi apunto.
3: Ràdio Vila-sacra.

0: senzilla i amena. També pots rebre suport per als teus tràmits a través del telèfon 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
2: Paraules de nens.

0: Sóc la Jana. El cos. Els ulls són per mirar i les mans per agafar. El cap és per pensar i el cor per estimar. Els dits són per tocar i els peus per caminar. El nas per olorar i la boca per parlar. La llengua per tastar i les dents per mastegar. Orelles per sentir, tu torno a repetir. Joana Mandes.
1: Hola, sóc en David, la cuca de llum. Un fanal fa claror. Jo l'he vist i tu no. Un llumer. Ha sortit, és el sol dins la nit. Dofí, punxet i serrat.
2: El conill. Conill, per què tems el temps? La pineda està tranquil·la i tanmateix mous encems. Mocell, orella i pupila. Tempera quart.
3: Admirem. Admirem la fantasia del pollastre cantador que fa de despertador a la gent de la masia, popular catalana.
4: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: Joan.
1: Hola, Sílvia.
0: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
3: Cervells Ràdio Vila-sacra.
2: Una finestra oberta.
4: Una ventana abierta.
2: A un futur sostenible.
5: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
6: Una finestra oberta.
7: A un futur sostenible.
3: Sensacions Ràdio Vila-sacra.
2: Tal qual.
8: Saps per què m'agradaria dir-te Google?
9: Doncs no.
8: Perquè ets tot el que busco.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Salut i humor.
2: La ràdio, quan tu vulguis.

canvies de casa? Fas reformes? Vols guardar els arxius o mobles per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i cap tot. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.

Cada dia trobareu un munt d'activitats i propostes culturals a prop i per tota la família. Als museus, a les galeries d'art, als teatres, a les sales de cinema i de concerts. Si voleu estar al dia de totes les novetats culturals i no perdre-us res, seguiu les xarxes del Departament de Cultura. Informació, agenda, emocions i molt més. Amb la família, amics, sols o acompanyats, deixeu-vos emocionar amb la cultura i compartiu moments inoblidables. Generalitat de Catalunya.

0: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
1: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que, amb esforç i sacrifici, han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
2: Miralls de memòria.

0: Com ho veus? Com ho sents tot plegat? Sabries quantes emissores i de quins tipus pots trobar en un dial de ràdio? Nosaltres t'ho expliquem.
1: 18 emissores dedicades als joves al dial de la ràdio. 12 dedicades a informació, tertúlies i programes convencionals locals i comercials. 6 emissores en francès, 2 en portuguès i només una experimental. Ràdio Vila-sacra.
2: Ho entens? O encara et costa?
3: És que és impressionant.
4: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
5: Aquesta és la diferència.
6: Pues no me n'entero.
7: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
4: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
5: Aquesta és la diferència.
7: Oh!
8: Ole!
7: Oh!
8: Ole!
9: Benvingut al club dels que estimem la cultura.
10: Tanca els ulls.

0: els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: El 23 al 27 de juliol vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Sal. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesal.cat.
2: I parlant d'emocions...
3: 37.

0: Doncs bé, què tal? Com esteu? Esteu, doncs, preparats per agafar uns bons apunts? Perquè, a veure, això de la cuina, sempre les bones cuineres tenen el seu truquet. I tenim la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Bonells. Bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Vinga, què fem avui?
1: Doncs avui us porto uns fideus de pagès.
0: Apa.
1: De pagès perquè no són mixtes, ni són de peix, sinó són tots en carn.
0: Apa, què és això? Un joc de...
1: Clar, perquè els fideus els pots fer mixtes, sí, els pots fer de moltes maneres, i aquests de carn, doncs, són molt bons i queden, bueno, i també per variar una mica.
0: Vale, molt bé.
1: Doncs, què necessitarem? Necessitarem per 4 persones, com sempre, uns 350 grams de fideus del número 4.
0: Vale,
1: bueno, jo dic del número 4, que si us agraden aquells foradats de cada cantó, el més primet també, però a mi me queda massa tou, no m'agrada. M'agrada més el dente.
0: Jo massa tous tampoc,
1: I aquest el número 4 és l'ideal per fer això. Els fideus sempre es compta uns 80 grams per persona. Així com l'arròs, n'hi posem 100, el fideu allarga més.
0: Ah, val, molt bé.
1: Condeix molt més
0: que
1: l'arròs. I llavors, per això fem això, que si volem posar tot el paquet, que és de 450, li posem tot, i llavors l'única cosa que hem de variar una mica és una mica la tomaca, posar-hi una cullerada més, i ja en tens per un altre dia, si vols, eh? Però per aquesta quantitat és això. Llavors, un quart de quilo de costella, 250 grams, costella de porc, 4 salsitxes, i ho podeu fer o tot de porc, llavors hi podríeu posar una mica de secret ibèric tallat també finet, a l'última hora, perquè no es quedi massa sec, o jo vaig fer, a mi m'agrada molt escurar, i ho vaig fer amb bales de pollastre i la cuixeta.
0: Ah, molt bé.
1: La punta de l'ala la retiro.
0: Sí. Eh?
1: Doncs llavors ho vaig partir pel mig, la vaig separar, diguéssim, l'ala i de la cuixa de l'ala, i vaig posar 4 ales i les seves cuixes.
0: Molt bé.
1: Un pebrot verd i un pebrot vermell, si us agrada. Una ceba grossa, i ara la ceba sempre he gastat la de Figueres. Però ara fa un temps que gasto aquella vermella, que a vegades deia... I doncs aquella vermella ara quasi bé s'aprofita tota, perquè la de Figueres et trobes ara, depèn de la temporada, suposo que deu ser, que al mig sempre està passat, podrit.
0: Ah, sí.
1: Que fa aquella olor tan desagradable
0: que
1: l'has de...
0: Sí, que queda com blava, eh?
1: L'has de llençar, perquè allò fa una olor com de podrit. Doncs aquesta... quasi bé l'aprofites tota, la ceba.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: I també queda molt bé.
0: I no se'n diu cap nom així?
1: No, ja veuràs, ceba vermella, una que és molt vermella.
0: Vale.
1: I està dura, que tu com la toques està dura.
0: Ah,
1: val,
0: molt bé, molt bé.
1: Llavors, alls, un parell o tres de grans d'alls, peba vermell dolç, com sempre, un bon raig de vi ranci, oli, sal i pebre, com sempre, l'oli sempre que sigui oli verge, i llavors aquí jo sempre faig una picada en els fideus d'ametlles i julivert, o avellanes, és igual el que tingueu, ametlles i julivert.
0: Això dels fideus, doncs veus ara que ho dius, fer una picada no l'he fet mai.
1: Sí,
0: doncs, i segurament
1: resulta molt. I llavors hi farem, per aquesta quantitat, un litre de brou de pollastre o de verdures, eh? Si fem tot el paquet n'hi haurem de posar més d'un litre.
0: Va.
1: Sempre els fideus hem de comptar el doble, així com l'arròs hem de multiplicar per 3, el fideu no. Si són 400, són 800.
0: Val.
1: 4 i 4, 8, eh? Perquè el fideu, i a més aquest, perquè en 6 o 7 minuts està, no es veu tanta aigua. Esclar, hem de pensar que l'arròs el bullim 20 minuts. Absorbeix molt més el caldo, molt més el brou. Doncs els fideus no tant, i llavors n'hi hem de posar menys, eh? Llavors,
0: hem de posar-ho a mesura que tapi els fideus?
1: A veure, d'aquest litro, per aquesta quantitat de fideus, quasi bé li hem de tirar tot, en deixem una mica, quasi bé tot.
0: Molt
1: i ja
0: bé.
1: No, i llavors ho hem... Bueno, primer de tot, què farem? Agafarem aquest oli, sempre un oli extra d'oliva, verge, i enrossirem la costella, aquest, i aquest pollastre, i de cap d'un rato hi posarem les salsitxes. Jo sempre hi poso 3 o 4 grans d'all sense pelar, allà mateix.
0: Sense pelar? Sense pelar. Què dius ara?
1: Sí, sí. I els alls, moltes vegades, amb el rostit i tot, sense pelar.
0: Ah.
1: Sí, sí, sí, tal com venen.
0: Hi ha moltes vegades que te recomanen xafar-los així?
1: No, jo no els aixafo i queden tubets.
0: Va.
1: Llavors enrossirem tot això, i quan tinguem tot això, aquesta carn ja ben enrossida, la separarem. I en aquest mateix oli hi farem aquesta ceba, i posarem aquesta ceba, l'enrossirem ben rossa. Quan la tinguem ben rossa, hi posarem Hi posarem un bon raig de birlanci, que ens pujarà molt més el color de la ceba, perquè els sucres de tot pugen, i quedarà molt més bé. I llavors és el moment de posar-hi aquesta mica de pebre vermell i aquestes 4 cullerades soperes de tomaca, de tomaca natural. Llavors aquesta tomaca i aquesta ceba la passarem poder uns 10 minuts i anirem tirant una mica de brou d'aquest que tenim ja a punt, i com veiem que ens queda ja com una pasta, i posarem tota la carn aquella que hem sofregit.
0: Val, molt bé.
1: I ho passarem poder 15 minuts perquè ens quedi, aquesta carn ens quedi una mica tova. Llavors, si hem volgut posar el pebrot verd i el pebrot vermell, també és el moment de tirar-li perquè no ens quedi massa tou. I quan ho tinguem tot això ja ben passat...
0: Oh, perdona, Joana, el pebrot com el talles?
1: Jo d'ouets, a daus, sí. I el pelo, sempre el pelo, eh? Sempre el pebrot pelat. Llavors hi posarem aquest pebrot, el deixarem també 5 o 6 minuts, ho rectificarem de sal i de pebre. Jo sempre hi poso en el sofregit sal i pebre, perquè queda, com hi tires ja els fideus, ja agafa un gust. Llavors ja hi haurem posat també aquesta mica de pebre vermell que hi hem posat perquè no se'ns agafi, ja li tirarem l'última hora, i passarem tots aquests fideus ben passats. Tindrem el brou sempre calent, li tirarem, i depèn del fabricant el que ens digui, és el que estarem. I llavors hi tirarem aquesta picada.
0: Ah, molt bé.
1: Aquesta picada
0: molt
1: que hem
0: bé,
1: dit. Jo la picada no la faig amb el morter, perquè hi ha gent que pica amb el morter. A mi m'agrada més fina. Doncs jo ho poso amb el mini pímer, les ametlles, les avellanes, 10 o 12, no ve d'una, un granet d'all, una mica de julivert, ho trituro amb una mica d'aigua i li tiro.
0: Val. I ja bueno, li tires tot, i esclar, després no es deu notar, perquè a vegades si ho fas amb el morter...
1: Amb el morter es nota els trossos. No, això queda ben fi. I després, depèn del fabricant, si ens diu 10 o 12 minuts, ho provarem, ho rectificarem de sal, i al cap d'aquest rato ja el podem servir.
0: Ah, molt bé, no?
1: Sí.
0: Jo ara en aquest plat sí que agafo el bona nota de la picada, eh?
1: De la picada, sí, aquesta picada, així com l'arròs no cal, perquè l'arròs té molta més fècula i quedaria molt espès, doncs en els fideus aquesta picada hi va molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Doncs vinga, repetim, Joana,
1: repetim
0: els
1: aquests ingredients,
0: a veure.
1: Doncs aquests 350 grams de fideus, el quart de quilo de costella, 250 grams, les salsitxes, les ales i cuixa de pollastre, una per cada un, que són 4, el pebrot verd, pebrot vermell, una ceba grossa, la tomaca, 4 cullerades soperes, llavors els alls, que els alls aquests els posarem ja junt amb, quan rostim aquesta carn, i després, si voleu posar, jo hi poso un pèl de canyella. Però no en branca, en pols, en el sofregit.
0: Una miqueta així.
1: Però no ens passem, perquè això fa com tots, vull dir, les herbes, tot. Tot en mesura, i és bo.
0: I ens passem una mica amb les espècies,
1: Això amb les espècies, vull dir, és això. Doncs llavors, com jo faig aquest sofregit, que tinc la ceba i la tomaca, sempre hi poso un pèl de canyella en pols, una mica de canyella en pols,
0: bé,
1: i don una substància molt bona, una mica de canyella, el pebrot verd i el pebrot vermell si li volem, aquest bon raig de birranci, oli, sal, pebre, la picada amb aquestes ametlles i el julivert al nostre gust, i el brou, un litre de brou el teniu a punt, sempre calent, que no li tirareu tot, potser amb 800 en tindreu prou.
0: Bueno.
1: Doncs llavors el reservem, o potser aquests fideus que hi heu posat, se'ns veuran, perquè depèn del fabricant, se'n veu més aigua o menys, més líquid. Doncs llavors, depèn del fabricant, li haureu de posar tot o no.
0: Bueno, o segons també el gust de qui s'ha de menjar,
1: Que si a nosaltres ens agraden més sucosos,
0: sí,
1: i posem més brou. Si no ens agraden més secs... I llavors aquest plat també, si us agrada, el podeu fer al forn.
0: A l'hora d'acabar de coure, okay.
1: Sí, o sigui que si són 10 minuts, 5 al foc i 5 al forn, dalt i baix, que ja el teniu preescalfat, a 180.
0: I què hi fa, això?
1: Queden més saquets de sobre. No queda tan malós, Queda de sobre, clar, al posar dalt i baix, queda més sec.
0: Bueno, esclar, això pot ser igual que amb l'arròs, no?
1: Ah, exacte, l'arròs, que el dia que el volem fer sucós, o el dia que el volem fer al forn, que també li posem.
0: Molt bé, Joana. Doncs un bon plat, tindrem-lo en compte. I bé, doncs, sempre traiem cada setmana algun d'aquests truquets, aquestes coses que tu saps fer, i que, doncs, mira, les podem anar aplicant a casa.
1: Exacte.
0: Moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs,
0: adéu-siau.
1: Fins la propera setmana. Adéu.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Ràdio Vilasacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vilasacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
1: Et transmet molt bones vibracions.

0: els animals s'expliquen com bonament poden.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta bé, a veure si en saps dir de qui parlo. Treballadora fidel, amb el que trobo a les flors, jo que faig parets de mel.
1: Ah, aquesta és fàcil. És l'abella, oi?
0: Esclar, goita com ens ho explica. Treballadora fidel, amb el que trobo a les flors, jo que faig parets de mel. I aquest? Goita, amb els bons sempre content. Els aviso quan ells dormen i els defenso del dolent.
1: Ah, bup-bup!
0: És ben bé aquest. Amb els bons, sempre content. Els aviso quan ells dormen i els defenso del dolent. És el gos, és clar que sí.
1: Ai, i com s'explica el mosquit?
0: Contra els que volen artistes però els voldrien de franc, fet el meu poquet de música, prenc una gota de sang.
1: Ostres, a veure, torna-ho a repetir.
0: Contra els que volen artistes però els voldrien de franc, fet el meu poquet de música, prenc una gota de sang.
1: Oh, que guai!
0: I aquest, saps qui és? Mira, fils que feia per un niu, me'ls agafen i els treballen, i acabat, us envestiu.
1: Què? M'he perdut.
0: Fils que feia per un niu, me'ls agafen i els treballen, i acabat, us envestiu.
1: Ah, el cuc de seda.
0: Esclar que sí. Soc fort, honrat i tossut, i no pas molt saberut.
1: Ets ben bé un roc.
0: Com ho has sabut? Soc fort, honrat i tossut.
1: I no pas molt saberut.
0: Tot un roc, un ase, clar.
1: I el rei de la selva, com s'explica?
0: El lleó?
1: Sí.
0: Diu així: soc un rei que només sua d'aquella amagada por de trepitjar-se la cua.
1: Com ho diu?
0: Soc un rei que només sua d'aquella amagada por de trepitjar-se la cua. I aquest, saps qui és? Fixa-t'hi bé. Si jo oblidés ma cantera en arribant al matí, qui sap si el sol tornaria cap més matinada així.
1: Ma cantera?
0: Ma cantera vol dir el meu cant.
1: Ah, doncs, a veure, torna-m'ho a repetir.
0: Si jo oblidés ma cantera en arribant al matí, qui sap si el sol tornaria cap més matinada així.
1: Ja ho tinc, el gall.
0: Esclar que sí.
1: I no en tens cap d'un ocell?
0: Sí. Escolta, sóc el més gran dels ocells. Cara densa, em solen dir. Jo corro com ningú corre, i els savis resten allí.
1: Ja ho tinc, el pitecantropus.
0: Apa, vinga, que és l'estrus. Fixa't bé com ho diu ell. Sóc el més gran dels ocells. Cara densa, em solen dir. Jo corro com ningú corre, i els savis resten allí. Au, doncs parlant d'ocells, un que s'hi fixa molt. Fixa-t'hi bé, tu també. Jo tinc cara de set ciències i visc de dia ensopit. Totes les meves sentències les penso immòbil de nit.
1: El mussol,
0: que sempre viu ben sol. Jo tinc cara de set ciències i visc de dia ensopit. Totes les meves sentències les penso immòbil de nit. El mussol. Les poesies...
1: Endevinalla.
0: Poesies.
1: Endevinalles.
0: Les poesies endevinalles que heu pogut escoltar són d'en Josep Carner, publicades en la col·lecció Sopa de Llibres de l'editorial Barca Nova. En la locució, Pep Tort i Margalida Cartuixà. Realització, Lluís Cabaldà. M'agraden les sopes.
2: Sí, però a l'estiu...
0: També... A l'estiu, bon vent, Barca Nova i Sopa de Llibres.
2: Ah!
3: Un viatge en el temps.
4: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: Vine a

0: Alapten, els investigadors de la policia catalana haurien aconseguit més de 130.000 euros amb el buidatge de targetes de crèdit contractades fraudulentament a nom de les víctimes prèviament suplantades. Els investigats, amb la documentació d'identitat sostreta de les víctimes, seleccionaven a la persona del grup criminal amb major semblança física per tal de suplantar la seva identitat. Amb el DNI, les dades bancàries obtingudes fraudulentament d'entitats financeres contractaven targetes de crèdit i productes de finançament en establiments comercial, substituint les dades de contacte de les víctimes per unes altres sota el seu control per tal d'evitar ser detectats. Les detencions es van dur a terme el passat 8 de juliol a Cerdanyola del Vallès, Mollet del Vallès, Ripollet i Montcada i Reixac. Durant els escorcolls en un dels immobles ubicat a Cerdanyola es van intervenir més de 1.600 documents d'identitat de persones d'arreu d'Espanya.
1: Y es que hay cerebros que no tienen solución y que

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Cuplejant. A Ràdio Vilasacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.
2: Si una canta, els seus mals espanta.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Laura, t'apuntes el cap de setmana a la muntanya?
2: Ja m'agradaria, però l'única muntanya que m'espera és la dels papers de la renda.
1: No m'ho puc creure, encara no tens un gestor administratiu que t'alliberi de tota la paperassa? Oh, vinga, te'l busco ara mateix.
3: Troba el teu gestor més proper a gestors.cat i comença a gaudir del teu temps lliure. Gestors administratius, l'experiència i la confiança que necessites.
4: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
5: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
6: Això és Ràdio Vilasacra. Que no et confonguin.
7: Au, mira que bé.
8: A l'espai el temps no passa en hores. Passen somriures. Passen il·lusions. En emocions. Passa entre... i... oh! Perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Ràdio Vila Sacra. Les frases d'en Ramon.
3: Prou es coneix quan el burro va de cara cap a casa.
4: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
5: Tota la programació a fastempordà.cat.
6: Jess?
7: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
8: Radio Vila Sacra!
7: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
8: Radio Vila Sacra!
7: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
9: Perquè ho tinguin en compte.
5: Amb la col·laboració de BN Group.
4: Imagina, crea, sorprèn-te.
10: Oi que a vegades ens costa aprendre segons què? Ara us explicarem com ho podem fer per aprendre més bé. Com aprèn el nostre cervell? Tots a dintre el cap tenim el nostre cervell. Serveix per pensar, per entendre coses, per aprendre. I també serveix perquè tot el nostre cos funcioni. Si us preguntem el vostre nom, feu servir el vostre cervell per contestar. I si us està a punt de caure un test pel cap, oi que l'esquivareu? Tots tenim cervell, però cadascú té el seu i tots són diferents. Podeu imaginar-vos un gat amb un culleret verd corrent darrere d'un ratolí? Segur que heu vist la imatge dins del vostre cap. Cap problema, no? Vaig bé? Us farem una pregunta. Com sabrem si anem bé? Ei, Nuno? Segur, director? Segurament hem contestat sense pensar. Desperta!
11: No cal fer el fantasma.
10: Recordeu, director despert. Fer stops i reviseu la feina.
12: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Bon dia. Avui us farem una recomanació del llibre que estem llegint, Les aventures d'en Sabet, escrit per l'Itàlies i Anny Rodari.
1: Té 30 capítols i no té il·lustracions. L'hem triat perquè aquest any és l'any internacional de les hortalisses i les fruites i, a més, perquè fa 100 anys que va néixer Rodari.
0: El personatge principal és en Sabeta. El llibre explica que hi havia una família de Sabetes, però un dia el pare va anar a parar als peus del príncep Llimona i el van portar a la presó. Aquell dia el seu fill, en Sabeta, va començar les seves aventures.
1: Us el recomanem perquè és molt divertit i fa riure. Perquè us animeu a llegir-lo, ara escoltareu un fragment de quan en Sabeta coneix el senyor Carbassó.
2: El senyor Carbassó feia poc temps que havia acabat la construcció de la seva caseta. Resulta que Dansa, que era un xicot, s'havia ficat al cap la idea de tenir una casa en propietat i cada any havia guardat un totxo. Però hi havia una pega i era que el senyor Carbassó no sabia de nombres i per això de tant en tant demanava al mestre Gutim Raïm, el sabater pagot del poble, que li comptés els totxos. A veure, deia el mestre Gutim Raïm gratant-se el cap amb un punxó. 6 per 7 fan 42, baixo el 9, en total n'hi han 17.
3: Animeu-los a llegir-lo, a nosaltres ens ha agradat molt.

0: al cafè de la ràdio,
1: proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
3: La teva emissora local.

0: Di Blu, felice di stare lassù. Fa 20 anys que vam néixer per fer-te volar per tota Europa. Gràcies per acompanyar-nos en aquest viatge. Vueling.
1: Gent que és feliç fent feliços els altres.
2: Del 23 al 26 de juliol vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
3: És Ràdio Vila-sacra.

0: tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
1: Sentiràs la diferència.
2: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
3: Veniu, veniu! Us revelarem un secret.

0: Veïns i veïnes, cafeteros i cafeteres, ara fem un cafè.
1: Va, anem a fer l'animal.
2: Ah, sí...
3: Bueno...
4: Este señor es extraterrestre. Es el mejor artista del mundo para mí.
5: Le ruego que preste usted atención unos poquitos segundos.
6: Mientras otros fans que fan, nosotros continuamos compartiendo sensaciones.
7: Es historia.
8: Sencillamente.
9: Radio Vila Sacra.
10: Radio Vila Sacra.
11: Radio Vila Sacra.
12: Radio Vila Sacra.
13: Radio Vila Sacra.
14: Radio Vila Sacra.
15: No trobaràs res igual, perquè ens preocupem de que ningú ens pugui igualar.
16: No trobaràs res igual, perquè no seguim modes i anem al nostre aire.
17: Ràdio Vila-Sacra.
18: Ràdio Vila-Sacra.
19: Ràdio Vila-Sacra.
20: No trobaràs res igual, perquè no hi ha res igual en jo.
21: En el 107 de la FM...
22: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
23: Ràdio Vila-Sacra no segueix modes. Ràdio Vila-Sacra no té interès en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
24: Ai, caramba!

0: No, hija, no. No, hija, no.
1: Radio Vila Sacra es una alta historia. No, no,
2: no, no. Te lo digo o te lo cuento.
3: Perillisme seriós. Ens fumiguen amb avions des del cel? No ho sabem. Avui hi ha núvols normals, però Leonardo DiCaprio va fer una pel·li que es deia No miris amunt. Anava d'avions que ens fumiguen des del cel.
4: Anava d'un meteorit.
3: Vostè sap què són els chemtrails?
5: Una idea.
3: Un moment, para de gravar un moment. I si li pregunto què són els chemtrails i vostè em diu que sí que sap el que són?
5: Bueno.
3: Juan, vostè ha sentit a parlar dels chemtrails?
5: Sí, las estelas que deja el avión cuando va, pues eso, a 9.000 metros. Son los chemtrails. Chemtrails. No me estarás vacilando, ¿verdad?
3: ¿Yo? ¿Y cómo nos afecta a las personas?
5: Sobre todo para la gente que padezca de respiraciones, de enfisema, etc.
3: Según el Juan, ¿los aviones producen asma?
5: No, como o asma o enfisemas.
3: Eso es para los aviones.
5: Por los aviones, por los coches.
3: No, usted dice que sí.
5: Vale, pues sí, por los aviones.
3: Yo soy asmático.
5: Y yo tengo un enfisema.
3: ¡Hostia! ¿Saps què són els chemtrails?
6: Sí, la paraula està al dia. No sé si és el fum de l'avió de tota la vida, perquè no estava fa 100 anys els primers avions.
3: Fa 100 anys els avions no tiraven.
6: No sé si hi havia ja avions, encara no. Clar, quan fa que estan?
3: Ni idea, no tinc ni idea.
6: També serà perquè com que en el cos humà estem plens de tots aquests metals pesats i no saben justificar d'on venen, doncs... Pues...
3: Tot aquest coneixement que tu tens dels chemtrails, que clarament...
6: Ja. YouTube, jo he fet hores de YouTube.
7: Ahí en mi pueblo se dice que han visto aviones y que por eso no llueve y tal. Mm. Pero cuando el río suena... porque agua lleva, ¿no? Pero bueno, yo que sé, no me lo termino de creer. Que haya gente tan maquiavélica, ¿no?, que haga eso, puede ser que sí. Que la ficción siempre supera la realidad. Que la ficción siempre supera la realidad. Que la ficción siempre supera la realidad.
3: O sí, que lo deixem en dubte.
7: Sí, sí, pero que sí, que es lo que tú dices, que la ficción siempre supera la realidad.
3: Som amb en Jesús, un treballador del Centre de Control Meteorològic de la Generalitat de Catalunya. I és cert que aquests metalls pesants tenen la capacitat de fer que se'ns escurci la tita als homes.
8: Sí, bueno, se'ns escurci cap a dintre i tot, eh?
3: Com es porta això?
8: Malament.
9: Jo he sentit això que diuen de quan es veuen les ratlles de l'avió. Igualment que crec que allò del Covid no va ser una cosa que va vindre perquè sí. No dic que fos provocada per desfer-se, sobretot, de la gent gran.
3: Mm, aquí la Marcelina, potser no ho sembla, però és una forocotxera i no és com usuari d'aquests.
9: No tinc internet.
3: No tinc internet?
9: No, no.
3: Quina edat té vostè?
9: 89 anys.
3: 89. I el cel aquest, vostè el recorda, aquest cel ratllat?
9: No, no. Es veien els avions. I prou. I prou. I prou.
10: No, eh? Bromites, no.
11: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
12: Ai.
13: Ai.
12: I ara?
14: Notícies, curiositats, música i sensacions.

0: Què vols, mama?
1: Vine!
0: Que estic parlant amb lo foraster!
2: Anem.
3: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: I parlant d'emocions.
1: 78.
2: En dies de molta activitat amb els aeroports i sobretot en jornades marcades pel temporal, és habitual la cancel·lació o reprogramació de vols. Són molts els passatgers que no saben com actuar ni quins drets tenen en aquests casos. En aquest punt tractem de buscar resposta a aquests dubtes. Repassem tot seguit amb l'Andreu Santos quins són els principals drets segons la casuística en la que ens trobem. Andreu, què passa si el vol es cancela?
3: En aquest cas tens dret a un reemborsament, un transport alternatiu o tornar al punt d'origen. A més, també tens dret a rebre assistència a l'aeroport. Una cancel·lació pot ocórrer si eliminen l'horari d'original del teu vol i et traslladen a un altre, si l'avió és a l'aire però de tornar al punt de partida o si el vol arriba a un aeroport diferent del que figura el bitllet, tret que hagis acceptat un transport alternatiu o que l'aeroport de destinació estigui a la mateixa ciutat o regió. Si t'informen de la cancel·lació en menys de 14 dies d'antelació, pots reclamar una compensació sempre que la companyia no pugui demostrar que la cancel·lació ha estat per fets extraordinaris.
2: En cas de retard del vol, també es pot demanar assistència, reemborsament o vol de tornada, tot plegat en funció de quant temps se retardi i la distància del vol.
3: Si arribes a la teva destinació amb més de 3 hores de retard, pots reclamar una compensació sempre que el retard no sigui per fets extraordinaris. La companyia aèria d'aprovar aquestes circumstàncies amb documents com els informes de vol i ha de proporcionar aquesta informació tant a autoritats com als passatgers afectats.
2: A què tenim dret si ens denega l'embarcament per sobreventa, el que es coneix com overbooking o per raons operatives?
3: En aquest cas, si no hem renunciat voluntàriament a la plaça, tenim dret a una indemnització d'entre 250 i 600 euros, segons la distància del vol. A banda, la companyia aèria ha d'oferir-te tres opcions. El reemborsament del bitllet amb un vol de tornada al punt de sortida si tenies una connexió, un transport alternatiu fins al destí final en tan aviat com sigui possible o un transport en una data que tu triïs si hi ha disponibilitat. A més, mentre esperes, la companyia ha de proporcionar-te assistència gratuïta com menjar, begudes i en alguns casos allotjament.
2: I què passa si es perd, es malmet o es retarda l'equipatge?
3: La companyia aèria és la responsable i pots rebre una indemnització de fins a 1.300 euros si el dany no és per un defecte propi de l'equipatge. Per protegir articles valuosos és recomanable contractar una assegurança privada. Per reclamar la pèrdua o danys de l'equipatge has de contactar amb la companyia aèria per escrit en un termini de 7 dies i en cas de retard tens 21 dies des del moment que et retornen l'equipatge.
2: Els drets dels passatgers a la Unió Europea s'apliquen quan el vol es realitza dins de la Unió independentment de l'origen de la companyia, és a dir, si el vol arriba a la Unió des de fora però està operat per una companyia d'origen comunitari o si el vol surt fora de la Unió independentment de l'origen de la companyia.

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vilassacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Vespres de gala, Dalí de nit.
3: Visites nocturnes d'Esgala.
4: Castell Gala de Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
3: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Reserves. A Salvador. Guiomig, dalí.org.
5: Què? Us agrada, eh? Doncs sigue al dorso.
6: A partir dels 40 anys, la pèrdua de calci s'accentua especialment si la ingesta d'aquest mineral no és l'adequada. Per ajudar-te a aconseguir de forma natural i quotidiana el calci que el teu organisme necessita, és aconsellable la pràctica d'exercici físic. Prendre el sol de forma moderada perquè activa en la pell la producció de vitamina D, que afavoreix una millor absorció del calci. Evitar mals hàbits, com l'alcohol i el tabac. I fer una dieta equilibrada i variada que incrementi el consum diari de llet o que incorpori el consum de llets enriquides amb calci, perquè aporten fins a un 35% més de calci que una llet normal i vitamina D.
7: Informació, música, entreteniment.

0: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
1: Que a la meva classe hi ha un moro. És català. Que xulo.
0: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
2: Do it!
3: Joan Navarro, i m'agradaria que hi hagués un programa sobre videojocs.
4: Àlex Lluís, i m'agradaria que fessin un programa sobre la música.
5: Alba Marro, a mi el que més m'agrada és les entrevistes que fan i m'agradaria que fessin un programa sobre patinatge.
6: Nomena Rou, a mi el que m'agradaria que hi hagués, a mi el que m'agrada són les entrevistes que fan i m'agradaria que hi hagués...

0: m'agradaria un programa de videojocs.
1: Hola, me dic Israel Clavería Gavarri. Sobre la primera pregunta, jo crec que m'agradaria que nos portessin allí i parlar allí i que sortíem per la ràdio.
2: Hola, em dic Daniel Palenque i m'agradaria que fiquessin cançons i que m'agradaria que fiquessin música rock.
3: Hola, me dic Gemma Tomàs, que fiquessin música.
4: Me dic Àngel Elias Antic, el que m'agrada és escoltar música i m'agradaria que fessin música pop i rock per la ràdio i no per internet.
5: Hola, me dic Edona Férez, el que més m'agrada de la ràdio és quan fiquen música i m'agradaria que fiquessin xistes alguna vegada. Un programa d'acudits.
6: Em dic Laia Mani, que m'agrada més és la música del pop rock.
7: Hola, em dic Maria Clavaquer, m'agradaria que fessin documentals.
8: Hola, em dic Mario Daniel, i el que més m'agrada són les entrevistes.
9: Hola, soc Ramon Luz i el que m'agradaria que fessin que seria més cançons per als petits.
10: Soc Aixa Castellví i el que més m'agrada de la ràdio és que te pots enterar de totes les notícies de Catalunya.
11: Em dic Juliana Scutelnik i m'agradaria que

0: Fiquessin més notícies dels famosos, dels cantants, tot això.
1: Hola, soc Jordi Rodríguez i a mi m'agradaria que informessin més sobre tots els jocs per als adolescents i les nenes.
2: Hola, soc Austin Ellis i a mi sempre m'agrada que a la ràdio t'informen més ràpid que els altres serveis de comunicació t'informen de lo que està passant més ràpid.
3: Em dic Àngel Sabater, vinc a Marçà. El que m'agrada més de la ràdio és l'entrevista als famosos.
4: Em dic Carlota, Joan Pere i la música pop.
5: Em dic Pau Carrascosa i el que m'agrada més de la ràdio és l'entrevista dels famosos, també.
6: Em dic Eduard Calpe, el que m'agrada més és la música rock and roll.
7: Em dic Magí Margalef. A vegades quan estic amb el cotxe amb un pare, pues, la posem.
8: Em dic Pere Bante i el que m'agradaria que fessin és tot un programa de música Skrillex.
9: Em dic Alba Burgueño i m'agrada escoltar entrevistes perquè són entretingudes i m'agradaria que fessin un programa sobre animals.
10: Em dic Javier Teixidor. A casa i escoltem la ràdio i el que m'agradaria que fessin és un programa de amb els fets més importants que passen al món.
11: Hola, em dic Noelia Sánchez i la música electrònica. Algun programa de músiques vàries.
12: Es fessi un programa de música dels anys 80.
13: Em dic David Iborra, és molt entretinguda i quan vaig en el cotxe sempre l'escolto i m'agradaria que parlessin una mica més sobre el bàsquet.
14: Hola, jo em dic Tua Afailal i m'ha agradat molt que hagin vingut els de la ràdio i que ens hagin explicat tot allò que no sabíem i m'agradaria molt que fessin algun altre programa que parlessin de coses de la nostra edat, per exemple, què li passa a algun nen, si tenen molts problemes a l'escola, etc.
15: Hola, em dic Raquel Cañada i el que m'agrada d'aquesta ràdio és que quan vaig anar al cotxe m'avorreixo i la puc escoltar.
16: Hola, em dic David Parera. M'agradaria que féssiu més reportatge d'animals.
17: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vilasacra i apa.
18: La Síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació. Entra a síndic.cat. Truca al 900 124 124 o adreça-t'hi presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
19: Hola, Sílvia.
20: Què fas aquest cap de setmana?
19: Jo, Ràdio Vilasacra i que em deixin tranquil.

0: música, informació, participació, programes, cultura.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Mira, aquest dematí he sentit amb en Jaume i de bo que li dono la raó. Ha defensat la tradició catalana contra una mica d'aquest famós Halloween que ens està invadint una mica per allò que són les nostres tradicions. Jo sóc una persona que m'estimo més un dia de festa i de bon rotllo i comprenc que hi ha festes que s'han de compartir, hi ha diversitat de festes i es poden fer. El que és preocupant, bueno, almenys a mi em preocupa, és veure que hi ha algunes festes que estan absorbint les nostres. I aleshores, no estic dient que no es facin aquestes festes, però sí estic dient que hauríem de valorar-les unes miques més. I és el que no s'està fent. La joventut d'avui en dia està més per lo superficial de lo que és, per exemple, una festa nouvinguda, que no pas per allò que és quasi bé històric per nosaltres. És una opinió. Doncs tens el Halloween, tens, per exemple, el Pare Noel, penjat per tot arreu quan arriba Nadal, que no hi veus un balcó, que no n'hi hagi cap, quan nosaltres tenim, per exemple, el Cagatió també, que es podrien fer. A casa són les dues coses, per exemple. Tens el Sant Jordi, quan hi ha una apologia, hi ha una mania absoluta ara amb el Sant Valentín, i ja per parlar, acabar-ho una miqueta amb xista o broma, doncs tens l'hamburguesa quan tenim una botifarra aquí. Sí, a veure, és una preocupació, entre cometes, perquè penso que inclús ara, allà, inclús està a les escoles. A les escoles ja es parla del Halloween i trobo que s'està deixant una miqueta de cantó, per exemple, la castanyada. I t'ho dic perquè com que tinc canalla petita i veus per on van els trets, doncs llavors doncs, és una opinió que dono. Però no es tracta de dir que no s'hagin aquelles festes o que van en contra de les costums catalanes, no? Però sí que sembla que darrere d'aquestes festes estem oblidant una miqueta aquestes costums nostres. És això. Simplement això. Que tinguis un bon dia.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
4: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal, amics oients? Com esteu? De nou tornem a ser al vostre costat amb una intenció ben clara: compartir la descoberta de llocs interessants. Ja sabeu que en aquest programa presentem tres propostes que es relacionen amb l'excursionisme per tots els públics, amb el senderisme i també amb els viatges. Com podeu comprovar, tres conceptes que pretenen abandonar el sofà de casa, especialment els caps de setmana. Sendes número 460 arriba carregat amb aquests tres continguts que repassem des del sumari. A les afores de Riudoms, al Baix Camp, hi ha un museu que pot fer les delícies dels amants dels vehicles d'època. Es tracta del Museu de Cotxes d'Època Marc Vidal, un espai de prop de 3.500 metres quadrats que acull més de 80 cotxes, quasi 400 motos, 40 tractors i fins i tot dos avions. Us ho imagineu tot junt? Doncs de seguida ens ho presenta el mateix impulsor del museu, en Marc Vidal. I d'una proposta sobre rodes a una altra en la que es toca fer més esforç amb els nostres propis peus. Farem senderisme acompanyats del Xavi Tió a la comarca de la Noguera per conèixer un racó poc freqüentat però que ens obsequia amb unes panoràmiques fenomenals. És el mirador del Puig de Millà. Grans vistes sobre el pantà de Canelles, els Montsecs d'Ares i d'Estall i el veí Congost de Montrebei. I recentment ens ha tornat a visitar els estudis el fotògraf i escriptor de viatges Jordi Canal Soler. Amant dels viatges poc convencionals i exòtics, en Jordi ens relatarà un fantàstic viatge a l'illa atol de Raroia, a l'arxipèlag de les Tuamotu, a la Polinèsia Francesa. Avui, primer capítol, ens introduirà en com va conèixer l'existència d'aquesta illa, què el va motivar a anar-hi i el periple d'avions per arribar-hi des de casa nostra. Avui engeguem el programa amb molta potència, trepitjant fort el pedal de l'accelerador. Però no pas per conduir vehicles convencionals, sinó per recordar-ne alguns d'antics que coincideixen en un mateix espai. Un museu de 3.500 metres quadrats que acull cotxes, motos, tractors i fins i tot alguns avions antics. Un espai per fer les delícies de tots els apassionats del gènere. Per això ens desplacem fins a Riudoms, al Baix Camp. A les seves afores, ben a prop del nucli de població i a la carretera que porta cap a Montbrió del Camp, hi ha el Museu de Cotxes d'Època de Marc Vidal. Un compendi de vehicles antics que han anat comprant i col·leccionant en Marc Vidal des dels principis dels anys 90 del segle passat i la seva família, i que es poden visitar habitualment els diumenges al matí. Hem contactat amb el seu propietari i cuidador, el Marc Vidal, que ens explica, en primer lloc, quan va obrir el museu, com aquest ha anat creixent i quins són els vehicles que hi podrem arribar a trobar. Atenció a les xifres que ens presenta.
1: El 2000. El que passa és que hem anat fent ampliacions. En aquell moment teníem 1.300 metres i ara estem a 3.250 metres quadrats. Tot el que hi ha al museu, tot és de casa nostra. I vaig començar l'any 1993. I des de llavors ençà, en aquest moment tinc 82 cotxes, 391 moto i 40 tractors. I tot això està pràcticament tot posat. A part dels fórmules, hi ha dos avions també posats dintre el museu. I, bueno, doncs fa petxoca. I inclou molta decoració, moltes gasolineres, molta cosa que fa relació amb el món de l'automoció, però tot antic.
0: De fet, el museu forma part d'un complex composat per un celler on es fa cava, un restaurant i la nau que alberga tots els vehicles. I tot té un perquè. En Marc ve d'una família de vinaters. El seu avi, l'any 1929, va començar a fer oli, productes del camp i vi a granel. En Marc va seguir la tradició del vi, però junt amb la seva esposa, Inés Fongivell, va decidir fer un celler de cava. Més endavant, com que la Inés tenia molts coneixements de cuina, es van anar animant i van afegir-hi un restaurant. Però la passió del Marc i la Inés ha estat de sempre el motor. Per aquest motiu, des de l'any 1993 que col·leccionen vehicles. Per fer-ho, van començar a recórrer mitja Europa i Amèrica a la recerca de fires. Miraven, compraven i transportaven fins al seu petit temple a les afores de Riudoms tots els exemplars adquirits. Així ens ho explica.
1: Molta afició, molta inversió i molts quilòmetres tant per aquí. Abans aquí era Espanya, podíem dir, però cap Itàlia, França i Anglaterra, i ara cap a Amèrica, Amèrica del Nord, no cal dir, perquè per aquí a Europa ja no queda bé res. Doncs anem cap a la part del que és a Jersey, que fan unes fires molt maques, que això està a Pennsylvania, a la costa oest, i si no, a Beverly Hills, Palm Springs, Las Vegas, San Francisco, Los Angeles, Cozumel, Phoenix, Monterrey, San Diego, i fan unes subhastes increïbles.
0: Molts quilòmetres recorreguts per captar aquests exemplars. Sense prejudicis previs, en Marc reconeix que va a les fires amb la ment en blanc, deixant-se portar per aquells exemplars que més el sedueixen visualment habitualment quan els té plantificats al davant. Ja hi haurà temps per després pensar en transportar-los, allotjar-los al museu i, el més important, mantenir-los en bon estat. Anem a fer una visita virtual al Museu de Cotxes d'Època. Per començar, a la col·lecció hi ha 82 cotxes. Aquests en són alguns dels més destacats.
1: Dos a l'entrada, a part del Ford T, que va ser el primer cotxe que es va fabricar en sèrie, doncs ja s'entra a la sala on hi ha, si parlem per la part esquerra, hi ha 6 Rolls, dels quals n'hi ha un que és un Phantom 1 Springfield, fabricat a Amèrica, a la ciutat de Springfield de Massachusetts, que és el mateix model, el carrosseria Coupé Soufflé Coupé de Ville, el mateix model que tenia el pare del president Kennedy. De Rolls n'hi ha 6, també al costat d'aquests hi ha el Rolls de la Duquesa d'Alba, que és un cotxe espectacular de dues places, molt maco, i al costat, doncs, en seguint, doncs, hi ha el que és General Motors, que és Cadillac, en fi, Corvettes n'hi ha 7, Buicks, Parkers, Mercedes, de tot, mai.
0: Cal dir que en Marc compagina el manteniment del museu amb algunes curses en les que hi participa, ja que corre en fórmula a circuits com ara el de Calafat, el d'Albi a França, el Motorland del Canyiz o Los Arcos a Navarra. Però al seu museu no només hi ha cotxes aparcats, les motos també hi tenen el seu espai. I no pas petit, perquè en té gairebé 400. Reconeix que abans era més fàcil d'aconseguir-ne, especialment a Itàlia, però que ara és més complicat perquè estan a preus molt rebentats.
1: Des de jove, a mi m'agraden les motos de muntanya, no cal dir voltar com un tes ossa, no? I sempre m'ha seguit quedant aquí a Gossanillo. De tal manera que ha durat molts anys, que hem anat sobretot a Itàlia, que hi havia moltes motos, que avui dia no en queden, sobretot el que era Turà, Milim, Reis, Emilia, Modena, Padova, Vímola, i allí, doncs, a la fira, doncs trobaves de tot. Fèiem un munt de viatges. Cada vegada que hi anàvem amb un cotxe d'en remolc, portàvem de 9 o 10 motos. Esclar, tot això a base de molts anys, doncs arriba un moment que vas incrementant això. Avui dia s'ha fet molt difícil perquè estan tots els mercats especulats, uns preus disparats, i, en fi, avui dia doncs és una miqueta diferent. Però tots els motos les he aconseguit, a Espanya també, no cal dir, a França, algunes a Anglaterra, i moltes, moltes d'aquestes de muntanya, sobretot a Itàlia.
0: I no podem descuidar-nos dels tractors, tenint en compte que Riudoms i tot el paisatge que l'envolta és terra de profunda arrel agrícola. De fet, en té 40 de tractors a les seves instal·lacions, majoritàriament adquirits a França, on la mecanització del camp va ser molt més avançada que no pas a casa nostra. També del país veí prové un dels dos avions que podrem veure en el museu.
1: A veure, amb dos avions, tots dos fabricats en fusta, són de l'any 50-51, un és un Aixa i un Zb, i l'altre és una Hobel Compostela. L'Aixa, que es va fabricar a Madrid, com he dit, l'any 51, i el Hobel se va fabricar a França, amb motor oposat continental de 4 cilindres de 90 cavalls i fa molta petxoca.
0: Tot això i molt més en un museu que es pot visitar els diumenges al matí, des d'aproximadament les 10 i fins a quarts de dues. Hi ha tot tipus de públic, des d'escoles, passant per centres d'aprenentatge de l'automoció i autocars sencers de persones atretes per la temàtica. En Marc explica que un 80% de les visites que hi arriben són de francesos, que ho valoren moltíssim. I destaca que, just abans de la pandèmia, fins i tot havia arribat a acollir en la visita guiada 11 autocars ben plens al llarg de tot un dia.
1: Nosaltres estem oberts tots els diumenges a partir dels 10 del matí, la guia la fa jo i dura la visita, l'aficionat que ha vingut li agrada i si s'han identificat, arriba a durar 2 hores i mitja. I parlaríem a 6 hores i no cabria mai, perquè és un món molt obert. Pots parlar de cotxes, pots parlar de marques, pots parlar de logotipos, pots parlar de rècord mundial de velocitats, pots parlar d'històries, i és molt extens. Aleshores, el museu l'obrim a les 10, podríem dir que 2:15, i tots els diumenges. Salvo, per això sempre dic que millor trucar, perquè com que vaig en carreres, que no coincidigués, que quan vingués algun apassionat, trobés tancat i diria, vaja, puc dur, que està tancat. Millor fora trucar, i si això, doncs segur que està obert. I la visita, doncs, quan s'entra al museu, doncs allà ja fem l'exposició del que es va veure, el que està exposat, i bueno, doncs ho comença i anem fent història. Però tot el que parlem, molt complet, perquè m'agrada molt i estic documentat.
0: Un museu de cotxes d'època fet per l'esforç tant econòmic, logístic, físic com de temps d'una família, el Marc Vidal, la Inés Fongivell i també el seu fill, el Marc Vidal Fongivell. Si un diumenge us ve de gust apropar-vos a Riudoms i veure aquests models, contacteu amb ells. La manera que teniu de fer-ho és a través del telèfon 660 68 54 99.
2: Cines.
0: Vinga. vinga, anem d'excursió, anem a caminar una mica. I avui el Xavi Tió, que el tenim per aquí, Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu us guard.
0: Ens porta cap als límits territorials entre Catalunya i l'Aragó.
2: Just. Es tracta d'anar a pujar al mirador del Puig de Millà, que ens recompensarà amb unes vistes superbes sobre l'embassament de Canelles, a la Noguera Ribagorçana, com deies, fronterera amb l'Aragó, a ponent de la Vall d'Àger, és a dir, a tocar del Montsec d'Ares.
0: Vinga, anem al punt de sortida.
2: Hem d'anar a començar a Millà, un poble
0: on és
2: petitó,
0: Millà?
2: De 5 cases senceres, a l'extrem oest de la Vall d'Àger. Des del poble en sortim per davant de l'estudi, l'antiga escola, un gran edifici al costat de la gran, entre cometes, pel tamany actual del poble, església barroca de Sant Pere, que ens indiquen l'antiga importància del poble, que havia estat el segon més gran de la vall, en contrast total amb la situació d'avui dia, que quasi sembla un poble abandonat. Passem per la Font de Millà, just a les últimes cases, i comencem a davallar. Més endavant, en un colze, trobem la Font del Cinto, amb uns safareixos i un aljub, tot en desús. Acabem de baixar a traspassar el barranc de la Arnes i comencem a remuntar per l'altra marge, per entre antigues feixes, avui ermes. Passem alguna barraca, algun era i alguns ametllers i oliveres que encara sobreviuen. Per camí ben fressat, va fent ziga-zagues per entre un bosc d'alzines, amb alguns trams empedrats, va guanyant altura i comencem a veure el poble amb el taló de fons del Montsec. Al cap d'una estona, el camí s'aplana, revolta un parell de torrents i entra cap a la capçalera del barranc de l'Horta, on veiem uns corrals arrecerats a una paret balmada. Aquí el camí gira en un colze marcat a la dreta, en un trencall, i al poc arriba a la cova del Biot del Paraire, ran de camí. És una cavitat amb una entrada gran i una única sala d'uns 25 metres de profunditat per uns 15 d'ample i la cúpula arrodonida d'uns 12 metres d'alçada, on entrem per una rampa descendent que ens mena a la paret de la part septentrional de la sala, recoberta d'una capa de cristalls de calcita de considerables dimensions i poca consistència. Malauradament, quasi tots aquests cristalls trencats.
0: Escapçats, no? És a dir, s'ha trencat pròpiament el que és la pedra, no? El mineral.
2: El cristall, pròpiament, estan escapçats. També, a més, a la part dreta, sempre que no hi hagi sequera, hi ha un petit gur amb aigua provinent de filtracions. Vista la cova, reprenem el camí, passem per les runes del corral del Paraire i entrem en un altiplà insospitat, ple de càdecs de considerables dimensions, alternat amb zones de rascler, amb la calcària ben clenxinada d'esquerdes, i ja un darrer tram, ja de terra, ens du al Puig de Millà, alçada màxima de l'excursió. El camí no passa ben bé pel vèrtex geodèsic i continua a nord per baixar fins al proper mirador del Puig de Millà, arran de cinglera, on la verticalitat de les parets ens sorprèn i veiem les aigües de l'embassament de Quinelles, 500 metres sota nostra. El paisatge és aeri, és grandiós, és majestuós, en fi, tots els adjectius que li vulgueu posar, talment a vista d'ocell, banda i banda del riu. D'aquest primer mirador podem continuar encara un tros més a la vora del cingle cap a nord, fins a una altra punta, encara més baixa, i aquí ja la vista és espectacular.
0: Encara millor, encara millor.
2: Sí, encara és més bonica. Cap a nord veiem els tres sectors del Montsec ben definits, amb la bretxa de Montrebei que s'insinua al davant nostre, l'ermita de la Pertusa a l'entrada sud de Montrebei, el poble de Montfalcó a l'Aragó, Corçà a Catalunya, sota nostra el Congost de Fet, a la part més engorjada del riu. Cap a l'oest arribem a veure ben bé fins la Sierra de Guara, veiem la Penya Oro, el sud de Jaca, els infiernos, és a dir, cims de 3.000 metres de la zona axial de Pirineu, la zona de Panticosa, veiem l'imponent massís del Mont Perdut, més proper al Cotiella, per darrere el Montsec veiem que treu el cap el Montsec de Pallars, i cap a llevant veiem tota la vall d'Àger fins la gran mola arrodonida del cim de Sant Mamet, i encara treu el cap per darrere de Collegats un tram del Cadí i el Puig Sobirà al costat del Port del Comte. Cap a sud veiem Los Picons, és una serra menor, i les Pales del vessant nord del Montroig amb Montserrat per darrere. És a dir, impressionant, aquesta és la paraula. Retornem al Puig de Millà, desfem un tram de camí i ens desviem pel damunt de la gran altiplanícia calcària, seguint un senderó molt poc marcat fins a arribar a l'ampli i desolat Pla de les Bruixes, on trobem una pista que seguirem tota l'estona, va girant a l'est i que a través del petit coll de Morell ens retorna a Millà de després de passar encara pel santuari de Sant Llubí, un santuari, un edifici del segle XVIII, on, segons la tradició, es feia la benedicció dels ramats.
0: Distància recorreguda?
2: Doncs poc més de 15 quilòmetres.
0: Desnivell?
2: 500 metres de desnivell positiu.
0: Temps?
2: 7 hores en total, incloent-hi totes les parades i vistes i parades per dinar i el que calgui.
0: Grau de dificultat?
2: Jo li posaria 2 sobre 5, una mica pel desnivell i una mica perquè hi ha trams de camí poc còmode.
0: Referències?
2: I tenim la proposta d'aquest itinerari, el magnífic blog dels nostres companys engarristes, que és engarrista.com, que ara feia força dies que teníem oblidats.
0: I per això els recordem. Xavi Tió, fins a propera.
2: A reveure. Sendes.
3: Hola, què tal? Soc en Jordi Canal Soler, fotògraf i escriptor de viatges, i avui us he vingut a parlar d'una illa molt i molt especial per mi, que és l'illa de Raroia, a l'arxipèlag de Tuamotu, a la Polinèsia Francesa.
0: Els quaderns del viatger ens menen avui, doncs, ja ho heu sentit, fins a unes terres absolutament remotes per nosaltres, envoltades de l'oceà Pacífic. De fet, terra ben poca, perquè, com passa en moltes illes de la Polinèsia Francesa, és un atol, una illa en forma d'anell formada per l'acumulació d'esculls de corall, Raroia. Ens hi porta en Jordi Canal Soler. Hi va anar fa un temps i avui ens comença a explicar en diversos capítols com va explorar aquestes illes, com va ser el periple per arribar-hi i què va ser el que el va motivar a anar-hi, a aquesta illa tan remota. Tot seguit, amb tots vosaltres, Raroia.
3: Raroia es troba a l'arxipèlag de les Tuamotu. De fet, és una de les 87 illes que conformen aquest arxipèlag. I, de fet, totes les illes d'aquest arxipèlag, que és un dels 5 que conforma la Polinèsia Francesa en global, són molt similars, que són en forma de cercle, en què la franja de terra es situa simplement en el perímetre d'aquestes illes, són el que es coneix amb atolons de corall, i l'interior el forma una llacuna més o menys protegida de l'oceà, alguns amb entrada que permet accedir-hi amb vaixell i d'altres no, que és més complicat, i totes elles, doncs, de roca coralina, una vida submarina realment espectacular i farcides de cocoters, de matolls, però sense més elevació que, doncs, mig metre o un metre, que és el màxim d'alçada que tenen aquestes illes. Són anells, de fet es diuen anells de tolons i de fet històricament o geològicament provenen d'antigues illes volcàniques, muntanyoses, que es van anar erosionant mica a mica i l'únic que n'ha quedat és el cercle de corall que envoltava aquestes illes i que s'ha anat mantenint i engruixint, doncs, al llarg dels milions d'anys. Quina motivació m'hi va portar? Doncs sobretot van ser dos esdeveniments molt importants, més o menys lligats, que un va ser l'expedició del Kon-Tiki de Thor Heyerdahl, que es va donar el 1947, i després posteriorment un dels tripulants que anava amb la barca de la Kon-Tiki, que era un antropòleg suec anomenat Bengt Danielsson, va tornar-hi després, als anys 50, s'hi va quedar uns anys i va escriure uns llibres sobre com és la vida a l'atoló, a Raroia, però clar, en aquells anys, no? I pels dos fets, doncs, per una banda, per doncs, celebrar aquests 75 anys de l'expedició de la Kon-Tiki, però després també per poder avaluar o veure o distingir com ha canviat la vida a la Polinèsia durant aquests 75 anys, doncs també m'interessava anar-hi i amb el bagatge d'haver fet la lectura dels llibres de Danielsson, no? Justament per poder comparar. Per arribar a aquesta illa, doncs, afortunadament no és tan difícil com l'any 47, que ho van haver de fer en barca, no? O en aquella època, doncs, es feia amb un vaixell, amb estant setmanes i setmanes, sinó que actualment comptem amb els avions, però de manera limitada. De fet, per anar-hi des de Barcelona, que vaig haver d'agafar un avió fins a l'aeroport Charles de Gaulle, a París, perquè des d'allà surten o bé els d'Air France, o bé el que vaig agafar jo, que és un avió d'Air Tahiti Nui, que és la companyia important local de la Polinèsia Francesa. i de fet una mica serveix com a immersió directa a la Polinèsia, tant per al menú que et serveixen allà o les pel·lícules fins i tot que pots veure mentre va durant el viatge, que dura moltíssimes hores, o sobretot perquè només entrar i passar el llindar de l'avió et donen una flor d'una tiare, que en diuen la tiare de Tahiti, que és la flor tradicional d'allà, que llavors et poses darrere l'orella i et va perfumant durant tot el viatge. I aquest vol, que comença a l'aeroport Charles de Gaulle, dura moltíssimes hores, gairebé tot un dia, però és tan llarg que ha de fer escala tècnica a Los Angeles. Fa escala a Los Angeles, allà baixes un moment de l'avió perquè puguin reomplir els dipòsits en combustible, tornes a entrar i acabes finalment a Papeete. I allà doncs ja ets a la Polinèsia, però encara no ets ni a l'arxipèlag de les Tuamotu, no? Allà convé doncs estar-hi un temps per acabar de... que et passi una mica el gel, potser, però també donar temps a que no perdis el següent vol, perquè per arribar a Raroia es necessita una avioneta de, en aquest cas, Air Tahiti, que és la companyia que fa els vols interns, i aquest és un vol setmanal. Només surt els dimecres i torna els dimecres. I si perds aquell vol, doncs t'has d'estar una setmana més esperant-lo, no? I és un vol que, a més, aprofiten per anar visitant diferents illes. De comptar que per poder visitar tots aquests atolons, no tots tenen aeroport, de manera que des de l'aeroport més proper allà et pots moure en barques per anar a les illes que no en tenen, però sí que els que tenen aeroport i més o menys estan a la mateixa línia de vol, van parant. Paren, baixen passatgers, en pugen de nou, tornen a volar, paren a una altra illa i així fins a la tercera illa, en aquest cas, que va ser Raroia, on vaig arribar jo finalment i m'hi vaig estar doncs una setmana fins al següent vol que hi havia per poder sortir. Realment és una illa amb moltíssimes activitats per fer. Per una banda, parlar amb la gent, perquè és el que jo anava a fer per poder conèixer què hi havia darrere fons de la història de la Contiki, que és el que recordava la gent, o que recordaven també de la presència de Bengt Danielsson. Doncs ja només amb això ja vaig haver d'anar parlant amb gent. Això sí, sempre ha de ser en francès, perquè aquí, doncs, anglès, poca cosa, i fins i tot alguna gent gran no parlava ni francès, parlant o tahitià o paumotu, que és la llengua local. I amb aquesta setmana, doncs, activitats des de sortir a pescar, que allà de seguida la tradicional benvinguda polinèsia te la fan, i també quan veuen que ets un viatger que s'interessa per la seva illa, justament el que volen és doncs donar-se a conèixer, i per tant doncs em convidaven a menjar, a fer activitats amb ells, em portaven en barca, doncs, per exemple, a pescar. Ells pesquen o bé amb mams, tradicionalment seria amb la canya, o si no, allà hi ha molta presència de pesca submarina. Llavors ells en són especialistes, no? Llavors em portaven a fer pesca submarina. Jo mentrestant no pesco, però sí que anava fent busseig, no? Snorkel per allà. A part de la pesca, doncs també hi ha la visita, per exemple, a Motu Tahunamaru, que és la petita illa on va arribar la Contiki, que hi ha un petit monument, i llavors doncs pots estar per allà, veus fins i tot algunes traces encara al campament que van fer els escandinaus que anaven a sobre la Contiki, perquè hi van haver d'estar durant dues setmanes. O, per exemple, també una de les activitats que pots fer és veure com fan copra, que és una de les altres coses que fan allà tradicionalment des de temps antics, que és el que és l'elaboració de coco sec, perquè el venen i d'allà en fan oli de coco, aquest oli doncs, que podem anar al supermercat i comprar-ne per fregir, o el que s'utilitza per moltes cremes facials o de cos, doncs aquest oli s'obté així. Es talla el coco, es deixa secar, i quan està sec doncs es posa en un sac, es ven, i amb això el que aconsegueixen ells doncs és tenir una mica de diners per poder-se comprar altres coses que o bé fan venir amb avió o bé fan venir amb vaixell. I per últim també, altres coses a fer doncs és justament visitar alguna granja de perles, perquè aquí diguem, de les tres grans activitats que hi ha, que seria la pesca, el fer la copra, tallar el coco, o la tercera, les perles és de les més importants. La perla de Tahití, de la Polinèsia francesa en general, és molt reconeguda perquè és una perla negra molt fina, molt ben cuidada, i diuen que les perles d'aquí, de Raroia, són de les més boniques i bones de tot el mercat, o sigui que també hi ha una riquesa aquí i hi ha part de la població que treballa allà.

0: Doncs acabem aquí el Sendes d'avui. Ens acomiadem de tots vosaltres, l'equip que el fa possible, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla a l'edició i presentació, el Jaume Monés. Esperem haver-vos enriquit una mica més el coneixement del nostre món, o si més no, esperem que hagueu passat una bona estona amb nosaltres. Fins al proper programa, us diem, com sempre, i que tingueu una molt bona ruta.
1: Mama! Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Sal. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a Vila de

0: Sacra.
1: Què, què?
2: Que això és Ràdio Vila Sacra.
3: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
1: Jo?
4: Papa, m'expliques un conte?
5: Esto del prom.
6: Zona d'Olot, 15 graus a hores d'ara. Parlem del cap de setmana perquè els embassaments a hores d'ara, d'aquests núvols baixos, aquestes boires força espesses a hores d'ara, a poc va remuntant, 4 graus a hores d'ara. Doncs aquest divendres que aquest front que ens va creuant i que a hores d'ara, aquestes bandes de pluges han deixat fins a hores d'ara la Bisbal d'Empordà amb aquests 17 graus a hores d'ara, amb restes d'inestabilitat a hores d'ara, alguns dels registres a hores d'ara, amb un cel fort o de pat a hores d'ara. Avui, però, pendents a hores d'ara. Avui sí que plou i està plovent a hores d'ara. 2 graus sota zero a hores d'ara, cap a les comarques lleidatanes, a hores d'ara. Temperatura força baixa a hores d'ara. A la cota 2100, a hores d'ara. 6 graus, a hores d'ara. Imatges en directe, a hores d'ara. Aquestes temperatures, a hores d'ara. Núria, a la cota 2000, a hores d'ara. 6 graus, a hores d'ara. Aquest termòmetre, a hores d'ara. 7 graus, a hores d'ara. 6 graus, a hores d'ara. Sí, a hores d'ara. Encara a hores d'ara. Perquè a hores d'ara. Hores d'ara. Encara a hores d'ara. Hores d'ara. Però a hores d'ara. A hores d'ara. I encara a hores d'ara. Encara a hores d'ara. A hores d'ara. I a hores d'ara. A hores d'ara. A hores d'ara.
7: Ràdio Vila-sacra. Tot un programa de programes.
8: Un programa amb molta potència.
9: Oloraràs la seva força.
8: Un programa amb ironia.
10: Continua usted tomándose la broma?
8: Un programa...
11: Per tenir-lo sempre a mà.
8: Un programa...
12: D'un sabor excel·lent.
8: Un programa on...
13: No importa què passi.
7: Tot un programa de programes.
8: T'agrada?
9: Sí!
8: Ningú no et dona tant. Sens dubte. No sé si m'entens.

0: I parlant d'emocions,
1: 86.
2: Benvinguts als que encara escolteu la ràdio a la ràdio.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: 25 milions de... Que ha estat seguida per 25 milions... Bueno, i qui
5: ho compta?
4: Exacte.
5: Bueno, és el que va dir per el Prime Video, amb el tema d'OT.
4: Bueno, jo crec que aquí hem caigut en el parany, que a mi a vegades em sorprèn una mica.
5: I ho tenen ells.
4: I tu venen ells.
5: A veure quanta gent tenim ara, en aquests moments, 62.000 persones connectades. Què? La gent s'ho creu, no? Yeah. 62.000 persones online, ara, connectades.
4: Sí, sí.
5: Ja està. Avui, ara, en aquests moments...
6: Hi ha una màquina com mesura.
5: Mira, sap el que diu la màquina? Que hi ha 62.000 persones connectades en aquests moments.
7: Tanta gent.
5: Ens està escoltant.
6: Però no pel transistor, per la màquina electrònica.
5: Online, a través de del mòbil, a través de l'ordinador.
4: Vostè s'ho creu?
7: No.
8: Que no t'enredin amb les audiències.
9: Perdó, què passa, ara?
10: Els 60.
11: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
12: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.

Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

0: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
1: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.

les ones de Ràdio Vila-sacra. Tot arriba com sensacions de casa. Entre muntanyes i camps s'expandeix, amb històries que l'ànima encén. A cada cançó i cada paraula, l'essència d'un poble es declara. Murmuris de tradició i cultura, que a l'aire troben la seva partitura. Ràdio Vila-sacra, far de llum, que ens il·lumina amb amor i gratitud, teixint llaços entre cors, en aquesta terra plena de calor. Sintonitzats en aquesta freqüència, units en una mateixa cadència, Ràdio Vila-sacra, eterna melodia, que en els nostres somnis encara perdura i ens genera alegria. Figueres, poema de Roger Buch.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també per al delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
2: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
3: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
2: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols. Jutges espanyols, jutges espanyols, jutges espanyols.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: Busca, compara, i tria lliurement

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: I parlant d'emocions.
1: 21.

0: No et perdis la novel·la del moment, El descontento, de Beatriz Serrano. Si creus que la vida és més que fer el tàper, treballar o veure una sèrie, El descontento és la teva novel·la. Temes de hoy.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Hola. No, no cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.
3: K25.

Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
2: dofins,
1: lleons marins i el nou Adventure Splash.
2: Sis tobogans plens d'emoció.
1: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a Marineland.es.
3: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
4: Celebrem la 5a edició de l'Empordà Music Festival. Dos dies de música en directe amb un cartell impressionant.
5: Amb el retorn de la Gossa Sorda, el comiat de la Fúmiga, nova gira i disc de Nil Moliner, Joan Dausà i la Pegatina, de Tiets, Figaflaues, Ginestà i fins a 19 artistassos amb una zona de food trucks ampliada.
4: Empordà Music Festival, 24 i 25 de

Ja fa olor d'estiu. Però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

xarxa de museus de les comarques de Girona va presentar Museus en Joc, un nou joc de taula pensat per descobrir el patrimoni cultural del territori d'una manera lúdica i participativa. Després de 2 anys de treball, el projecte es materialitza en un joc de cartes per a tots els públics, de 8 a 99 anys, i ja es pot trobar a les botigues dels 26 museus de la xarxa. El joc convida els participants a crear la seva pròpia exposició a partir de peces representatives dels museus gironins. Les partides duren uns 20 minuts i estan pensades per a 2 a 4 jugadors, ampliables a 5 amb les cartes d'expansió que es poden aconseguir visitant els museus. El joc ha estat creat pels mestres Guillem Coll i Anna Vila, amb il·lustracions de Roser Mates, i s'ha concebut en criteris d'accessibilitat i sostenibilitat. Les instruccions estan en 4 idiomes, colors inclusius i una caixa de cartró i sense plàstics. El joc es pot adquirir per 10 euros a les botigues dels museus i 500.000 d'exemplars s'han començat a distribuir gratuïtament a biblioteques, centres educatius, aules hospitalàries i equipaments socials del territori.

0: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: Volem parlar una miqueta més en profunditat de tota aquesta història dels currículums falsos. Ja sabeu que hi ha hagut molts càrrecs polítics que han plegat, fins i tot, un cop s'ha sabut que havien falsejat els seus currículums. Hi ha matisos, i això ens ha portat a la situació actual, i avui en volíem parlar amb l'Oriol Ferrés. Oriol, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Content de parlar amb el nostre filòsof, amb l'Oriol Ferrés. No sabia si parlar amb tu de la mentida o de la vergonya, perquè aquí conflueixen les dues coses, eh?
1: Sí, és interessant, perquè efectivament hi ha coses que ens fan passar vergonya, i evidentment quan els han descobert poden haver passat personalment vergonya, segurament ells, però també hi ha una qüestió de vergonya social, és a dir, de cop i volta els representants polítics que representa, que tenen com alguna mena d'ascendent i que tenen una responsabilitat a l'hora d'estar per la cosa pública, se'ns revelen una vegada més com uns mentiders. I això també pot fer passar aquesta mena de vergonya social.

0: és que fins i tot en publicitat hi ha la qüestió de que no es pot mentir, no? Hi ha, una, hi ha uns límits. I evidentment van mentir, no? Es van atribuir uns títols universitaris que no tenien. El que és interessant, però, és que després, una vegada es descobreix això, hi ha aquesta mena de guerra entre partits per veure qui en descobreix més.
1: Sí.
0: I això, a veure, pot semblar tot plegat una mena de desgavell, però també farà net, no? I és bo que sigui així, perquè d'alguna manera sembla que això de la titulació importa, o que això de la veritat o la mentida, encara que sigui per fer mal a l'adversari, doncs encara té suficientment pes com perquè aquesta mena de gent que està fent trampa puguin ser descoberts.
1: Mm. Oriol, jo també traia el tema de la vergonya, perquè volia preguntar, bàsicament, igual és una pregunta una mica grandiloquent, eh? Però com a societat creus que l'hem perduda, la vergonya?
0: Clar, és el que et deia, no? Podríem pensar que finalment mentir o no mentir, doncs ja no ens importa, i que sembla que som uns poca vergonyes o uns desvergonyits. Parlant en general, no? Quan veus, per exemple, que alguns polítics doncs poden dir autèntiques barbaritats que saben que són mentida i les diuen igualment, o quan mires qüestions de política més internacional, no? Temes més geopolítics, amb alguns líders d'alguns estats que fan realment molt mal, no? En algunes parts del planeta. I per tant podríem pensar que en general la vergonya s'ha perdut. El que passa és que jo també, no sé, si ens posem així grandiloquents, no sé fins a quin punt els discursos que diuen que tot està millorant, evidentment ja no sembla que vagin pel camí de la veritat, però que tot estigui empitjorant, jo diria que si fa no fa, tot ha anat bastant igual al llarg de la història.
1: Yeah.
0: Per tant, hi ha, efectivament, hi ha coses que són molt greus i que poden fer passar vergonya, però no crec que estiguem ni molt pitjor ni molt millor, sinó que segurament ens estem movent més o menys en el que sempre hi ha hagut.
1: Estem parlant ara mateix amb l'Oriol Farrés i també volem parlar amb el Manel Fernández Jara. Manel, com estem? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: El Manel Fernández Jara és professor de Direcció i Gestió de Persones de la Universitat Oberta, és especialista en lideratge i cohesió d'equips. Estem parlant de la política, però en el terreny, diguem-ne, empresarial, és habitual mentir en els currículums?
2: Sí, és un fenomen transversal i, a més, persistent. Aquests casos que estem veient ara representen una onada col·lectiva del que està passant, no? És molt habitual i és molt més transversal del que ens pensem. És cert que no ens agrada que els nostres, que la gent que ens representa tingui aquests comportaments, però no és un tema exclusiu de la política.
1: I persistent, deies, eh? És un tema que no,
2: sí,
1: se'n va.
2: Sí. És un tema que no se'n va, i tot i que no és el mateix mentir que inflar el currículum. Mentir, que és una falsetat objectiva, a més pot tenir unes conseqüències penals, no? El que és més habitual, de fet hi ha alguna estadística que he trobat, que el que és més habitual és envellir o inflar aquest currículum.
1: Volíem preguntar també a l'audiència si heu mentit en el currículum, si heu inflat el currículum o us han mentit en el currículum, si teniu alguna empresa o us heu trobat en panorama com aquest.
3: 972-51-1268.
1: Oriol, des del punt de vista, diguem-ne, filosòfic o moral, hi ha alguna diferència entre aquestes dues coses que deia el Manel, entre mentir directament o inflar el currículum?
0: Home, jo penso que no puc no estar d'acord amb el Manel. O sigui, estic d'acord amb el Manel, perquè una cosa és seleccionar quan fas un currículum. Evidentment, tu has d'explicar la teva trajectòria, però hi ha coses que potser si has començat un grau universitari i no l'has acabat, doncs no cal posar-ho. En canvi, posaràs els que sí que has acabat, o tendiràs a posar els teus èxits. Però clar, això diguéssim que forma part, diguéssim, de la manera en què un es vol presentar per tal de vendre's com a producte, etc, etc, que es pot envellir, no? A vegades també ho fem fins i tot en termes de seducció, no? És a dir, que aquesta cosa que pot ser, no?, intentar socialment, no?, intentar agradar una altra persona, tampoc no explicaràs les teves desgràcies de primeres, no? Ara, hi ha una diferència, no? És a dir, si tu dius objectivament que tens una cosa i aquesta cosa no la tens, no?, per exemple, un títol universitari o un doctorat, no?, com també en alguns casos s'ha vist, no?, aleshores clarament estàs dient una mentida. Per tant, una cosa seria exagerar o seleccionar el que vols presentar-te, el que vols dir de tu mateix, i una altra cosa és directament una falsedat, no?, una mentida objectiva. Llavors, evidentment, això està penat, és a dir, això es pot denunciar, perquè, clar, té a veure amb l'intrusisme, té a veure amb la falsedat documental i té a veure amb una sèrie de qüestions que d'alguna manera ens fan perdre la confiança en com ens organitzem institucionalment.
2: O el més habitual, si has estat coordinador d'un projecte, dir que has estat director d'un projecte, o si has gestionat un pressupost d'un milió d'euros, dir que has gestionat un pressupost de 30 milions d'euros, o posar alguna competència intermèdia,

0: si tens alguna experiència pràctica, pues també a afegir-la. Això és més habitual del que ens pensem, no?
1: Manel, hi ha manera que les empreses ho comprovin, això, de verificar-ho?
0: Sí, per descomptat. Jo, a més, he passat dos processos d'oposicions a l'administració, un al Departament de Justícia a la Generalitat i un altre a Madrid, al Departament d'Educació, i al final del procés hi ha una comprovació estricta i molt clara de tots els estudis que tu tens per accedir a aquest lloc de treball, que és més una qüestió de por, no? A vegades també és d'ego.
2: 972-51-1268.
1: Tenim alguns oients que ens truquen però que no volen entrar en directe. Evidentment no volem retratar ningú que hagi mentit en el currículum, però si algú ens vol dir fins i tot si ha estat víctima d'això, és a dir, si ha optat alguna feina i doncs va ser honest en el currículum i es va quedar fora, per exemple. En Jaume, per exemple, que és una de les persones que ens ha trucat però que no volia entrar en directe, preguntava si hi ha alguna manera, Manel, de comprovar, per exemple, els títols dels metges, perquè diu, els veus penjats allò a la consulta, però com ho sé que són reals, diu.
0: Suposo que el que fan les organitzacions és fer les seves comprovacions amb els seus protocols de seguretat, però crec que podríem anar una mica més enllà, no?
1: És a dir, una cosa més ciutadana, diguem-ne.
0: Sí. A més, que realment tingués una certificació que fos molt, molt visible. Pues jo animaria que posessin el currículum com a una fotocòpia de la vida laboral, no?
1: Rosa Maria, com estem? Bon dia.
3: Bon dia.
1: Vostè dirà...
3: Estic escoltant tot això. Molt breu, la meva experiència. Jo he sigut regidora d'un ajuntament 12 anys,
1: sí.
3: 4 a l'equip de govern, portant medi ambient i cooperació,
1: sí.
3: I els meus estudis són els estudis primaris. Mai se me va ocórrer inflar o dir que havia estudiat això o havia estudiat allò quan no ho havia fet, perquè penso que hauria sigut, a part d'enganyar-me a mi mateixa, hauria enganyat els meus electors. Quins estudis tens? Estudis primaris. I punt.
1: I ja
3: mai
1: està.
3: Ningú em va dir res. Sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos, Rosa Maria, de debò.
3: Gràcies.
1: Que vagi
3: gràcies
1: molt
3: a vosaltres.
2: 972-51-1268.
1: Ignasi, com estem? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: L'escoltem.
4: Sí, miri, jo no enganyar ni coses aquestes, però tinc entès que ara darrerament s'està demanant, quan envies un currículum o una oferta de feina, també et demanen la vida laboral. Que és la manera de contestar, perquè tot el currículum pots posar o deixar de posar.
1: Clar.
4: I el deixar de posar de vegades pot ser important. I després, el que penso que el que seria a nivell acadèmic, també podríem fer el mateix. Aquesta seria, llavors ja no pots enganyar, aquesta una i dos, totes les ofertes de feina tenen que ser publicades pel l'oficina de feina, del SOC o l'INEM, el que sigui, i els currículums que fossin anònims. No sé si m'explico.
1: Sí, perfectament. Moltíssimes gràcies, Ignasi.
4: Que quan hi hagi una oferta sigui administrativa, fa falta tot això, i llavors que el que ofereix la feina triï d'aquests anònims el que vulgui.
1: Clar. No, jo anava a preguntar-li al Manel, és a dir, això és una mica la transparència que dèiem abans, no?
4: Bueno, la transparència i sobretot la equitat.
1: Sí.
4: Perquè si tu ets un mestre, perquè malauradament sembla que això de la feina és un comerç, i clar, si no ets comercial ho tens una mica més difícil.
1: Ja, yeah. Manel.
4: Jo sóc administratiu de logística, sóc molt racional, però no sóc comercial. 2 + 2 són 4. A la meva feina, això és negociable.
1: Sí.
4: I el comercial et diu, bueno, poden ser 2 + 1 + 1.
1: Doncs no.
4: No sé si t'explico, no?
1: Sí, perfectament. Manel, com ho veus?
0: Sí, totalment. Vull dir, el tenir algun sistema que sigui transversal, que es pugui identificar la nostra titulació fonamental, que ja no saben frenar aquesta mentira, no? També a nivell mental. Avui tenim una pressió social i cultural molt gran per representar més del que som, però ja no només a nivell de formació, sinó a nivell de vida, a nivell del dia a dia, les vacances, Instagram... Per tant, crec que tenim un model d'èxit absolutament distorsionat, no? I una estratègia normalment de supervivència i de legitimar constantment la nostra autoritat, no?
1: Ara vaig a l'Oriol, però abans. Rosa, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Vostè tenia un dubte.
5: Jo ara ja soc gran, jo soc del 62 i vaig estudiar la carrera, d'enginyeria química fins cinquè, i no he fet el treball de final de carrera. Ho faré ara, no sé, però ara és molt difícil en una carrera d'enginyeria recordar-te. Dic que tinc la carrera, dic que tinc els estudis i a l'Institut Químic m'ha fet el comprovant de tot el que he fet, més o menys si vull, amb la nota i tot, això es pot dir, no? No estàs mentint, has fet 5 cursos.
1: Clar, això sí.
5: I tens aprovat.
1: Això sí, això no?
5: Perquè m'ha dit algú que si estàs estudiant no pots dir que tens que... que tens la carrera o alguna cosa així.
1: No, és això, és el que dèiem abans, no, Manel? Que estudis, tu pots dir que jo he estudiat això, sí.
0: Pots posar que tens estudis sobre aquest tema, però jo seria en el, encara molt més clar, no? Fins a tercer de carrera, perquè el que es penalitza, jo crec que el que més ens ha de preocupar és la mentida, no?
1: Clar.
0: I això és el que crec que estem analitzant a darrere de tot plegat, no? Si ens menteixen en això, què passarà amb tota la confiança que els hem donat, no?
1: Doncs Rosa ja ho sap, això ho pot posar, pot posar perfectament.
5: Si em deixes una cosa més,
1: i tant.
5: Comentar-ho, vaig entrar a treballar a Caixa Catalunya i... allò que ja m'hi vaig quedar, perquè em van agafar.
1: Moltíssimes gràcies, Rosa, un petó ben gros.
5: De
1: moltes
5: res,
1: gràcies.
5: De res,
1: que vagi molt bé. La Rosa, que ha tingut l'amabilitat de trucar-nos. Oriol, ho rematem amb tu. Abans deia una cosa també la Rosa Maria, que ens deia, és que m'ho estaria enganyant a mi mateixa. Aquest és una mica el tema, no? És a dir, la mentida a vegades és una, té les potes curtes, que diuen.
6: Sí, que s'agafa abans un mentider com
1: coix. Com coix, això mateix.
6: És una d'aquestes frases fetes. Sí, a veure, enganyar-se un mateix, no? Fer-se una miqueta un personatge que després un no el pot acabar sostenint.
1: Oriol, Manel, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres avui d'aquesta història dels currículums, de la vergonya, de la mentida. Moltíssimes gràcies als dos, una abraçada ben forta.
6: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, salut.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Ràdio Vila Sacra, esteu molt lluny.
2: És que m'encanta l'estiu.
3: L'estiu amb Ràdio Vila Sacra és una altra cosa.
4: Proximitat,
5: participació,
4: educació,
5: informació,
4: connexió,
5: companyia,
4: cultura.

0: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
1: Jo m'hi apunto.
2: RadioVilaSacra.cat.
3: Des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
4: No, no cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vilasacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.

0: Coneixes aquesta cançó?
1: Evoluciona ja.
0: I aquesta altra?

0: No, no, clar.
1: Evoluciona ja.
0: Són temes exclusius que només escoltaràs a Ràdio Vila-sacra. Sí, sí, així és de senzill. Així és de clar. Entens?
1: Evoluciona ja.

0: Què et va inspirar?
1: Ses femelles.
2: I ja està.
0: Que no ho tenen clau, eh?
1: No, sí, però perquè els han de pregar massa.
3: Adéu!
4: Bye, bye, hasta otro ratito, eh?
5: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Mama!
1: Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen mojinos escocíos, al·lèrgiques al polen, jo suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
2: Torna a connectar amb la vida.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Sigues intel·ligent.
4: Fer volar la imaginació.
5: Sí.
6: Eternament.
3: Ai.
7: L'opció dels que en saben.
8: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
9: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
8: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
9: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
8: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
9: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
10: Hola, Joan.
11: Hola, Sílvia.
10: Què fas aquest cap de setmana?
11: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil·la.

0: Marca aquest número, t'estem esperant. 972-51-1268.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Xavier, mira, jo sóc una senyora que ja, jo he trucat ja diverses vegades i quasi no veig. Com no puc llegir, avui se m'ha ocorregut un renglera de molta música. I escolta'm, he passat un dematí perquè ho he tornat a recordar, tota la música, i ja ho tinc per demà continuar. És una música que m'agrada molt i m'ha fet recordar la meva joventut i quan anava a ballar amb el meu marit i tot això, he passat un dematí sense que se m'adongués compte. I dic, mira, vull anar-ho explicant.
3: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vila-sacra,

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Al 60.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: viatge en el temps. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava que és una tendència de fa temps.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
1: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres escriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber.

La música, a les discoteques. Llibres, a les llibreries. Menjar, a la cuina. Fantasmes als castells o cases encantades. Llestos a les xarxes socials. Cracs als esports. Paranoies, als psiquiàtrics. Medicaments a les farmàcies. Gasolina a les gasolineres. Savis, a les universitats. Mala sang a les presons. Espectacles als escenaris. Però sensacions, només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.

0: El temps d'un dia em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: avui pot ser igual que ahir o pot ser un dia únic.
1: Exacte.
2: Ens toca lluitar per aquells més vulnerables, els malalts de càncer. Aquells que no només estan preocupats per enfrontar-se a la seva malaltia, sinó també per pagar les factures. En necessitem. Per poder seguir cobrint les seves necessitats bàsiques gràcies al nostre Fons d'Emergència Social. ASC, Catalunya contra el Càncer. Dona a

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972-51-1268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656-19-70-62.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Bon dia. Bueno, a veure, que xondeu i seguim el mateix, que tothom aprofiti la vida, que això és una lliçó, que ningú s'enfadi amb ningú, que tothom visqui la vida feliç. Per cert, que vaig presentar-te a la meva família i estava atestat, ple, pleníssim, d'aquí de l'emissora. I jo, en comptes de demanar-te una cançó, saps què et vull demanar? Que si vols posar el Virolai, que es va morir el dia de la Mare de Déu de Montserrat, eh? Un petó, cuca. Adéu.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs.
5: Doncs sí, sembla ser que tenim el mateix somni i no ho sabíem.
3: Ràdio Vila-sacra.

Si el que vols és confort i estalvi, a l'Heroi Merlin tens tota mena de solucions al millor preu. Consulta les condicions a la botiga o al web. L'Heroi Merlin, una llar no neix, una llar es fa.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Observatori Astronòmic del Montsec, el Pallars Jussà, tindrà un nou gran telescopi que entrarà en funcionament l'any 2030. El projecte suposarà una inversió superior als 20 milions d'euros i convertirà l'equipament en un dels telescopis robòtics més grans del món. Sant Esteve de la Sarga, Pau Rovira.
2: El nou telescopi tindrà un mirall de 2,5 metres de diàmetre, molt superior als 80 centímetres de l'actual telescopi Joan Oró. Això multiplicarà per 10 l'actual superfície col·lectora de llum i permetrà ampliar notablement la capacitat d'observació i d'estudi de fenòmens astronòmics. La primera fase del projecte rebrà una aportació de més de 10 milions d'euros per construir l'edifici, la cúpula i el telescopi, mentre que la resta de la inversió es completarà al 2030 amb la instrumentació científica i els sistemes de gestió de dades. El director de l'Observatori del Montsec, Quique Herrero, en destaca l'automatització i la rellevància que tindrà.
3: Igual que ho és el Joan Oró, és un telescopi robòtic. Funciona de manera totalment autònoma, des de la planificació del que ha d'observar, la realització de totes les observacions durant la nit i el processat de les dades, no hi ha ningú a darrere. Si ara el poséssim, ara mateix seria el telescopi robòtic més gran del món.
2: Així doncs, aquest projecte ha de consolidar l'astronomia catalana com un actor rellevant a escala internacional.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
6: Tota la programació a fastempordà.cat.
7: Jess?
8: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
9: Radio Vila-sacra!
8: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon, però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
9: Radio Vila-sacra!
8: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem, i si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
1: Perquè ho tinguin en compte.
10: Amb la col·laboració de BN Group.
11: Imagina, crea, sorprèn-te.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Desmantellen a Castelló d'Empúries un magatzem amb gairebé 7.000 peces falsificades per al Top Manta. La roba esportiva està valorada en 781.280 euros i l'operació policial ha acabat amb un home detingut. Vilamalla imposa multes de 3.000 euros cada 15 dies a Primafriu fins que no cessi l'activitat. L'alcalde defensa que s'han seguit tots els tràmits administratius i s'han extremat les garanties jurídiques davant la complexitat del cas. El Parlament aprova una resolució de la CUP per demanar a Defensa que tanqui la base militar de Sant Climent Sescebes. Junts, Comuns i Esquerra Republicana de Catalunya han donat suport a la proposta.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

Què has de fer si hi ha aiguats i inundacions? No aparquis en rieres o zones inundables i allunya-te'n. No travessis ni a peu ni amb cotxe zones inundables o passos subterranis. L'aigua se't pot endur. No baixis a garatges o zones on s'acumuli l'aigua. Evita circular per camins i vies secundàries prop de rius i rieres.

Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Et veig molt rejuvenida.
3: Trio Ràdio Vila Sacra per alimentar el meu cervell.
4: No hi ha res amb més orgull.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els habitatges visats nous cauen un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any, una davallada que arriba gairebé el 40% a la ciutat de Barcelona. Els visats dels projectes d'execució són obligatoris i previs a l'inici de les obres de nova planta o d'edificis ja existents. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que assegura que la realitat de la construcció està lluny de les necessitats, tot i que el Pla Territorial Sectorial es fixi com a objectiu construir 25.000 habitatges anuals. Per demarcacions, només creixen els visats a les comarques centrals i a Girona, mentre que baixen a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Barcelona. Per la degana del col·legi, Sandra Bestraten, la caiguda del 40% respecte de fa un any a la ciutat de Barcelona, s'explica per la falta de solars i per l'obligació de reservar un 30% per habitatge protegit. Bestraten reclama un pacte nacional per l'habitatge que permeti un plantejament que vagi més enllà de les legislatures.
2: No pot ser que les mesures comencen, es frenen, s'acaben, i llavors aquesta mirada ja recorregut segurament trauria aquesta pressió de presses, no? Es posaria per davant la qualitat al fer-ho ràpid.
1: El Col·legi d'Arquitectes demana agilitzar la concessió de llicències urbanístiques, però ha evitat valorar les mesures presentades per la Generalitat per simplificar els tràmits i diuen que encara les estan estudiant.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: sensacions positives.
1: A l'Alt Empordà.
2: No, ja.
3: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Falta un mes per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions. L'única que les produeix amb certificació a Catalunya avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les. El director comercial de Celestec és José Crespo.
1: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. Sí que és cert que tenim molt d'estoc per vendre, però hem tancat ja vendes per opcions personalitzades, només venem estoc, i estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
0: De fet, Crespo diu que ja comencen a treballar en l'eclipsi de l'any vinent, que es veurà en part a Catalunya i completament al sud de la península Ibèrica.
1: Serà un dels eclipsis més llargs de la història, del segle, de fet. Encara que no tinguem la totalitat aquí, es podrà veure la parcialitat, amb la qual serà molt important també el 2 d'agost de l'any vinent, no? Ja tenim comandes, ja tenim volum de feina.
0: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures.

0: Bene.
1: Apunta bé.
2: La música de la teva vida. Well.

0: vida entorn a la ràdio i a la música.
1: Emissora municipal de Vila-sacra.
2: Independència, imparcialitat i integritat.
1: Emissora municipal de Vila-sacra.
3: La municipal.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21 i 30 a les 24.

0: Registra-t'hi i comença a gaudir d'entrades per a tota mena d'espectacles amb avantatges importants. Música, teatre, dansa, circ, festivals... No faltis a la teva cita amb la cultura. Informa-te'n a culturajove.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
3: Jo m'hi apunto.
4: RadioVilaSacra.cat.
5: Doncs així, en principi, diria que m'agrada més. Perquè així la meva pau mental pateix menys.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: WhatsApp de ràdio Vilasacra 65 619 70 62. I am Frank Sinatra and from heaven we always listen to you.
2: O sigui, que Frank Sinatra no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé.

0: Escolteu. La història secreta.
1: Doncs imagina.
0: La fem entre tots.
2: Bon dia, Catalunya. Bueno, jo penso que entre tots estem fent un gran programa de ràdio. Entre tots, vale?
3: Aquí, Vila Sacra Ràdio.
4: J1 de Emisiones Radio.
5: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida. Tanca els ulls.

0: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
1: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
0: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
1: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
0: Important, en un refugi climàtic natural.
1: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
2: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
3: A Vila-sacra compartim cultura.
4: Ara farem un petit experiment.
5: Eh?
4: Alguna cosa està canviant.
5: Hola.
4: Viu l'experiència de la ràdio del futur.
5: Ara.
4: Una manera nova de sentir la teva ràdio.

0: Que ya ha vuelto el primo. Sí, se ha roto una pierna. Bueno, pero ha sido en beneficio de la ciencia. Bueno, pues nada, hacer otro cohete. Este no vale.
1: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Un refugi pel que ens agrada la ràdio, els que ens agrada que ens expliquin coses.
4: I xim-pum.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Som-hi. Ara visitarem el teu futur pis.
2: Hola, com anem?
1: En Pere, el peixater. El pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
3: Molt bé.
1: I la petita, com està?
3: Doncs ja camina.
1: I el gat?
3: Bé, molt bé.
1: Ja hi som.
4: 972-674-363.
1: Aquesta és casa teva.
5: Ostres, m'encanta.
6: Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
1: Benvinguda.
7: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
8: Sentiràs la diferència.

0: L'amor també deixa rastre és el lema de la 46a edició del Festival Torroella de Montgrí per aquest estiu, reivindicant la música clàssica com a espai de persistència i memòria, amb propostes que van del renaixement a la creació contemporània. Agnès Batlle.
1: Una 46a edició que inaugurarà el 31 de juliol avançant la celebració del bicentenari de la mort de Beethoven amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya sota direcció del bielorrus Vitali Aleksenok, amb un programa que reflecteix el conflicte interior de Beethoven a causa de la sordesa. Una dificultat que el compositor va resoldre amb resignació a la Sinfonia número 6, la Pastoral i a l'Emperador, el seu últim concert per a piano que va començar a escriure a una Viena assetjada per les tropes napoleòniques. La directora del festival, Montse Faura, deixa clar que el programa va molt més enllà que una successió de concerts.
2: Hem volgut construir una constel·lació d'experiències artístiques, de llenguatges, d'èpoques i de sensibilitats que dialoguen entre si. Una programació on Beethoven conviu amb Joan Magraner, on Bach dialoga amb Kurtak, on la polifonia renaixentista comparteix espai amb la creació contemporània, com és el cas de Ruppard i Palestrina, el repertori sinfònic, la música antiga i propostes que travessen disciplines i fronteres estètiques. Perquè la música, i això és central en aquesta edició, no resol les contradiccions del món, la revela.
1: Un homenatge a Pau Casals amb la Simfònica del Vallès i Pablo Ferrández al violoncel, el debut d'un dels pianistes més sublims del moment, Daniil Trifonov, amb la Mahler Chamber Orchestra i Daniel Harding a la direcció, o la hibridació d'arts escèniques a un colofó final amb un carnaval barroc que transportarà la festa i l'esplendor grotesca de la Venècia de finals del segle XVII amb acròbates, malabaristes, mims i música barroca i comèdia de l'arte. Continua la col·laboració amb l'Inedi, creixent amb més documentals musicals de 6 passa a 12, amb retrospectiva a Frank Schaeffer i neix el Premi Internacional Inèdit Empordà.
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Ràdio Vila Sacra.
3: Ràdio Vila Sacra.
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Mare meva, quin somni.
8: Aquest matí m'he trobat el Lluís.
9: Com està?
8: Després de l'accident va estar un temps molt desanimat, però avui l'he vist molt millor.
10: Invictes és un servei d'inclusió social que ofereix suport i orientació a les víctimes de trànsit ferides greus amb seqüeles per tota la vida. El servei se centra en tres àmbits d'actuació. L'entorn més personal, perquè la víctima d'accident recuperi l'estat emocional i l'autonomia. L'entorn familiar, fent especial atenció a les persones cuidadores. I l'àmbit social, amb el qual es relaciona el ferit greu per aconseguir un entorn integrador i inclusiu. Més informació a trànsit.gencat.cat, Generalitat de Catalunya.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: als 60.
1: Ara, tota la música dels 50 als 70. Ràdio Vila-Sacra.
2: Tenim el que d'altres no tenen.
3: Oi, Jote.

0: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu m'acarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel, que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
1: Els calçots, sempre de Vila-sacra.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
3: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
4: Com?

0: Pareu bé l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no guarda alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-1970-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Això és una nota de veu. Això és una microcol·laboració per capturar i compartir bones pràctiques i recursos TIC amb tots vosaltres. Per cert, saps quants telèfons intel·ligents hi ha en tot el món? Per les xarxes corre la llegenda que diu que l'any 1943, Thomas J. Watson, president i CEO del gegant blau informàtic IBM, va afirmar una cosa així com: "Penso que hi ha mercat mundial per a 5 ordinadors". Anys més tard, concretament el 1977, Ken Olsen, fundador i president de la Digital Equipment Corporation, manifestava que no hi havia raó perquè ningú vulgui tenir un ordinador a casa seva. Quins visionaris! El creixement exponencial de l'ús d'internet i el procés de digitalització de l'activitat en àmbits com la salut, l'educació, l'administració, l'entreteniment, el treball o el comerç han contribuït a disparar la demanda de dispositius electrònics per consumir continguts digitals i s'han convertit en una part essencial de la vida de la majoria de les persones. Els informes Digital 2024 i de Mobile Economy indiquen que 5,22 milions de persones fan servir un telèfon mòbil avui en dia, el que equival al 66,6% de la població mundial, i que actualment hi ha més de 8 bilions de targetes SIM actives. La previsió per enguany és que es venguin més de 1,6 bilions de telèfons intel·ligents, amb un valor de vendes de 479.000 milions de dòlars. Apple lidera aquest mercat, seguit de Samsung, Xiaomi i Oppo. Aquest fet també té una cara fosca. Viure instal·lades en aquesta cultura consumista, basada en el reemplaçament desmesurat dels nostres dispositius, fa que es generessin més de 53,6 milions de tones mètriques de residus electrònics, el que correspon a 7,3 quilos per terrícola. La situació és greu, ja que només un 17,4% es recull, es gestiona i es recicla de manera eficient. Espero que aquesta nota t'hagi estat útil.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.
8: Restaurant Camelot a Begur i Torroella de Montgrí. Vine a tastar els nostres menús especials, el menú xuletón i el menú d'arrossos, o tria el que vulguis de l'extensa i variada carta Camelot. Obert cada dia per dinar o sopar. Si encara no coneixes el restaurant Camelot, a què esperes? Camelot Begur i Camelot Torroella. Busca'ns a Instagram.

0: cap de setmana memorable?
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Els naixements repunten a Catalunya per primer cop en 17 anys. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior. L'increment s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho ha explicat la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
3: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
2: L'edat mitjana de les mares continua pujant i ja és de 32 anys. Pel que fa als noms més posats, en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens, per primer cop, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs i recupera posicions després de ser el nom més posat durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin i 6 nenes que es diuen Daenerys, un dels protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sesrovires.
1: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Un viatge en el temps. Per prendre bones decisions necessitem estar ben informats. Entre tots fem una societat més justa i transparent.

0: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
1: Estimem la ràdio. Ixe mitjà càlid i proper que connecta les persones. Una ferramenta aliada de les causes justes. Vivim la festa de la ràdio amb els qui la fan i tenen cura d'ella. Música.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
3: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
4: Oh! Yes.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: I avui en aquest espai de l'astrologia per a tothom, primer que res, donem la benvinguda a Montse. Bon dia, Montse.
1: Bon dia, Víctor. Avui mirarem com són en els diners els diferents signes del zodiac, com se comporten en els diners. És molt interessant, eh? Ja veràs que és molt curiós.
0: L'ordre és el de sempre, comencem per Àries.
1: Sí, l'ordre és el de sempre, comencem per Àries. Bueno, que ja sabem que és un signe de foc i que té com a regent el planeta Mar. Pues mira, les persones del signe d'Àries no són gens avaricioses ni codicioses, eh? Són persones que per ells els diners tenen el valor de lo que poden aconseguir. O sigui que no valoren els diners, eh? I com és un signe impulsiu, tendrà a gastar més del compte. Per Àries sempre, però ells sempre aconseguiran els diners que necessiten, eh? O sigui que són gastadors, però també són guanyadors. La seva economia no serà mai estable ni organitzada, però en el temps s'aniran corregint. Però penseu que ells igual gasten com guanyen. Això també és bo, vull dir, disfruten de la vida i dels diners. O sigui que ja anireu veient que els signes de foc són d'una manera i els signes de terra són d'una altra.
0: És curiós que jo que deia, sí, allò de que et cremen els diners a les mans vinculat al foc, no, que és l'element d'Àries, diràs que no sé si és casualitat o no, però ja este vincle.
1: Mira, Taure, que és un signe de terra, que té com a regent a Venus, veurem que les persones del signe de Taure són molt rutinàries, eh? No són amics dels canvis, són persones que necessiten una seguretat material, per lo que sempre tindran un raconet, uns estalvis. No arriesgaran en negocis ni inversions, eh? Són molt calmadets, en ells no els vaigues en negocis ni en històries. Si poden comprar un pis o una casa, no viuran de lloguer, eh? O sigui que sabran molt bé com gasten el que en gasten. Tindran una economia tranquil·la. Són també bons negociants i sabran veure les bones oportunitats. I, bueno, gastaran els diners en què? Pues en coses segures, però també en plaers. No oblidem que tenen el planeta Venus. O sigui que per ells els plaers és una cosa molt, molt important, eh? O sigui que es poden gastar, pues, en anar un cap de setmana a un balneari, un lloc on se posen guapos, un lloc on reposen, totes aquestes coses sí que no tindran cap d'això en gastar-ho. Però després s'iran de tindre el raconet. Si has de fer algun negoci, en algun Taure. No arriesgarà mai, sempre anirà a lo segur.
0: I com afecta, sí, això al Zaire, com per exemple un Bessons?
1: Pues els Bessons tenen facilitat per guanyar diners, però també els podran perdre en facilitat, eh? Perquè arriesguen bastant, els Bessons arriesguen bastant. Per tenir ganàncies, poden tenir ganàncies en més d'un lloc, o sigui, poden guanyar diners per diferents bandes, però també els poden perdre per diferents bandes, eh? També són uns que arriesguen. I aviam, el que jo us vaig dient avui, penseu que segons el signe, després hauríem de veure la carta natal de cadascú que té a la casa 2, que diem, al sector 2, que sí, allà tenim els diners que guanyem. Allà varien segons quins planetes tenim o acabarien de perfilar. Però això és una mica una pinzellada en els signes, eh? Vull dir que hi ha molts factors.
0: Molt bé. Passem ja a Cranc?
1: Passem a Cranc, que és un signe d'aigua i que té la lluna com a regent. Doncs pues mira, els diners pels Cranc no són per guardar, sinó per disfrutar-los en els seus, ¿vale? Ja sabeu que els Crancs són molt familiars i tot el que ells poden gastar en la seva família, en el seu benestar, no els dol per a res. Però seran previsors i tindran sempre un raconet pels imprevistos, eh? Tindran una miqueta, no són de grans estalvis, però sempre tindran allò per estar tranquils i segurs. Tindran una economia tranquil·la, perquè els donarà seguretat, i també saben viure amb pocs diners, eh? No necessitem massa els Crancs per a viure. Això també és molt important, eh?
0: Si vols continuar amb els lleons.
1: Sí, busquem el lleó. Un lleó signe de foc, eh? Bueno, això ja mos ho diu tot. I té el sol com a regent. Solen tindre facilitat per guanyar diners. I en grans quantitats, eh? Vull dir, ells els arriben en grans quantitats. Però això... per això no tendeixen a estalviar. O sigui, com ja mos entren, doncs vinga, viurem el present, solen viure el present. Solen ser molt generosos en els del seu voltant, eh? I això et fa que de vegades siguin derrotxons, eh? Que gasten en coses i capritxos, vull dir, són molt capritxosos, això sí. Però, per l'altra banda, tenen facilitat per guanyar diners, el que passa als signes de foc, que tenen facilitat per gastar, però també per guanyar. Doncs, no sé, bueno, bé, eh?
0: Bé, sí, és que tu sempre ho pintes tot bé.
1: Sempre ho acabo bé.
0: Vinga, ara tornem a un altre signe de terra, que a mi també me cau a prop, Verge.
1: Bueno, pues Verge, que és un signe de terra, com bé has dit, i té Mercuri de regent. Són ahorratius, eh? Són com a formiguetes, poquet a poquet al raconet, eh? Per ells els salvis són sagrats i miren de passar en qualsevol cosa abans de gastar-los. O sigui, aquí podríem dir una miqueta estiradets, però bueno, estos prefereixen viure de lloguer i tindre els dinerets al banc per si un dia els necessiten. Mai derrotxaran estos. Pensa que aquí també compta l'ascendent, perquè si és un verge i té un ascendent a un signe de foc, pues sí, ja serà també, la cosa compensarà. Anem a balança?
0: Sí, anem a veure com tenen les coses equilibrades econòmicament.
1: Són ambiciosos, i els agraden les coses maques. Tenen a Venus com a regent i això els marca moltíssim. I els agraden les coses maques i la comoditat, sobretot. I això fa que de vegades gasten més del compte. Són poc ahorratius. I estos són poc ahorratius. Però tindran sempre els comptes al dia. Vull dir, allò que dius, no són ahorratius, però el que s'ha de pagar es pagarà. Se pagarà el lloguer, es pagarà tot el que s'hagi de pagar. Si tenen poc, gastaran poc. I si tenen més, doncs gastaran més. També l'equilibri per ells és molt important, i en els diners no és una excepció, és que ells volen sempre l'equilibri.
0: Molt bé, sona bé. Evidentment, balança, doncs, no sé si el signe més equilibrat en este sentit, no? Guanys, despeses, estalvis...
1: Sí, potser sí, perquè gasten, però sempre saben frenar el seu moment, que això és molt important,
0: Escorpí.
1: Mira, Escorpí, que és un signe d'aigua i té el Plutó. Normalment no els faltaran mai els diners, perquè tenen una gran facilitat per guanyar-los. O sigui, per una banda hi ha facilitat per guanyar-los i per l'ascendent també. També tenen facilitat per heredar, o aconseguir diners amb facilitat. És molt llest i sabrà a on invertir. Vull dir que les inversions per ells van bé, poden fer-ho perquè saben com invertir i on invertir. I això de la facilitat per heredar, jo suposo, perquè els escorpis saps que tenen també un magnetisme especial.
0: Ai, és que els escorpis suposo que bueno, tenen facilitats per anar a això, no? I si afegixes potser el do de paraula i comunicatiu dels bessons, ja és un guany al 7%. Bueno, ara mos ve Sagitari, que també en tinc uns quants pel voltant, una a l'altre estudi mateix.
1: El Sagitari, foc i Júpiter com a regent. Són persones generoses i despreses, Això sí, això segur que ho has comprovat. Això no vol dir que siguin malgastadores, Els agrada viure bé i això, clar, això costa diners, Però per ells, el que per un altre seria un luxe, per ells és una necessitat. Gasten, però també els saben guanyar. I per això mai els faltaran els diners. O sigui que són persones generoses, si tenim algun al costat ho podrem comprovar, però generoses pels demés i per ells també. Això és molt important,
0: Doncs sí. Sí, sí, no? I fins aquí me quadra.
1: Doncs veus? Vale. Anem a Capricorni. Vinga. Anem a un altre signe de terra, i ell Saturn com a regent. Són bons administradors, els Capricorni. Tenen gran tendència a l'estalvi, esto sí, Sempre gastaran lo just en cada ocasió. Invertiran en coses a llarg plaç. I es preocupen molt per tindre cobert el dia de demà. A vegades, si tens un signe de foc i tens un ascendent terra, això t'ajuda a equilibrar la teva economia. Aquí ho veríem. Si un signe de foc té com a regent un signe de terra, doncs per una part, bum, vinga, gastarà, i per l'altra dirà, no, gasto tant, però tant és el que estudio, i per al dia de demà. Això també és molt important,
0: Sí, bueno, és que trobar l'equilibri és difícil, també, i cadascú té les seues... A mi, al final, hi ha qui s'ho gasta més en, jo què sé, en sortir a menjar, que li fa més goig, hi ha qui s'ho gasta més en cultura i hi ha qui no s'ho gasta, no? I, doncs mira, a caseta s'està molt bé.
1: És molt important, per això, si un es tira per una banda i l'altre per una altra, que estigui ben avingut i que un escolti l'altre, perquè a vegades això porten a desavenences en famílies o en parelles, saps? Si tu ets de gastar molt i jo sóc d'ahorrar molt, si no mos posem allò al terme mig, mos tirem els trastes pel cap.
0: O que cadascú accepti la realitat de l'altre sempre que no l'arrossegui.
1: A l'Aquari, arribem a l'Aquari, que és un signe d'aire i té Urà com a regent. Els Aquari tenen sempre bones idees, i capacitat per guanyar diners, els aconsegueixen els diners de forma original i fora de lo comú. Són aquelles persones que inverteixen en coses que dius, això, en això he invertit, i al cap d'uns anys ens donem compte que allò és el que fa el boom aquell de les noves generacions, vale? o de les intel·ligències artificials i tot això. O sigui, algú que per exemple invertís fa, jo que sé, 30 anys en una companyia de telefonia mòbil i dius, esto, on van això?
0: Sí.
1: S'ha acabat tot un o dos telèfons. Pues, Aquari és això, invertirà en coses que la gent diu en això i que després donen facilitats. O sigui que inverteixen en coses que ningú faria i ells ho fan i guanyen diners, eh? I els Aquari són sempre molt originals. Bueno, pues, després anem a peixos.
0: Vinga, doncs peixos. Si ja acabem en peixos, sí.
1: Peixos, que és un signe d'aigua i té a Neptú com a regent. No són persones molt ambicioses, els peixos, eh? Viuen el dia a dia i no estan massa preocupats per la seva supervivència, eh? Són d'aquells que confien sempre en les coses, que les coses rullaran i rullen, eh? És allò, la confiança que li dones a una cosa, que és el que és. Sempre se'n sortiran de qualsevol contratemps. I la seva economia, doncs, són capaços de viure sota mínims. Podrien ser aquella gent que se'n van, doncs, un any a fer un any sabàtic i viuen de lo que troben pel camí, o viuen, saps, d'aquella gent així, una mica aventurers també, eh? Però poden viure sense, sota mínims, no tenen problema. Ho veus que diferents som?
0: Sí.
1: Signe que tenim i tot, sí, la diversitat que hi ha.
0: Sí, cadascú, doncs, té el que té i ells li atrau el que li atrau.
1: Sí, és així i ja està. Llavors que cada un gastarem els diners de la manera que... Mira, mentre no perjudiques a ningú, cada un molt l'amo de fer anar a la vida com li vagi bé. Jo penso això, eh? Mentre no perjudiques els del costat. Clar, quan vius en família, quan vius en parella, sí que t'has d'adaptar una mica a la manera de ser, perquè si no, clar, si un guanya per una banda i l'altre gasta per una altra, aquí venen els cataclismes totals.
0: Sí, perfecte, Montse, doncs moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
1: Tant que sí.
0: Perfecte, Montse, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, que els astres us acompanyen. Ei!

0: Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
7: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vilasacra. I ja us ho fareu.
8: Informació, música, entreteniment.

0: Radio Vilasacra.
1: Zero 012, la millor resposta.
2: Què, noies? Com va el repart de les mates? Tu l'any que ve ja vas a la universitat, oi, Marta? Ho tens tot clar?
3: I tant. He escollit Estudis i Centre i he aclarit tots els dubtes gràcies al canal Universitats.
1: Si esteu pensant accedir a la universitat, entreu a universitats.gemcat.cat i trobareu tota la informació oficial i les eines que necessiteu per accedir a la universitat. 100% fiable i permanentment actualitzada. Informació sobre la prova d'accés i la preinscripció. Beques i ajudes a què podeu accedir, notes de tall, tot perquè arribar a la universitat sigui el més senzill possible. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Fas un sopar amb nosaltres?
5: Sí!
4: Seleccionat i mirat de ben a prop.
6: I parlant d'emocions...
7: 80.
8: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
9: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
10: Tu i jo, nosaltres.
11: Comença a haver-hi nivell.

0: programació especial centrada en el benestar físic i mental.
1: Però això què vol dir?
2: Com més siguem, més farem, per descomptat.
1: Carai.
3: Per evitar l'efecte tafaner.
4: És impossible fer-ho tot.
5: Ara!
1: Ara!
5: Ara!
1: Ara!
5: Això és de riure. No.

0: i ara demana un desig.
1: Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, el patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.

la xarxa de museus de les comarques de Girona va presentar Museus en Joc, un nou joc de taula pensat per descobrir el patrimoni cultural del territori d'una manera lúdica i participativa. Després de 2 anys de treball, el projecte es materialitza en un joc de cartes per a tots els públics, de 8 a 99 anys, que ja es pot trobar a les botigues dels 26 museus de la xarxa. El joc convida els participants a crear la seva pròpia exposició a partir de peces representatives dels museus gironins. Les partides duren uns 20 minuts i estan pensades per a 2 a 4 jugadors, ampliables a 5 amb les cartes d'expansió que es poden aconseguir visitant els museus. El joc està creat pels mestres Guillem Coll i Anna Vila, amb il·lustracions de Roser Mates, i s'ha concebut en criteris d'accessibilitat i sostenibilitat. Les instruccions estan en 4 idiomes, colors inclusius i una caixa de cartró i sense plàstics. El joc es pot adquirir per 10 euros a les botigues dels museus i 500.000 exemplars s'han començat a distribuir gratuïtament a biblioteques, centres educatius, aules hospitalàries i equipaments socials del territori.

0: d'estiu, refresca't com mai.
1: Aquabrava.
0: Tens emocions fortes a la zona Aqua Exam. I aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones. Pels més petits, Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
1: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
0: A Aquabrava.
2: Escoltant, sentiràs.
3: Des d'aquí, carícies d'amor.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: A Catalunya, 12.000 persones conviuen amb l'esclerosi múltiple, una malaltia neurodegenerativa i sense cura que afecta principalment dones d'entre 20 i 40 anys. Encara són molts els interrogants i els reptes al voltant d'aquesta malaltia. Un d'ells és intentar frenar la progressió que pateixen alguns dels pacients. Rosa Marriera, directora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Part d'aquestes persones que cursen amb brots, aproximadament un 30%, segueixen denotant, encara que no tinguin activitat, una certa progressió de la malaltia molt lenta i molt invisible, i això ara per ara no tenim tractament, per això s'ha d'estudiar tot aquest tema.
2: Una de les accions que persegueixen des de l'entitat és dotar tots els hospitals d'un sistema de biomarcadors en sang que podrien identificar si el pacient patirà aquesta progressió o no. Juntament amb la realització de proves cognitives es podria millorar un diagnòstic precoç.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Fas un sopar amb nosaltres?
5: Sí!
4: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
2: Un somriure. Una il·lusió.
3: Segons un estudi de l'empresa Domo, que precisament es dedica a fer programari per al núvol, cada minut es publiquen 350.000 stories a Instagram. Cada minut es pugen 500 hores de vídeo a YouTube. Cada minut Amazon prepara 6.700 paquets i cada minut WhatsApp permet que hi hagi gairebé 42 milions de missatges.
4: Cada minut. I encara vols que et digui l'hora cada hora?
3: I tot això és possible gràcies als centres de dades, que allotgen centenars i milers d'ordinadors, que a més inclouen sistemes duplicats de seguretat perquè mai falti l'electricitat per fer funcionar els ordinadors i també el sistema de refrigeració. I això comporta una petjada ecològica. El món dels videojocs, que ara són en xarxa, també genera un munt de contaminació. L'augment de la potència informàtica de les consoles i els PC, la qualitat gràfica millorada, les pantalles amb més resolució i el lliurament en streaming han convertit els videojocs en una activitat que cada vegada demana més energia. Segons un estudi de Springer, només als Estats Units, l'energia consumida pels qui juguen a videojocs durant un any és igual al consum de 85 milions de neveres durant un any. Les grans marques no tenen cap altre camí per construir aquests centres de dades amb menys impacte ambiental. I representants de Greenpeace fins i tot han confirmat que algunes empreses comencen a comprometre's a canviar el seu consum elèctric cap a les fonts d'energia renovable. Un exemple d'aquest compromís s'ha concretat amb les empreses més importants de videojocs del món, amb la iniciativa Playing for the Planet, facilitada per l'ONU. Ara, les empreses que en formen part, com per exemple Google, Microsoft, Ubisoft o Sony, assumeixen les obligacions que comporta reduir les seves emissions i reduir també el plàstic dels seus productes.

0: Cada dia 40 persones pateixen un ictus a Catalunya. Detectar-lo a temps pot salvar vides.
1: A la Fundació Ictus treballem per prevenir-lo i per acompanyar les persones afectades i les seves famílies. Amb els nostres programes ajudem a superar l'ictus fent la vida més fàcil després de la malaltia. Fundació Ictus. Salvar vides. Superar l'ictus.

del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen mojinos escocíos, al·lèrgiques al polen, jo suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a Vila de

0: Això és Ràdio Vila Sacra.
1: Riu, riu.
2: Culet, culet!
3: I parlant d'emocions...
4: 88.

0: Ara farem un petit experiment.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Javier, a punt ja de venir a l'excursió. Ens veiem dimecres, adeu.
0: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
3: 107 de la FM.
4: De tota la vida.
5: Us quedeu, oi?
6: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
7: Vas un sopar amb nosaltres?
8: Sí!
7: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: nit.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
2: WhatsApp.
3: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
4: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'Alta Qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: I parlant d'emocions.
1: 85.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio
3: Nits d'Amor.
2: Amb el suport de sexydream.es.

0: La classe mitjana s'ha anat desdibuixant amb els anys. Des de la gran crisi econòmica del 2008, moltes persones que abans podien pagar un lloguer, fer vacances i encara els quedaven alguns estalvis, han passat a tenir sous congelats, dificultats per accedir a un habitatge i acaben el mes amb el compte corrent a zero. Sentirem l'advocat i professor de la Universitat Ramon Llull, Rubén Guilanyà, que afirma que la fiscalitat desfavoreix la classe mitjana.
1: El sistema impositiu continua pensant que el que té renda és el que és ric. Això és un error actualment enorme, perquè el que és ric és el que té patrimoni. És injust que tractem molt pitjor les rendes del treball, on hi ha un esforç, amb algú que senzillament pot aconseguir ingressos de manera passiva.
0: La Mònica té una botiga a Reus i el José és mestre de primària de Torrefarrera. Tots dos expliquen com afronten els imprevistos.
2: Hem de triar entre l'imprevist i les vacances. Marxem 3 dies de vacances, solucionem l'imprevist i marxem 2 dies de vacances. Hem de fer mans i mànigues per poder arribar a tot arreu.
3: Si tenim alguna avaria del cotxe o algun imprevist d'aquest estil, just ara hi podem fer front fins fa un any i poc, encara que jo fa quasi 20 anys que soc funcionari de carrera, no podíem fer front.
0: I pel que fa a les vacances,
2: s'han d'escurçar i amb un nivell bastant més baix que el que teníem fa uns anys.
3: Fins fa un any o així, les nostres vacances es resumien en un cap de setmana. Potser si trobàvem alguna oferta en algun hotel, la resta de les vacances era o a la casa del poble d'uns padrins o a la casa del poble dels altres.
4: Pensa.

0: Vespres de Gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. Salvador. Guiomig. Dalí.org. El Bon Entenedor. Ràdio Vila-sacra.
3: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
4: La ràdio acompanya des de fa moltíssim temps els professionals de la construcció i la reforma mentre treballen.

0: Fiat arribin a totes les llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
1: Llocs plens de màgia.
2: Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Visita'ns. Amb la brisa del mar i degustant la gastronomia mediterrània i de mercat, restaurant Marisqueria La Clova. Descobreix els variats menús diaris, els menús degustació gastronòmics o la nostra carta. Restaurant Marisqueria La Clova, per menjar al migdia o sopar a les nits, gaudeix d'un racó únic davant del mar.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Per la gent intel·ligent, Ràdio Vila-sacra, evidentment.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: En el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vilasacra, feina. I anònimament. Gràcies.
3: Avui cal més feina i menys ximpleria.
4: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: 5, 4, 3, 2, 1... Let's go.
1: No ens escolta ningú.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: El més bo és veus tornat de veritat, eh? Perquè el més val no parlar. No, de veritat, eh? Avui la gent no s'atreveix gaire a parlar, però us escolta moltíssima gent, eh? A mi m'agradaria sentir una mica Amics per Sempre, que lliga més amb tot el que sou.
2: Participa amb nosaltres.
4: Des d'aquí, carícies d'amor.
5: Aquí

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.
3: Bombón de cremalat és molt més que un batut de xocolata. Més cremós i dens, més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón. Mmm. En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.

0: Dani.
1: I parlant d'emocions.
2: 22. A punt per dir sí. Yeah.

0: Hi ha sons que et transporten, que et conviden a perdre't pedalant entre vinyes, alzines i roures. Hi ha sons que aconsegueixen portar-te a la Pau de Montserrat. Escolta'ls a les nostres cabanes. Et sentiràs lluny estant a prop. ulledelmas.com.
1: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Alarma veïnal al barri de l'estació de Figueres per les bretolades d'un piròman reincident. Ha intentat calar foc a l'entrada del garatge d'un bloc de pisos del carrer Pompeu Fabra. La comunitat de veïns ha denunciat els fets a la Guàrdia Urbana i lamenta que el problema fa mesos que dura i ningú hi posa remei. Detenen dos homes a Castelló d'Empúries que circulaven amb un cotxe robat i una pistola amb 24 bales a dins del vehicle. Els Mossos els van aturar en un control rutinari en veure irregularitats en la matrícula i ara investiguen els fets. La Costa Brava, destí preferit entre espanyols. Així ho assenyala un estudi del comparador de viatges Rastrator, que subratlla que el litoral gironí concentra fins al 10% de les preferències dels viatgers que aquest estiu es mouran dins de l'estat.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: A vegades busquem fora el que ens falta.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Joan, dorms?
1: Sí.
0: És que estava pensant que ja sé com fer la reforma de la casa. Renovarem tot el terra, les rajoles de la cuina. Canviarem la banyera per un plat de dutxa amb columna d'hidromassatge.
1: Sí, sí, Maria. Ja ho farem demà.
0: Sí, sí. Demà anirem a Fries.
2: La Maria ho té clar. I tu, com ho tens? Tot per a materials de la construcció a Fries Materials, a la zona comercial de Vila-sacra.

Atenció, fans del futbol. Arriba MD Score, la nova app per seguir tots els resultats de futbol a l'instant. Marcadors en viu, estadístiques i alertes del teu equip favorit. No et perdis res de les millors competicions del món. Descarrega-la gratis i porta la passió pel futbol a la teva butxaca. MD Score.

Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.

0: L'estiu és època d'activitats a l'aire lliure i és important fer-ho. Mantenir-se actiu és una part fonamental de la salut física i mental, també de les persones grans. Però és important protegir-se davant possibles situacions de perill. A l'estiu són freqüents les onades de calor, que poden provocar cops de calor, un trastorn al qual les persones grans són altament vulnerables. Recorda beure aigua fresca de manera regular, encara que no tinguis set. Fes apats lleugers, evita el sol directe i sortir al carrer a les hores de més calor. Si ets veí d'una persona gran en situació de risc per les onades de calor, dona-li un cop d'ull. El veïnat és molt important i pot ser una peça fonamental en el benestar de la nostra gent gran. Recorda, si ets una persona gran, beu aigua fresca sovint, encara que no tinguis set. A casa, controla la temperatura fent servir algun tipus de climatització. Si hi ha persones grans al teu voltant, estigues alerta, fes-los un cop d'ull i ajuda-les si ho necessiten.
1: Fes-ho bé. Apaga la tele i connecta el teu cervell a la vida. Ràdio Vila-sacra. Tota una vida de sensacions.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern dels Estats Units ha anunciat que endurirà les condicions dels visats per estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. Washington, Oriol Serra.
2: Segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Ara bé, també ha de ser ratificada pel Congrés dels Estats Units i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, la mateixa portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
3: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest.
2: L'obsessió de l'administració Trump va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. Els periodistes xinesos ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions als periodistes, però asseguren que no en condicionen la línia editorial. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions als periodistes, però asseguren que no en condicionaran la línia editorial. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions als periodistes, però asseguren que no en condicionaran la línia editorial.
4: Coses que passen.

0: Es confirma la mort generalitzada a les barreres del corall com a conseqüència de l'escalfament del mar. És el que alerta el segon informe global sobre els punts de no retorn, és a dir, pèrdues d'ecosistemes de la Terra, que serà difícil de recuperar. Però no són els únics. De fet, segons el treball, si no revertim la pujada de les temperatures, els corells desapareixeran del tot. L'informe assegura que, tenint en compte que estem a punt de superar el grau i mig d'escalfament global, que hi ha altres possibles punts de no retorn, com ara els cosquets polars, pel degel, l'Amazònia, per la mort de la selva, i també els corrents oceànics que regulen el clima i que podrien aturar-se. L'investigador de la Universitat d'Exeter, Steve Smith, és un dels autors de l'informe, firmat per 160 científics de 23 països.
1: No podem continuar parlant dels punts de no retorn com un risc de futur. La mort generalitzada dels coralls ja és una realitat. Impacta centenars de milions de persones que depenen dels coralls per pescar, pel turisme, per la protecció de les seves costes i per la pujada del nivell del mar o les tempestes.
0: Entre les recomanacions enumeren, entre d'altres, el desplegament d'energies renovables i la promoció del cotxe elèctric i dels sistemes de climatització no basats en combustibles fòssils.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.

0: L'agenda europea del futur en clau de proximitat. Agenda que han pactat 193 països del món per lluitar contra el canvi climàtic i la desigualtat social. És l'agenda 2030. Aquesta agenda fixa 17 objectius de futur, que en realitat són 17 reptes per a la construcció d'un nou món.
1: Fi de la pobresa.
2: Fam zero.
3: Salut i benestar.
4: Educació de qualitat.
5: Igualtat de gènere.
6: Aigua neta i sanejament.
7: Energia neta i assequible.
8: Treball digne i creixement econòmic.
9: Indústria, innovació i infraestructures.
10: Reducció de les desigualtats.
11: Ciutats i comunitats sostenibles.
12: Producció i consum responsables.
13: Acció climàtica.
14: Vida submarina.
15: Vida terrestre.
16: Pau, justícia i institucions sòlides.
17: Aliança pels objectius.

0: la de les sensacions.
1: Hi ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa't a roigsat.com.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: ¿Tú cómo estás?
1: Yo no sé, Rack.
0: Imagina, crec, sorprenta.
2: Estimem la ràdio. Ixe mitjà càlid i proper que connecta les persones. Una ferramenta aliada de les causes justes. Vivim la festa de la ràdio amb els qui la fan i tenen cura d'ella. Música, ràdio i periodisme.

0: Bona nit.
1: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
2: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.
3: People smile and tell me I'm lucky one. And we just began.

0: canvis, sensacions i dubtes. Hi havia un bar cafeteria que es deia La Repanocha. El cartell era gros i vermell, des de fa molts anys, i passava badalant cap al diari. La Repanocha. No hi havia entrat mai, però em donava bon rotllo. Trobava que era La Repanocha que un bar es digués La Repanocha. Diccionari de la RAE en mà vol dir ser extraordinario por bueno, malo, absurdo o fuera de lo normal. És una paraula que serveix per tot, que tenia molta feina, pensava que m'esperava un dia de La Repanocha, que estava contenta, la vida era La Repanocha. Ser extraordinario por bueno, malo, absurdo o fuera de lo normal. Sensacions, La Repanocha.
1: Silenci! Silenci!
2: I parlant d'emocions.
3: 26. Cada diumenge...
4: A poc i bona lletra.
5: Sensacions diverses de tota mena i per a tots els públics.

Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: A vegades busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
2: Sí.
3: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
4: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació.
5: Escolta. Mama, falta molt per anar a Ses Aventura.
6: Una altra vegada?
5: És que el pare vol anar-hi.
7: L'àrea familiar de PortAventura amb atraccions increïbles i molta més diversió. PortAventura, més emocions que mai. Consulta'n les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.
8: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
9: Tota la programació a fastempordà.cat.
10: Jess?
11: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
12: Radio Vila-sacra!
11: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon, però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
12: Radio Vila-sacra!
11: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem, i si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
13: Perquè ho tinguin en compte.
14: Amb la col·laboració de BN Group.
15: Imagina, crea, sorprèn.
16: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui!

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: La xarxa.
3: Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
1: És maco, això, eh?
2: Sí, d'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí, sí. Seguim.
1: I parlant d'emocions,

0: simplement brutal.
1: I parlant d'emocions...
2: 92.
3: Diu que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci. La de la poesia, la de la música i la de l'amor.

0: El secret de l'amor. Toni, 79 anys. Angelina, 69 anys. 45 anys casats.
1: Ara no hi ha tanta passió com abans, no?
2: Una mica sí, no, s'espera.
1: No, sí, s'espera, però una mica sí.
2: Mira, es basa amb el respecte, amb l'estimació hi és, però no és allò del principi, això no és. És que els anys han passat i ens han fet grans. També va viure durant uns anys amb la sogra, 7 o 8 anys, i també doncs, llavors ens va ajudar amb la canalla.
1: A casa sí, però vull dir per acompanyar els col·legis.
2: Llavors no, llavors tenia molta feina i no podia, vull dir, ho feien més aviat les dones, de cuidar els fills.
1: Els fills, llavors, pues, no era com ara. No me'n recordo, abans no havia acompanyat cap dels meus fills. Jo no sé com ho feien, no me'n recordo.
2: Ai, els nets,
1: sí,
2: i dels fills.
1: I penso, els meus fills no me'n recordo que els acompanyés. Jo tinc 79 anys i no m'han operat mai, no m'han operat mai de res. Bé, vull dir, una sort. Això és com una loteria, això ja.
2: Sí. Jo en tinc 69.
1: Pues, també em cuido, no penses, Jo molta verdura, Verdura, si pot ser, de l'hort, ecològica, i verdura, i alguna llet al vespre, que treu los dolors. Los vespre, una vegada tenia, el meu tio va vindre, i tenia l'asiàtica, fa 10-15 anys. I va vindre un tio meu de França, diu, això, diu, deixa't de metges, diu, agafa un parell d'anys cada dia al vespre, o tres, i es marxarà. Oli amb un llum. No m'ha vingut més. Digo que sigo, no me vivo un mes.
3: Els caps de setmana se passen coses bones.
4: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, ja està.

0: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Carme Ruscalleda.
3: Ja de ben petita m'agradava estar als fogons. Somiava en ser una gran xef. I em va somriure la fortuna, la de poder comptar amb el millor metre, en cuiners, rebosters. Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
2: Infermeres.
3: Infermeres.

0: la nit.
1: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
2: I parlant d'emocions.
3: 100.
4: Vale.
5: Salut i humor.

0: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
1: Jo m'hi apunto.
2: RadioVilaSacra.cat.
3: Sí, ho sento. Compraràs una tele nova a MediaMarkt i un air fryer de doble cistella per fer moltes croquetes. Ah, i una nevera més gran només per begudes. Sí, ho sento. Hi ha Mundial? Viu el Mundial com et mereixes amb la millor tecnologia. MediaMarkt.
4: Maria, ho sents?
5: Que si sento què?
4: L'amor, les papallones.
5: Quines papallones? Però què dius, Josep Antoni?
6: Ràdio Vila-sacra, senzillament.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya vol ser pionera a Europa en la circulació de cotxes autònoms. El govern ha aprovat el programa de carreteres connectades intel·ligents que preveu la instal·lació de sensors en 930 quilòmetres de vies que són competència seva per crear els futurs corredors digitalitzats. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
2: És un projecte que incorpora la digitalització de totes les infraestructures per tenir una mobilitat connectada avui, però progressivament autònoma a futur. Aquesta és la llavor dels corredors de mobilitat autònoma que hem de tenir a futur i, com els dic, siguin pioners en l'àmbit europeu.
1: Està prevista la creació d'una xarxa wifi pròpia que permetrà que el vehicle s'hi connecti. D'aquesta manera es podrà tenir informació detallada i immediata de la situació del trànsit, es podran prendre decisions de gestió en temps real i enviar missatges als vehicles. Actualment el sistema està en proves a la C32, entre Sitges i l'Arboç, i s'ampliarà a la C35, la C25, la C16 i la C17. La inversió total prevista serà de 66 milions d'euros fins al 2030.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
1: Posem-hi una mica de música.
3: Wow, I'm sick of doubt. Live in the light of certain south cruel bindings. The servants have the power. Dog men and their mean women pulling poor blankets over our sailors. I'm sick of dour faces staring at me from the TV tower. I want roses in my garden bower, dig. Royal babies, rubies must now replace aborted strangers in the mud. Mutants, blood meal for the plant that's plowed.

0: Informació sí, menjar-me el coco no cal. Gràcies.
1: Benvinguts a la ràdio.
2: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
3: Contestador 972-51-1268.
2: Què pots dir el que vulguis?
3: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
2: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
3: Contestador 972-51-1268.
2: Pots dir el que realment et dongui la gana.
3: WhatsApp i missatge de veu 656-19-70-62.
4: Oi.
5: Bon dia. Escolta una cosa. El mes passat va fer un any que es va morir la meva consogra. Bueno, jo en 3 anys se n'han mort 5 a casa, a la família meva. És fort, eh? Bueno, és que mira, canvio el tema.
1: La pregunta.
6: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: compremelseucotxe.cat us ofereix aquest espai.
1: És la llei. És la llei.
2: El diccionari jurídic amb Maria Núria Rebet.
3: Desnonament, què és? Respon Guillem Soler, magistrat del jutjat de primera instància número 1 de Barcelona.
4: Als mitjans de comunicació hi ha certa confusió. Un desnonament, en sentit estricte, és aquell tipus de procediment que fa referència a arrendaments, és a dir, a lloguers. Quan en un contracte de lloguer la part arrendatària doncs no paga la renda, el lloguer, doncs es pot iniciar un procediment de desnonament.
3: Sovint es fa servir el terme desnonament quan s'està parlant d'execucions hipotecàries. Què són?
4: Aquest fa referència a aquells casos en què ciutadans que han adquirit la propietat d'un bé immoble deixen de pagar la hipoteca i llavors s'inicia un procediment d'execució hipotecària. En aquest cas ja no s'aplica el terme desnonament, sinó el d'execució hipotecària, que en cas de seguir endavant pot acabar amb el que es diu el llançament, en cas d'haver d'abandonar la vivenda.
3: Quan parlem, doncs, d'un llançament?
4: El terme llançament s'aplica, es pot aplicar tant a l'execució hipotecària com als procediments de lloguers, d'arrendaments. I fa referència estrictament a aquell acte processal per mitjà del qual es fa fora forçosament a la persona que està dins de l'immoble. Per tant, aquest acte concret, el terme llançament, es pot aplicar als dos tipus de procediment.
3: Quins terminis hi ha en els desnonaments?
4: Són especialment ràpids, de tal manera que, una vegada ens arriba la demanda, citem el demandat, l'arrendatari, al seu pis, al pis del lloguer, i se'l trobi o no, directament es va a judici. Si no és persona i no s'oposa, ni tan sols es celebra el judici, es dicta una resolució de finalització i immediatament la part executant, és a dir, l'arrendador, pot demanar l'entrega de la possessió i, per tant, el llançament. I en aquests casos es pot estar parlant de 3-4 mesos.
3: I en el cas de les execucions hipotecàries, què passa?
4: Bé, cada cas és diferent perquè pot ser que l'executat, tot i que no és habitual, doncs es personi i s'oposi i plantegi algun tipus d'oposició. En aquest cas, doncs, s'obre un incident, s'ha d'assenyalar una vista, es suspèn el procediment i fins que no es resolgui, doncs, no s'acudeix a la subhasta ni al llançament. En aquests casos es triga una mica més. No obstant, quan no hi ha personació de l'executat i no hi ha cap tipus de vista ni d'incident, doncs la tramitació és bastant ràpida. Podem estar parlant d'uns 4 mesos.
3: En resum, el terme desnonament s'aplica a les persones que deixen de pagar el lloguer i el reclamen que desocupin el pis o el local, mentre que qui no paga la hipoteca i l'entitat bancària li reclama entra en un procediment d'execució hipotecària. En els dos casos, quan es materialitza el fet que els deutors ja no poden ocupar la casa o el local, té lloc el llançament. Generalment són els jutjats de primera instància els encarregats d'executar-ho, per bé que els mercantils intervenen quan són lloguers o hipoteques que paguen empreses.
5: Experiments radiofònics.

0: valoren de formes diverses el temps, l'espai, la llum.
1: Exacte.
0: Moltes vegades creen ambients i atmosferes. Per què? Perquè combina llum natural amb llum artificial.
2: Aquest ha de ser un espai lliure de sexisme. Rebutgem les actituds sexistes entre tots i totes.
3: Tots som guapos i guapes. No t'he demanat l'opinió sobre el meu físic. El meu cos no és un objecte.
4: Ser babós no és lligar, és assetjar. Les agressions sexuals mai estan justificades.
5: No és no. Si vull alguna cosa amb tu, ja t'ho faré saber.
6: Fem pinya contra els masclistes. Si ets en una festa i veus o pateixes una agressió, busca complicitats al teu voltant. Si no saps què fer...

0: besa la barra.
1: Oh my God!

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens? Silenci.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Bon dia. Jo només és per dir-te, per desitjar-te un bon cap de setmana.
5: Ràdio
4: Vila-sacra. Una bona abraçada a totes les de la ràdio. I que passin un bon cap de setmana a tothom. I només era això, només era això.
6: Per parlar amb la ràdio.
7: 972 51 12 68. Deixa el teu missatge.
6: Calent, calent, calent.
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
8: Ràdio Vila-sacra.
10: Som aquí.
11: Ràdio Vila-sacra.
10: Obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
12: Gràcies.
13: Gràcies.
12: Gràcies.
13: Gràcies.
14: Moltes gràcies.
12: Gràcies.
15: Gràcies.
16: Gràcies.
13: Gràcies.
12: Moltes gràcies.
15: Gràcies.
13: Gràcies.
12: Gràcies.
13: Gràcies.
12: Gràcies.
13: Gràcies.
14: Moltes gràcies.
17: Ràdio Vila-sacra, senzillament.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la veu. Corre la veu, també podríem dir que corre la brama, que la notícia va de boca en boca, o que va en llengües de la gent o en boca de tothom. També avui donem veus, per això avui ho diem a plena veu o amb veu molt forta. Això sí, sense aixecar o alçar la veu. I avui, que juguem amb fraseologia sobre el mot veu, ens desenrogallarem, és a dir, ens aclarirem la veu o escurarem el coll per tenir una veu clara i, a la mesura del possible, entenedora. De ben segur que si no teniu veu ni vot, poca cosa podeu fer en un afer. També sabem que podem parlar a alta veu, amb veu baixa, a mitja veu, amb un fil de veu, alçant el diapasó o elevant el to de veu. Però en cap cas, per la ràdio, és convenient parlar de petites, és a dir, amb veu baixa, a sota veu o fent xiu-xiu. De ben segur que aplaudireu una veu de fada o una bona veu radiofònica i que us molestarà una veu d'espinguet, una veu de regadora o ronca, una veu escanyada, escardada, una veu arrossegada o una veu monòtona. I és que hi ha tot un món de veus. Si porteu la veu cantant a casa vol dir que porteu la iniciativa, o dit altrament, que remeneu les cireres. No us deixeu entabanar per veus volanderes o per males veus. Són tot calúmnies. Sigueu veus actives en els projectes i valoreu sempre molt la veu en off, que sempre hi és sense ser-hi. I per acabar amb fraseologia, amunt i crits, expressió que s'usa per donar ànims per continuar una tasca i que té l'origen en els costums mariners dels vells vaixells de vela, ja que per estirar les feixugues cordes calien molts braços i també reposar sovint, perquè era una feina molt pesada. Per indicar que reprenia la tasca, el que dirigia la feina deia amunt i crits i sant tornem-hi.

0: I parlant d'emocions...
1: 48.
2: Assessorem, dissenyem i estampem.
3: 696-81-59-81.
2: A Rams Tot Sal personalitzem roba laboral, roba esportiva i publicitària per empreses, clubs, associacions, ajuntaments i particulars. Pressupost sense compromís. Taller propi de serigrafia, brodat, sublimació, transfer i DTF. Rams Tot Sal, especialistes en estampació. A Vilablareig, carrer Güell 18.
3: 696-81-59-81.
4: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
5: Tens una història d'amor, que és molt?
6: Clar que sí, sí, molt. Tinc parella i és la meva.
5: I en tens prou?
6: Sí, i tant. I tant, si ho tens tot, sí. Sí. Sí.

0: nit.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ara sentirem un poema que parla d'un insecte que sovint ens ve a visitar les nits d'estiu. Segur que ja sabeu de qui parlem. I si encara no, escoltem el poema que ha triat la Blau.
3: Hola, sóc la Blau. El poema que he escollit es diu La nit d'estiu i ho ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha cridat l'atenció. Nit d'estiu, quin mosquit tan poc polit. M'ha picat a mitjanit, a la cuixa, a tot el braç i també al mig del nas. Quin mosquit tan mal negrit. M'ha picat amb gra de lit. S'ha atipat i ha volat com un lladre s'ha escapat.
2: Moltíssimes gràcies, Blau. Aquest poema ens fa recordar que aquest estiu haurem de tornar a tenir cura dels mosquits. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits. Adeu.

0: La policia italiana busca 32.000 usuaris, majoritàriament homes, que participaven en un grup de Facebook on compartien fotografies de les seves parelles i altres dones sense consentiment. Els membres del grup pujaven fotos de dones dormint, estirades a la platja o semidespullades, i després demanaven a la resta que opinessin sobre el cos de les seves parelles. La pàgina funcionava des de feia 6 anys i Meta, propietària de Facebook, la va tancar dimecres després que la policia obrís una investigació penal en què ha recollit 2.800 denúncies fins ara. Per tot plegat, demana a totes les dones que denunciïn per poder actuar. Alba Alfageme, psicòloga i especialista en violència masclista, diu que aquests fòrums són un exemple de com la violència masclista utilitza l'àmbit digital per perpetuar-se.
1: També hem de parlar d'aquest masclisme digital, no?, que està ocupant tota aquesta esfera, en la que molts homes encara no són ni conscients de que això és una forma també de violència per l'impacte que tenen aquestes dones, perquè els afecta d'una forma directa a nivell d'ansietat, de depressió, la seva imatge pública, fins i tot algunes acaben amb ideació suïcida. Per tant, té unes conseqüències gravíssimes, no?
0: Meta assegura que ha tancat la pàgina per haver infringit les seves polítiques sobre l'explotació sexual d'adults i que no permetrà que es difonguin aquesta mena de continguts. El grup funcionava des del 2019 i ja havia rebut altres queixes.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: El Festival de Peralada enceta la seva edició del 40è aniversari que se celebrarà entre l'Església del Carme, el claustre, el mirador del castell i el celler, amb el desig de tornar als jardins ben aviat. Agnès Batlle.
1: L'esperit d'aquestes 4 dècades de trajectòria tindrà en forma d'experiència escènica o gastronòmica gestada per Joan Anton Reci. Oriol Aguilar és el director artístic del Festival de Peralada.
2: Vivim aquest 40è amb un caire de celebració, celebració de l'estiu, de la vida, i en una segurament certa nova tesitura de Peralada, on l'aposta per la nova creació cada vegada volem que prengui més relleu com a expressió d'un fet diferencial.
1: En aquest sentit, amb la lírica i la dansa com a pilars fonamentals, i com a colofó final, el 29 d'agost, Peralada portarà l'orquestra del Festival de Bayreuth, que rarament surt del seu fossar, al Palau de la Música de Barcelona, amb batuta de Pablo Eras Casado per commemorar aquest 40è aniversari del Festival Peraladenc.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores. Doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació. Doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio
10: Vila-sacra.
9: Ràdio
10: Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
11: Bona nit.
12: Agrobotigues.cat, el portal de venda online de productes cooperatius de proximitat. Embotits, vins, olis, fruita fresca, fruits secs, mel... En menys de 72 hores, del camp a casa, en un sol clic. La venda de proximitat està regulada a Catalunya.
13: Què necessites avui?
14: El so deixa de ser invisible gràcies a discos de vinil o cintes magnètiques que fan que l'escolta sigui també una experiència tàctil.
15: El Museu de la Música presenta l'exposició Escoltar amb les mans, sobre la fragilitat i la durabilitat dels suports analògics.
14: Més informació al web del Museu de la Música.
16: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
17: Tria Ràdio Vila-sacra.
16: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure. A IKEA fem espai perquè sempre trobis alguna cosa nova. I com que aquí fins i tot les oportunitats estan ben endreçades, alguns dels productes van a la nostra selecció d'últimes unitats. Aprofita ara i emporta-te'ls per menys a IKEA amb descomptes de fins al 30%. Només fins al 31 d'agost o fins a esgotar existències. Vine i descobreix-los a les botigues IKEA a Catalunya. T'hi esperem.
18: IKEA a Girona, carrer Astúries 61.

0: I parlant d'emocions.
1: 98.
2: Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es nota.
3: El secret de l'amor.
4: Sí, ja el tenim pixat i relaxat. Senyor secret de l'amor, està bé?
0: No, però és igual. No hauré de morir d'aquí poc, però...
4: Hola, Valentí, com estàs?
5: Bé, i vosaltres escoltant-te per la tarda, com sempre.
4: Que bé.
0: Bé. Què tal, Valentí?
5: Hola, què tal?
0: Com estàs?
5: Doncs perfecte, estic parat aquí a l'eix.
0: Sí.
5: A la millor quedaria sense cobertura i ho vull aprofitar.
0: L'eix, l'eix.
4: Secret.
0: Què?
4: Que parlo jo. Valentí.
5: Mana'm.
4: Explica'ns, saps quin és el secret de l'amor?
5: Mira, el meu secret de l'amor és enamorar-se cada dia.
4: Molt bé.
5: Però, amb, sobre,

0: Sí, perquè si fa 5 minuts que no et veus i no et trobes a faltar, és més, et diria, si fa 2 hores que no el veus i no el trobes a faltar, o fa un dia i no el trobes a faltar, sospitós.
1: Sí, i a més és quan arribes a la feina, que fa mitja hora que no t'has vist, troba un missatge al teu correu electrònic amb un missatge d'amor.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Teresa. Explica'ns.
2: A veure, és cuidar aquell feeling que hi ha des del primer dia, doncs anar-lo cuidant sempre.
0: I com es fa això?
2: És cada dia una miqueta, amb alguna cosa sempre.
0: Doncs cuida el feeling, em prenem bona nota. Gràcies, vinga. Maria Teresa.
2: Adéu-siau.
0: Secret de l'amor, què?
3: Bé, molt bé. Ja està.
4: Hola, Joan.
5: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
6: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
7: És Ràdio Vila-sacra.